0: l'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: Al mar des dels 15 anys. Ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant. Clar. Al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: con la perla ha sido una locura.
14: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
21: Gaudint com una nena.
22: És un espectacle que s'ha de veure.
23: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
24: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
25: A la platja de Palma
1: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
2: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Et dona de sortir!
1: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
12: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
19: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cantinfo que no hi ha hagut sinistralitats.
25: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
26: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamar-se. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
4: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
5: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
5: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
7: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
5: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Almez Curra, pari els peus al Marroc.
8: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
5: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix, finalment, totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
9: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
10: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
11: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
9: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
13: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
4: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
4: 3Cat Info.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
15: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Berdagi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
17: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
4: Són 2:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
1: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
2: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
1: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
12: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
18: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
22: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, clar, al voltant del sol.
18: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
23: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
24: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
26: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla ha sido una locura.
23: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
30: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
29: una sensació de...
30: Sí, sí, sí.
29: Aquesta negró, tot... No, no, brutal, eh?
30: Brutal.
29: No, no, impressionant.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
3: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
5: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
6: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
7: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
8: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
7: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
9: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
10: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran

0: afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
1: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
2: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
1: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
3: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
5: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
5: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
7: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
5: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
8: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
5: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 vols. Les instruccions d'ús advertien

0: deixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Qusra, Jordi Brascó.
1: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
2: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
1: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
3: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
1: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
4: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
6: Well, it's a very nice feeling.
7: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
6: Yeah, we're very happy.
5: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
8: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
5: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
9: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
5: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
4: 3CAT Info.
5: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
5: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes, i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
11: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
5: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut una eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
14: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Celia Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
24: A la platja de Palma
12: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. D'on ha de sortir?
12: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
21: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
24: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitats.
25: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
3: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix, finalment, totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
7: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals, que amb les seves mans busquen supervivents.
8: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas, en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
9: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
7: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
4: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3CAT Info.
4: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
4: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
4: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
4: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 3:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
4: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Oh! Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
12: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
19: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa, amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla ha sido una locura.
19: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
30: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una
29: passada.
30: Sensació, sí.
29: Aquesta negró, tot... No, no, brutal, eh?
30: Brutal.
29: No, no, impressionant.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet i s'ha ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
5: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
6: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
7: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
6: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
8: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
9: No hi ha hagut cap accident de trànsit ni greu ni amb ferits i, per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua

0: Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. Al pont de Suert, Pau Rovira.
1: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
2: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
1: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
3: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
5: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
5: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
7: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
5: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
8: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
5: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen. L'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint

0: aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
1: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
2: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
1: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
3: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els van poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
1: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
4: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
6: Well, it's a very nice feeling.
7: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
6: Yeah, we're very happy.
5: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Claudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
8: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
5: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
9: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
5: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
4: 3CAT Info.
5: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
5: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes, i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
11: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
5: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: con la perla era una locura.
16: Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
21: Gaudint com una nena.
22: És un espectacle que s'ha de veure.
23: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
24: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
25: A la platja de Palma
1: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per la mar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Has d'anar a sortir!
1: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
19: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CatInfo que no hi ha hagut sinistralitats.
22: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
4: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
4: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix, finalment, totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
8: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
25: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
8: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
5: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
5: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
5: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
15: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
5: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 4:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
14: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Oh! Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
12: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
14: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
14: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
23: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
24: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla ha sido una locura.
24: Precioso.
20: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
30: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una
29: sensació del cel,
30: sensació,
29: no?
30: Sí.
29: Oh, aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
30: Brutal.
29: No, no, impressionant.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
4: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
6: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
7: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
6: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
8: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
9: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. Al pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions

0: sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
4: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
4: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
3: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
8: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
9: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.

0: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
1: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tobasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
0: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
2: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
3: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
2: Amb en Pau Dax.
4: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
5: Well, it's a very nice feeling.
6: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
5: Yeah, we're very happy.
4: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
7: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
4: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
8: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
4: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
3: 3CAT Info.
4: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
9: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes, i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
10: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
4: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
3: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP-7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C-32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: con la perla ha sigut una locura.
16: Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
21: Gaudint com una nena.
22: És un espectacle que s'ha de veure.
23: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
24: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
25: A la platja de Palma
1: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per en Mar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Has d'anar a sortir!
1: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
19: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CatInfo que no hi ha hagut sinistralitats.
22: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
4: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
4: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
8: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de las Priella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
25: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
8: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3CAT Info.
5: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
5: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
5: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dolot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
5: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
15: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
5: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 6:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
5: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
14: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
12: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
14: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
14: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa, amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
23: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
24: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla ha sido una locura.
24: Precioso.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat apareixen amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
30: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
29: una sensació.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
4: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
6: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
7: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
6: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
8: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
9: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost.

0: minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
1: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
1: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
4: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
1: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
5: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
6: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
5: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
7: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
5: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.

0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
3: Well, it's a very nice feeling.
4: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
3: Yeah, we're very happy.
2: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
5: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
2: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
6: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
2: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
1: Trescat Info.
2: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
7: La veritat que és complicat. Tinc objectius ambiciosos però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el Sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
8: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
2: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut una eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Celia Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
12: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estona de sortir!
12: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
21: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
24: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitats.
25: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
3: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix, finalment, totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
7: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals, que amb les seves mans busquen supervivents.
8: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas, en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
9: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
7: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
26: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
4: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3Cat Info.
4: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
4: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
4: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
4: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 7:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
4: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
12: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarek Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
19: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla ha sigut una locura.
23: Precioso.
19: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, però he sigut... Ostres, una
30: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
29: una sensació
30: sensació, sí.
29: Aquesta negró, tot, no, brutal,
30: brutal.
29: No, no, impressionant.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa adicional. Ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
5: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
6: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
7: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
6: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dic, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
8: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
9: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia

0: que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
1: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
2: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
1: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
3: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
4: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
5: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
4: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
6: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
4: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
3: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna

0: 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
1: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
3: Well, it's a very nice feeling.
4: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
3: Yeah, we're very happy.
2: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
5: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
2: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
6: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
2: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes, i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
8: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchant al màxim. Así que, bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
2: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
1: 3CAT Info.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogó i caloreta, eh?
1: Sí, sí. De fet, avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida. Per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà. Potser ja a partir del cap de setmana començarà a fluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40. Hi ha avisos de calor a tota la franja de Ponent, també doncs, a tota la zona del Pla de Lleida, també fins i tot el prelitoral de Barcelona i Girona s'ha activat, tot i que el risc és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir el cap de setmana s'inicia aquesta tendència que el nostre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix. Ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentíeu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons la prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
7: Gaudí com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris. Per descomptat, ho haureu vist a les xarxes socials. Però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
11: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
10: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que hi va haver-hi a l'aeroport del Prat. Una falla elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did... Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump. Segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
4: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
5: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
7: Hello, planet Earth! Hello, humans! Can't be face here! Intergalactic Space Warrior,
0: el seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions...

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7:08, una cosa més de música.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Buigas.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels. Des de Roquetes, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla, con la perla ha una locura. Preciós.
7: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc.
3: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Cèlia Forment.
10: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
11: Molt emocionades.
12: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
13: Gaudint com una nena.
14: És un espectacle que s'ha de veure.
15: He portat inclús d'això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
16: Jo que no tenia ganes de vindre.
10: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
4: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
17: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
18: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols. Però, bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
17: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mobilitat complicada.
2: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
3: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
4: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
11: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: I problemes, sobretot a Rodalies.
2: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
3: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
2: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
0: Un ferit.
3: L'únic que consta de la jornada d'ahir es tracta d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
0: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
4: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
2: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
0: Madrid, Paula Brugets.
14: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
19: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
14: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Guants polèmics.
3: Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
2: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
4: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
20: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Problemes de subministrament.
2: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
3: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
0: Pau Rovira, bon dia.
21: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
22: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
21: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Evoluciona favorablement.
4: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames s'escapessin.
2: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
3: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
0: Sense control.
4: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
2: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
3: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: Tarda molt complicada.
4: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
2: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
0: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards. És veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
3: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
0: Roger Santaló.
1: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Assetjadors.
4: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
0: Curra, Jordi Brascó.
6: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
23: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
6: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finestra de vida.
2: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
3: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
24: Personas que tengan grupos.
25: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena, diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
26: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
27: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
25: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amenaça.
4: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
2: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
3: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
28: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: I torna la Schubertíada.
4: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
0: I encara parlant de música, Joan Dausà.
2: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
0: Joaquim Albalate.
7: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la La Love You, l'Axambusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
8: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
7: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, nova destinació per Xavi.
9: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
10: Well, it's a very nice feeling.
12: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
10: Yeah, we're very happy.
9: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
0: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
9: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Mai Sabaja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
15: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
9: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
0: I ja el Bastué ja és a la final dels 200 metres.
9: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
16: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luka Huck es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
18: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara, en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandwich de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
17: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
3: el 56.148, 5, 6, 1, 4, 8, de la sèrie 18.
17: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
29: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
30: ¡Ah! ¡Qué peste!
31: Pedro Sánchez, buen día.
32: Es que a mí, no, me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
0: No, però aquí...
32: Para que la energía fluya y así, pues, trabajar en un ambiente más agradable.
30: Què està fent, aquest?
0: No, però, escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok,
32: sí.
0: Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res, perquè tenim moquet al terra.
32: Sí, sí,
0: també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba, mirat, i podríem tenir un susto.
32: Ja. Ei, mirat, mi preferido... es el incienso de sándalo.
1: volta.
32: Me encanta. ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
5: No, li farem cap foto perquè no... Ai. Cling, cling. Ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
6: Que se puede.
5: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
32: Una bruja.
6: Perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí maco.
32: No és una bruja, és una mujer empoderada.
11: Maria Cinta Mandalas.
6: Me presento.
11: Ja la coneixem.
6: Soy Maria Cinta Mandalas.
11: Ja la coneixem.
6: No, però aquest senyor no em coneix, Ricardo.
5: Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
6: Soy fundadora y llevavoz de la asociación hipernudista del Montseny.
32: ¿Lleva voz?
6: Que es una asociación que influye al lado de las energías de la Pachamama,
32: vaya,
6: lejos de la sociedad capitalista y las tiranías de las farmacéuticas.
1: Una catamallanes, és lo que
6: vostè calli, que té la vagina seca.
32: Maria,
6: mire, señor...
32: ¿Estás bien?
5: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
3: Gaudint com una nena.
4: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
4: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Guirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important, perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar, justament, de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
6: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores. Calor i més calor. Jofre, bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus, almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida. Especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogor a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamarsa. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona. Una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. Mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència de la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts, ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca tot a les portades.
1: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
3: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
1: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
3: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure en grup.
1: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
3: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
1: I un pas més enllà va l'article de Raúl Conde al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
3: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
10: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
10: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas, és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
10: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha un autèntic i callau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:15, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
9: Eclipsi, a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La
11: premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansió hi llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Banc Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinoy al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig Van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sant Malpar a Lluelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda preclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si s'ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus, no. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de malestrugança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels rotllos espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Tals aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquests és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30? Mira, molt bé. Sí. Anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira, com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, l'Amélie Nothomb. I el santoral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camariñas, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cuien marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixit i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Jean Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3:15 de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol. A Lleida és fosc.
1: A Tarragona,
5: aquí.
1: Ara mateix.
5: Ara.
1: El sol, ara mateix.
5: Ara mateix s'ha apagat.
1: Desapareix.
5: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
9: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
10: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
13: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
14: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
14: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
14: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
15: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
15: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B, i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país.

0: A persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
1: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
0: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
1: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
0: A la tercera, hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna, a la qual veu força amoïnada.
1: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
8: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi, que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha sido una locura.
10: Precioso.
12: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
0: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
13: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
14: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
0: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
12: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
0: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
13: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
15: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
12: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment

0: augment del consum pel turisme. Les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i a la Vallavuí detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
2: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
3: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
4: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafó es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafó a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, hi ha un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calamar.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
5: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
6: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control. Ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada. Sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
7: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Circulació encara tranquil·la, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la ronda a dalt amb lentitud entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs.
0: Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives, com l'N340 i la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a la capital catalana. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips d'arrestat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de l'Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Els problemes derivats de la falta de cobertura mòbil representen el 60% de les queixes dels municipis catalans cap a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris i fer el seguiment dels treballs per solucionar-los. L'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Les últimes excavacions de la ciutat romana d'Aeso, a Isona, deixen al descobert una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. La troballa porta nova informació sobre l'evolució d'aquesta antiga domus. I Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdany. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Axambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial de Futbol el 2030. El substitueix Ronald Koeman, el càrrec que feia 2 anys que no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. A París Saint-Germain guanya de nou la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Gael Sakura Bestué disputarà la final de 200 metres, Marta Mitjans les semis de 800 i a l'europeu de natació de París, Luca Huck no va aconseguir medalla ahir als 100 lliures en acabar quart.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable. Aquests i qualsevol altre adjectiu fa curt per definir els sentiments de molts catalans quan a 8:45 del vespre d'ahir la lluna va completar el seu pas per davant del sol, ocultant completament l'astre rei i deixant-nos una nit sobtada de menys de 2 minuts. Un fenomen que trigarem anys a tornar a veure a casa nostra i que ben segur generarà una pregunta per al futur. On eres tu el dia de l'eclipsi? Tret d'algunes excepcions puntuals, on els núvols van fer la guitza, l'espectacle astronòmic d'ahir es va poder veure gairebé arreu del país en unes condicions immillorables. De la Seu Vella a Lleida, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar la vista al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall i retenir unes imatges que ja són part del nostre imaginari col·lectiu. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure en unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants que van observar aquest fenomen emocionats i conscients de presenciar un moment històric. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Anem, per tant, a Roquetes, Ricard Buegues.
4: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels.
0: L'estampa també va ser idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud, Coia Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100% des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Ens ho explica la Noelia Caselles.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha una locura.
10: Precioso.
8: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella.
0: L'eclipsi va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens, com era previst. Fins ben entrada la matinada, hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el director Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
12: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Fins a 700 efectius dels Mossos van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. La jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessant, sentit sud, i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat. Ho explica Beatriz Catinfo, el responsable d'ADIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat estat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar a motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. L'operador ferroviari ha explicat que ahir la R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior i la R15, que connecta Riba-roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
2: 3CAT Info.
0: Canviem ara de qüestió. Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que se'n despenja a Madrid, Paula Brujats.
14: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla. La ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
15: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
14: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida als 4 dies que, com a màxim, es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de persones mortes i a 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha decretat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
16: Persones que tengan grupos.
17: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
18: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
19: Muy afectados. Toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo. Para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
17: Pereira, amb més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
20: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un quart de nou del matí, fem ara atenció al trànsit i al temps. Diari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara un trànsit còmode arreu del país, només amb algunes retencions localitzades provocades per treballs a la calçada. Hi ha cua a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció a Girona a causa d'obres i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, perquè recordem que a causa de les obres de cobertura hi ha un carril tallat a banda i banda de la Ronda. A la P7, un carril tallat a Vilaseca en direcció Tarragona a causa d'un camió avariat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
21: De nou, continuem amb una matinada tòrrida i amb un ambient molt xafós a tota la façana litoral. Aquestes matinades incòmodes, amb valors tropicals que també s'endinsen cap a l'interior. Poques variacions de moment en aquest sentit. I, a més, avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures pugin i arribin a tocar els 40 graus, tornen els 40 graus, sobretot, cap al Pla de Lleida, cap a Ponent, amb una calor, per tant, que s'intensifica. I, a més, amb avisos de calor a moltes comarques del Terç Oest, també fins i tot del litoral o del prelitoral més aviat de la zona de Barcelona i interior de Girona, amb temperatures que poden superar fins i tot els 35 graus, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. Tot i així, després d'un matí assolellat, a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny entre el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, i també l'àrea dels ports, és on s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme, aquests núvols que creixen ràpidament, i de nou es puguin produir alguns ruixats. De fet, no descartem fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat acompanyada de calamars, especialment al nord de les comarques de Barcelona i interior de les de Girona. Per demà esperem pocs canvis, però a partir del cap de setmana sí que sembla que arriba un canvi de temps que farà baixar les temperatures progressivament, bàsicament normalitzant-les, i sobretot que es notarà a l'inici de la setmana que ve i també amb més ruixats.
22: Trescat Info. Ui, quin fred que m'ha agafat.
23: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
22: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
25: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Més coses de l'actualitat. Estabilitzar l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terreny de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. I continuen treballant 10 dotacions dels bombers per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins a unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més pròxims al foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar aquest confinament. I l'incendi forestal de Niebla a Huelva continua sense estar controlat i manté fins a 7 fronts actius. El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar. A més, els mitjans aeris es van haver de retirar abans per restriccions de vol a causa de l'eclipsi. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. És un dels incendis forestals més complexos que hi ha hagut mai a Andalusia. I aquí a casa nostra, l'aeroport del Prat va viure ahir una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Segons Aena, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní, en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
26: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
27: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
27: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
27: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera, Ribagorçana i increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
3: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Iolanda Ferran.
4: Sí, han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquí ja multiplica per 10.
3: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
0: Doncs encara en contacte amb el Pau, les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites com un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada justament a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana.
3: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenta en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
5: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
3: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
5: És una casa que tenia elements rics, per exemple un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, té fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
3: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
2: 3CAT Info. Informa.

0: Joan Dausà dona avui el tret de sortida al Festival Summerfest de Cerdanya, que porta nou concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Ens ho explica des de Puigcerdà mateix, el Joaquim Albalate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la cinquena edició del Summerfest. I passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el Mac Lari, l'Axambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys. Julià!

0: A 3CAT Info,
1: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030, que es disputa a Espanya, Portugal i el Marroc. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 23-24, per tant, des de fa dos anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix en Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va fer el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
7: Well, it's a very nice feeling.
8: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
7: Yeah, we're very happy.
6: Un cop disputada aquesta Supercopa de futbol, es podria accelerar la negociació pel traspàs del jugador del Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir no va incorporar-se a l'equip blaugrana amb permís del club. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola, que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament a Barça. I pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
9: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
6: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 al Montpellier francès a primer amistós de pretemporada ahir a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja amb només 15 anys. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
10: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
6: També van jugar el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Al-Qadisiyah Saudita amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar 2-0 l'Europa de segona federació amb gols de Brownie i Anita Marcos. I de matinada, Leo Messi ha tornat a jugar avui després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha entrat com a suplent a la segona part a partit de l'Inter de Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga. L'equip de Messi ha perdut per 2-3. Un Messi que unes hores abans a les xarxes socials havia fet pública una carta de comiat al seu pare on admet que té molts dubtes de que continuï jugant a futbol molt temps més. Li diu Messi al seu pare que no sap què farà sense ell i que no sap com seguirà el futbol.
0: 3CAT Info.
6: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Gael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal en parla al portal Carrer Lliure.
11: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes. Així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
6: També avui l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. Serà al migdia i abans a Barcelona Oriol Sánchez participarà a les sèries de 200 metres. A l'Europeu de Natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart ahir a la final de 100 lliures. Un Huck que participarà aquest matí a les sèries de 4% lliures masculí amb el també català i amb Florencio.
5: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar a gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats de la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i l'N340 i la C32. Mentrestant, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit en direcció a Barcelona. I la Moncloa avisa el Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. El govern espanyol replica així el ministre de Justícia marroquí que en plena crisi migratòria ha reiterat que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats nord-africanes. Avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats per començar a parlar del repartiment dels migrants que són a la ciutat autònoma. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Donald Trump dotarà els agents antiimmigració anomenats ICE d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. En 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El govern nord-americà hi destinarà 20 milions de dòlars. I Eurovisió impedirà que països en guerra puguin organitzar el festival encara que hagin guanyat l'anterior edició. La mesura que no afecta la participació en el certamen arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel. En Esports Montse, protagonisme per Xavi Hernández.
6: És el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. El Paris Saint-Germain, per la seva banda, guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
5: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta al nord de les comarques de Barcelona i a Girona. Dos quarts de nou i dos minuts, l'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. Des de la Sou Vella de Lleida, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, en l'ocultació del disc solar va ser més llarga. L'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants, com us dèiem. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Ens ho explica el Ricard Boigues.
12: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
13: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
12: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels.
5: Barcelona també va viure amb l'eclipsi, tot i que des del Cap i Casal de Catalunya l'ocultació de la nostra estrella no va ser del 100%, no va ser total. La capital catalana no oferia les millors condicions d'observació, però un dels llocs des d'on es va veure millor l'eclipsi va ser el Castell de Montjuïc. A la terrassa sobre el pati d'armes, 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva, assegudes en cadires o estirades damunt la gespa artificial, posat expressament per l'ocasió.
14: Molt emocionades.
15: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
16: Gaudint com una nena.
17: És un espectacle que s'ha de veure.
18: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
14: Jo que no tenia ganes de vindre.
5: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir d'aquest espectacle. I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Girona, Maria Rovira.
14: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
16: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols. Però, bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
14: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
5: L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Així que si us heu perdut, escolteu el que ens explicarà la Clàudia Serra.
17: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. Al 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
19: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
17: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Dos quarts i mig de nou, mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneix el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, diferenciat de Vox, el seu soci de govern, en quatre autonomies que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
20: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
21: Ceuta i Melilla són españolas no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
20: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
5: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida als 4 dies que, com a màxim, es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
22: Personas que tengan grupos.
23: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
24: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
25: Muy afectados, toda la gente estamos afectados por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
23: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
0: 3CAT Info.
5: 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, els agents d'immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni tampoc cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwed, és molt crítica amb aquesta iniciativa.
1: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
5: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. L'exèrcit israelià fa aquest matí un nou intent de desallotjar els colons jueus que assetgen des de fa dies una família palestina a Cisjordània. A Qusra, els colons estan posant en pràctica un nou mètode per intentar expulsar palestins de casa seva, que consisteix a identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar-los la llum i l'aigua, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat aquests colons de terroristes israelians. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: L'estratègia és simple: bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
3: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
2: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys.
5: Encara de l'exterior, la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'avui. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i branques, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com ara l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear. Tornem a casa. Aquest matí encara s'arrosseguen nombrosos retards a l'aeroport del Prat i algunes cancel·lacions de vol, sobretot de la companyia Vueling, que provoquen cues als taulells. Això després del problema elèctric que el migdia va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts i que va fer que la tarda fos força complicada. Segons Aena, l'incident es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
7: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho,
6: El que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
20: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
6: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
20: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
5: 8:45. Connexió ara amb l'equip Viari per saber com se circula a aquesta hora per carreteres i autopistes del país i com està el transport públic. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara s'ha circulat amb força tranquil·litat. Fins i tot hi ha menys volum de circulació respecte a dies anteriors. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona en direcció Amposta per la retirada d'un vehicle. També hi ha un camió avariat a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Vilaseca en sentit sud en direcció Tarragona a Castelló, que provoca complicacions en aquesta zona, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, encara lentitud a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat per les obres que tallen un carril en tots dos sentits i també per obres aturats a l'autovia 2 en un tram curt a l'altura de Caldes de Malavella en direcció Girona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps.
5: I Jofre Genué.
8: Aquest dijous esperem que les temperatures pugin una mica més, tocant-se els 38 demà. La calor, que arriba al seu màxim i torna a situar-se en valors de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, Franja de Ponent, hi ha avisos en aquest sentit, i déu-n'hi-do també a zones de la Catalunya central o prelitoral, on també hi ha avisos, perquè els termòmetres poden arribar a superar els 35, amb aquesta aixafogó que es manté a tota la costa. Amb un matí, doncs, de plena canícula, de ple estiu, amb aquests valors doncs, per sobre de, clarament del que seria habitual, i amb domini del sol, amb aquesta notable aixafogó a tota la façana litoral. I bé, a partir de migdia, de nou, hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força, especialment al nord del país, entre el Pirineu i Prepirineu, zones de muntanya, també cap a la zona dels ports, i per tant es podran produir alguns ruixats o fins i tot algunes tempestes que afectin especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que localment poden tenir caràcter moderat i anar acompanyades de calamar-se. Entre avui i demà, de moment, tindrem aquest escenari, sense canvis importants, amb aquesta calor que persisteix, i a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una cua de front, sembla que s'obriran les portes a una massa d'aire més temperada, no tan calorosa, que anirà lentament imposant-se. Per tant, a partir del cap de setmana, que els ruixats guanyaran més terreny, les temperatures iniciaran un descens.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en què recollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació de països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio o Televisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival. La Schubert té d'arrenca edició amb 200 concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona Maria Rovira.
1: Abans d'arribar a la canònica de Vilabertran, la Schubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, és clar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: Aquest concert demà a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Schubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que

0: L'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banza, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Schubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
2: Canviem de música. Els Amics de les Arts, Joan Dausà i l'Exam Bustó coincideixen avui en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes dirigides a tots els públics. Adrià Clotet.
3: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
4: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
3: Queda't aquí, abans, abans que serà.
4: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident, Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu 5è disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria.
3: Llença't, que ens ara és tot i no repartirà. Sento que el cor ja no para de matregar.
4: L'Exam Bustó actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
3: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me la lluna i un remeiet de romer.
4: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu que se celebra a Llançà.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Esports.
2: Fins a les 9 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar Barça fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs. Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
9: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
8: Un cop disputada la Supercopa de Futbol, es podria accelerar la negociació per al traspàs del jugador al Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir ja no es va incorporar a l'equip blaugrana amb permís del Barça, justament per acabar de negociar la seva sortida.

0: sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cobercí, Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament al Barça. I Roni Bardagi el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara parlem de futbol per dir que l'Espanyol va presentar ahir al central de 29 anys Unai Núñez. El basc arriba cedit del Celta de Vigo per una temporada. El director esportiu blanquiblau, Monchi, va explicar per què no acaben d'arribar més fitxatges per a la nova temporada.
1: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
0: Pel que fa al Barça femení, va guanyar per 3-1 a Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Va marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maissa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car en la història del femení. La jugadora del Barça, Vicky López, parla de l'adaptació de les noves futbolistes de l'equip.
2: No, muy bien. Los fichajes vienen a aportar y se está notando, se están integrando bien. Necesitarán pues su tiempo de adaptación, pero contentas porque estén aquí y bueno, las que suben ya se ve, creo que tienen mucha personalidad, al final es lo que tiene la Masía.
0: També van jugar ahir a Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa de Segona Federació amb gols de Brownie i Anita Marcos.
3: 3Cat Info.
0: Encara parlem de futbol per dir que el Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar ahir el Deportivo de la Coruña per 0-1 amb gol d'Abrahim. Sentim el tècnic blanc, José Mourinho.
4: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas, ganas. Ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
0: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic de Madrid Álvaro Arbeloa al camp del Màlaga ahir en la disputa del trofeu Costa del Sol. L'equip anglès guanyava 1-2, però just al final del temps reglamentari els andalusos van fer l'empat a 2 de penal. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. L'equip anglès considerava que els penals no estaven contemplats al contracte i, a més, si es quedaven, no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra.
3: 3Cat Info.
0: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Gael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres. Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures.
5: Sí que m'he notat més cansat els últims metres. Ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
0: Un Huck que participarà aquest matí en les sèries de 4% lliures masculí amb el també català Ian Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos, de Sant Boi del Llobregat, participarà en les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures d'aquest europeu de natació. Una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar en última posició en la final del relleu 4% lliures femenins ahir.

0: Dijous 13 d'agost del 2026, a la llista de coses que no passaran mai més, ja en tenen una més al sac. L'endemà de l'eclipsi, la lluna ja ha passat davant del sol, el nostre petit món s'ha fet gairebé de nit, cadascú ho ha viscut a la seva manera i aquest moment únic, que no tornarà a casa nostra, fins al 2180 el vàrem viure ahir. L'any que ve, el 2 d'agost del 2027, si els ve bé, mes d'agost, tampoc no sabem si és que val massa diners en a Cadis, però el 2 d'agost del 2027 a Cadis ho viuran i s'estaran gairebé 3 minuts a les fosques a 3:15 del matí. O sigui, que si l'experiència d'ahir els va captivar, Cadis els espera el 2 d'agost de l'any que ve. I si volen més foscor, una mica més avall, a la trasbalsada Ceuta, el 2 d'agost de l'any que ve estaran gairebé 5 minuts a les fosques. I si volen viure una veritable experiència mística, ja els oferim la millor proposta perquè se la puguin apuntar. El 2 d'agost del 2027, a Luxor, al costat del Nil, a l'avinguda mil·lenària de les Esfinx, el sol s'apagarà al migdia durant 6 minuts i 23 segons. Que no sigui que no els hem avisat. Repetim, si és que el que es va viure ahir els va captivar de debò. Mentrestant, la vida segueix i, per ben poc, Luca Hoek va quedar fora del podi a la final dels 100 metres lliures de natació ahir a París. Té 18 anys i un llarg recorregut perquè el podi sigui una realitat ben aviat. Avui l'agenda informativa ens porta un nou Pinsvens amb el 43è torneig de juvenils de la Blanca Subur i a la nit a la xerrada Eugenius amb la jove de Sitges de protagonista. En un moment ho comentem tot.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Si volen anar a Luxor, ja hi ha viatges, eh? Si volen que el surti més econòmic, doncs a Cadis, a la Tacita de Plata, a peu de costa. Bé, que ahir es va viure l'eclipsi, més d'un mes de dos, al Garraf, més d'un mes de dos, que van anar una miqueta més avall. A Ratpenat hi ha unes imatges del portal Castelldefels Info amb un cacau de trànsit en aquella carretereta de Ratpenat. Un cacau d'aquells grossos, grossos. O sigui que, si vostès van anar xinuixant o van prendre precaucions, millor, perquè, evidentment, ahir va haver una miqueta de tot. I, sobretot, es va demostrar que aquesta instrucció del govern d'anar amb transport públic, bé, doncs, passa com amb la majoria d'instruccions del govern per anar amb transport públic, que intentes anar amb transport públic i és una frustració constant a l'anada i, sobretot, a la tornada, perquè l'estació de Tarragona la van haver de tancar els Mossos de la gentada que hi havia perquè ningú caigués a la via abans d'hora. Bé, en fi, l'únic aspecte que no es va complir o que no es va notar massa, perquè la foscor, evidentment, encara que aquí no teníem l'eclipsi total, la foscor la vàrem notar, però no vàrem notar tant la baixada de temperatura. Perquè, vaja, almenys consultant la nostra estació meteorològica, a quarts de nou ens varen quedar amb els 29 graus i d'aquí no vam baixar. Aquest matí semblava que tot reposava una mica perquè no teníem tanta humitat, però en qualsevol cas, la temperatura ahir, almenys a casa nostra, no es va notar massa. Sí que és cert que com que l'eclipsi arribava al final del dia, tampoc hi havia, diguem-ne, massa oportunitat que la temperatura baixés. Però per la resta el temps es va comportar i, per tant, encara que sigui en manera parcial, es va viure l'eclipsi. Parlant de temperatures, sembla que el canvi vindrà diumenge i la setmana que ve. Pel que fa a les temperatures, i hi ha uns mapes de pluja, però uns mapes de pluja d'aquells que potser en un altre moment ens vindria de gust mirar, però en aquesta prèvia de festa major, a veure què passa. Però el que hem vist pot preocupar, perquè la setmana que ve temperatures cap avall, i això sí que no preocupa, és absolutament necessari i vital passar una festa major sense aquesta calorada, però les pluges ja en parlarem. Però de moment, avui s'ha fet clar perquè el sol ha tornat a sortir, com és obvi, a 6:45 del matí s'ha fet clar, el sol ha sortit gairebé a les 7, el sol es pondrà a les 8:54 i es farà fosc a les 9:24. Avui el dia s'escurçarà 2:22. Tindrem 13:54 de llum solar i 10:05 de foscor. Què tenim per avui? En uns instants, un fragment de l'entrevista que mantenia en Pitu Valera el passat dilluns amb David Porres, el director esportiu de la Blanca Subur, perquè aquesta tarda comença el 43è torneig de juvenils. Per tant, valdrà la pena també centrar una miqueta l'atenció en aquest torneig que comença avui. Després, a la segona hora de programa, la presidenta de l'agrupació de Balls Populars, Judit Parlant, en conversa amb en Pitu Valera, que espera l'agrupació d'aquesta festa major del 2026. En fi, aquesta festa major que tindrà la restauració d'en Patufet, que també ha quedat per aquí al mig, com que en Patufet va fer els anys, el mateix any que el Drac, ben fi, que teníem una concatenació d'aniversaris que complicada, però que se sàpiga que el Patufet ha estat restaurat. Bé, doncs, no només del Patufet, òbviament, sinó de la grupa en general, en parlarem amb la Judit Barlant el dilluns que ve, que tindrem a la regidora Eva Vila, per parlar, evidentment, del pressupost de la festa major, de la festa major d'aquest any, de tot allò que més o menys pugui mereixer reflexió, fins i tot, bé, de les modificacions del protocol que en el futur poden permetre determinats canvis que s'han apuntat en aquesta taula. Però avui, Judit Barlant, presidenta de l'agrupació, i després ens vindrà de gust reescoltar la conversa que vàrem mantenir amb l'Hugo i amb en Víctor, amb l'Hugo Bravo i amb en Víctor Rubio. L'Hugo, aquest sitgetà que va fer el París-Sitges 1.250 quilòmetres, corrent i va arribar el diumenge 2 d'agost. Una història maquíssima, maquíssima, maquíssima, que ens varen explicar ells dos, Lugo, qui corria, i Lugo, qui... Perdó, Lugo que corria i el Víctor que el mantenia físicament en forma amb totes les crisis que hi va haver durant la cursa, especialment una a França que ens varen explicar amb tot detall. Tot això i altres coses al llarg del programa d'avui. Dijous 13 d'agost a les 7 de la tarda començarà el 43è torneig de juvenils de la Blanca amb el partit que enfrontarà la Blanca amb el Grama i a les 9 el Cornellà amb el Gimnàstic de Tarragona. La competició continuarà divendres, dissabte i diumenge. Després ho comentarem tot plegat, però avui, qui vulgui ja veure bon futbol de juvenils, a les 7 la Blanca amb el Grama i a les 9 el Cornellà amb el Nàstic de Tarragona. Avui cal el Racó de la Calma pels més menuts de la casa. A les 6 de la tarda, la Festa Major de la Samarreta. Un dels actes inclosos en el Sitgestiu 2026. A partir de les 6 de la tarda, al Racó de la Calma. El preu, 4 euros, i només cal portar una samarreta llisa des de casa. La Festa Major de la Samarreta, avui a les 6 de la tarda, al Racó de la Calma. I com els comentàvem, com els hem vingut comentant aquests dies, avui xerrada... 28a xerrada de Festa Major al Janius Bar a partir de 2:15 de la nit sobre castells. Feia temps que no es parlava de castells a Janius. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Intervindran Marc Ill, cocap de colla de la jove de Sitges, Toni Bach, que és cap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels xiquets de Vilaseca. Plegat, moderat per en Sergi Molina. Això serà avui a partir de 2:15. El salt de la jove de Sitges és possible consolidar una colla de 8 a Sitges a les xerrades del Janius Bar. Com sempre l'enregistrarem i demà a la segona hora de programa la podran escoltar íntegra. Avui a 2:15 de la nit. I demà divendres, dissabte i diumenge, cap de setmana de les barraques. Cultura popular gratuïta. Tot plegat començarà a 6:45 de la tarda a la plaça de l'estació amb el Cor Entitats, amb Yai Sound System. 5 cerveses per 10 euros. Es poden comprar els tíquets a les paradetes de barraques o a l'inici del Cor Entitats. Demà a 6:45 de la tarda a la plaça Eduard Maristany. Demà divendres amb Yai Sound System i BC Sound a 8:45 al Pa de Cada Dia, a 10:15 Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, a 12:15 amb Paranoia i a les 3 de la matinada els BKT Brass Band. Aquest és el programa o raster per demà a les barraques, però concerts dissabte i concerts diumenge. Què més hi ha aquest cap de setmana en matèria d'agenda? A l'ermita de Sant Sebastià, demà divendres a partir de les 9 del vespre, dins del Mediterranean Guitar Festival, el quartet de corda Waterloo, amb un concert tribut a ABBA, amb guitarra. Mediterranean Guitar Festival, quartet de corda Waterloo, tribut a ABBA, a l'ermita de Sant Sebastià a partir de les 9 del vespre, el preu de l'entrada 20 euros. El dissabte, a més del que us dèiem del Torneig de la Blanca i de les Barraques, el dissabte dia 15 a les 10 del matí, el Club Nàutic Sitges, a partir de les 10 i fins a les 3, la competició tot el matí, tercer trofeu de Festa Major de Vela Lleugera, amb les colles de Festa Major. Aquest dissabte dia 15, el Nàutic Sitges a partir de les 10 i fins a les 3. I el dissabte dia 15, a partir de les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la 42a edició de la Nit de la Sardana amb la Cobla Maricel. Monflons i Vidols, aquest dissabte, dia 15, a partir de les 10 de la nit, 42a Nit de la Sardana als Jardins del Retiro. Mm. 9 i 12 minuts, com els comentàvem ahir, Luca Hoek va quedar per ben poc fora del pòdium de la final de 100 metres lliure del Campionat d'Europa de Natació. El periodista Diego Torres ho escriu així al País. El jove Luca Hoek va haver de remar amb tota la seva ànima perquè no desarborés l'huracà que va passar per la piscina de París. Va succeir ahir en els Campionats d'Europa. Fou la final, diu Diego Torres, més ràpida de la història de la natació. Mai tants homes varen cobrir en menys temps els 100 metres d'una piscina llarga. Una catarata d'escuma de la qual en va sortir victoriós David Popovici, l'home que més vegades ha nedat per sota dels 47 segons. El romanès va aturar el rellotge en 46 segons 56 centèsimes, a 16 centèsimes del rècord mundial. Luca Hoek va quedar en quarta posició amb 47 segons 39 centèsimes. Diu Diego Torres al País que aquests 47 segons 39 centèsimes de Luca Hoek són un registre fabulós. No només li varen permetre superar la setena posició del nedador José Antonio Chicoy l'any 1970 i la sisena d'Eduard Lorente el 2002, els seus predecessors a les finals europees, sinó que també aquests 47 segons 39 centèsimes li haurien valgut per guanyar 8 de les darrers 10 finals olímpiques. O sigui que és un gran crono, el que passa és que va ser una final rapidíssima per part de tots els nedadors. En qualsevol cas, ell va dir que s'ha sentit una miqueta més cansat en els darrers metres, estava lluitant al màxim, però, posem el context, té 18 anys, una carrerassa per davant, per tant, bon balanç, encara que quedés en quarta posició del pòdium. I ahir va acabar el Festival Jardins de Terramar, que tanca el Festival Terramar CaixaBank amb 23.800 espectadors i un 85% d'ocupació. God Save the Queen va posar el punt i final a 12 nits de programació amb la gira que commemora el 40è aniversari del darrer concert de Queen amb Freddie Mercury. El festival, per tant, tanca amb bones xifres. La seva novena edició també recordem que és la darrera edició amb l'actual licitació. El festival l'any que ve obrirà de nou la licitació i després tenim aquest altre assumpte, aquest altre vessant, que és la possibilitat que en el terreny on ara hi ha l'escenari del Festival Terramar CaixaBank s'hi comenci a desenvolupar les obres d'un nou hotel, que és el que preveu la propietat d'aquest terreny. Perquè recordin que aquest terreny, el terreny on està situat l'escenari del festival, és terreny particular. I aquest terreny és un terreny de clau hotelera. Per tant, allà s'hi pot fer un hotel. Saben que en aquests darrers mesos s'ha parlat, diguem-ne, del model de gestió de l'hotel, que diguem-ne, que havia d'encaixar dins el marc legal i administratiu, però això ja està resolt. Per tant, la propietat té via lliure per construir aquest establiment. I, evidentment, si es construeix aquest establiment, el Festival Jardins de Terramar no pot situar el seu escenari allà i els Jardins de Terramar no tindran sentit per fer-hi un festival i caldria buscar una altra ubicació, a veure què passa. Per tant, l'any que ve serà un repte, però aquest any el festival tanca amb 23.800 espectadors i un 85% d'ocupació local global sobre les 28.000 localitats disponibles durant les 12 nits de programació celebrades entre el 31 de juliol i el 12 d'agost. El codirector del festival, Joan Ramon Rodríguez, valora molt positivament el resultat perquè confirma la fortalesa del festival i, sobretot, la fidelitat del nostre públic. I posa un colofó a aquesta novena edició i comença el compte enrere cap a la celebració del seu desè aniversari el 2027. La Festa Major introdueix canvis logístics per millorar la seguretat i reduir conflictes. Això és el que anuncia l'Ajuntament en nota de premsa. La festa viurà diversos canvis a la logística amb l'objectiu de millorar la seguretat, reduir conflictes i aconseguir que tothom gaudeixi de Sant Bartomeu amb més comoditat. La gran afluència de persones que segueixen els diversos actes ha fet que calgui prendre mesures en la gestió de la circulació de públic. Per tant, el dia 23 d'agost, després dels 21 morterets, a les 2 del migdia, es tallaran els accessos des del Passeig de la Ribera cap al carrer Major, perquè pugui baixar la cercavila amb més tranquil·litat. Aquesta és una mesura que ja es va engegar l'any passat amb l'objectiu d'evitar aglomeracions al carrer Major i que els balls i el públic puguin veure la sortida de les dues amb més comoditat. En aquella hora, per tant, no es podrà entrar al carrer Major des del carrer Nou, des del carrer Tacó ni des del carrer Carreta, sinó que es dirigirà al pas de les persones cap al carrer Sant Pau. La gestió de la circulació de persones també es produirà el 23 a la tarda i al vespre durant la processó cívica, ja que es vol evitar el trànsit de vianants que van a veure el Castell de Foc quan la processó cívica vagi pel carrer Jesús, cap de la vila i parellada. Saben que l'any passat també al final de la cívica gent que baixava per anar al Castell de Foc, gent que pujava carrer Parellades amunt per arribar a l'Ajuntament, perquè la cívica va anar bastant tard l'any passat per aquest motiu. Per tant, en aquest cas, es recomana que si es vol anar directament a buscar lloc pel Castell de Foc, es vagi pels carrers Sant Gaudenci, Sant Josep i Bonaire cap al passeig de la Ribera. I finalment, el 23 d'agost al vespre, l'arribada del Sant a la parròquia al final de la processó cívica es farà pel Racó de la Calma. Com saben tots vostès, es farà aquest retomb pel darrere, s'entrarà pel darrere. Per aquest motiu es tallarà l'accés de persones al Racó de la Calma i al Baluard des de l'arribada dels gegants, per evitar aglomeracions. Per tant, a la cívica, quan arribin els gegants, es tallarà el pas cap al Racó de la Calma i també cap al Baluard, més o menys com el que acostuma a passar en l'entrada de Sant Bartomeu el dia 24, doncs també el Baluard es tancarà per evitar aglomeracions. A banda dels cossos de seguretat de la comissió i del voluntariat, l'Ajuntament ha contractat seguretat privada per controlar els actes amb molt de públic, com el Castell de Foc, les activitats a la plaça, a la Torreta i a les Revetlles al passeig de la Ribera. Dilluns, amb la regidora Eva Martín, en parlarem de tot plegat. I ahir, 12 d'agost, els bombers del Parc de Vilanova van tornar a enviar una carta als alcaldes i alcaldesses del Garraf per dir-los que ahir, 12 d'agost, el Parc de Bombers de Vilanova va quedar per sota del mínim de persones per garantir el servei, degut a un desplaçament forçat de dos bombers al parc de Sant Feliu de Llobregat. Volem deixar clar, diuen els bombers, que aquesta situació no ve donada per una manca de voluntat del servei del col·lectiu, sinó per una deficient planificació de l'administració que sosté el funcionament diari dels parcs basant-se en el sobreesforç permanent de la plantilla en lloc d'aplicar un model organitzatiu estable i respectuós amb els acords laborals. Per tant, afortunadament, no ha passat res, no va passar res, però és la segona alerta que el Parc de Bombers de Vilanova envia alcaldes i alcaldesses del Garraf sobre la poca disponibilitat d'efectius en el Parc de Vilanova. Val la pena atendre, per tant, aquesta consideració, quan vàrem tenir aquí també el responsable, el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Sitges, també ens va parlar dels efectius disponibles, o sigui que no és endebades aquest advertiment. Afortunadament, toquem fusta, està tot més tranquil, però és una situació que hauria de preocupar, perquè, com els dèiem, ahir el Parc de Bombers de Vilanova va quedar per sota del mínim de personal per garantir el servei. I és el segon cop que passa això en aquest estiu i el segon cop que els bombers del Parc de Vilanova ho adverteixen. Bé, com els comentàvem, avui a les 7 de la tarda, el Nou Pins Vents acollirà una nova edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur. El torneig que enguany arriba a la seva 43a edició i que dona el tret de sortida a una temporada en la qual el juvenil A de la Blanca haurà de jugar la primera divisió després del descens de la darrera temporada. El passat dilluns, en Pitu Valera saludava el director tècnic de la Blanca, David Porres, que va confirmar que Sergi Escofet seguirà la banqueta del juvenil la propera temporada i que la Blanca passarà de tenir de 3 a 2 juvenils. David Porres va fer un repàs a l'actualitat del club, incidint també a la qüestió de la manca d'espai que els impedeix tenir més equips i les metodologies de treball més acurades. El director de la Blanca Subur ha fet valer el paper del club en la societat xitxetana per reclamar part de l'espai del nou camp de futbol que es construirà tot just al costat del nou Pins Vents. Saben que aquí hi ha una qüestió que en el seu dia es va signar arran del trasllat de la Blanca cap al nou Pins Vents, i era en el seu moment poder fer ús de les instal·lacions del nou camp de futbol que estarà situat, com saben tots vostès, aquesta obra, que és una obra molt gran i que comporta també canvis en l'urbanització de la zona, i que si tota l'obra es fa val un disbarat, val més de 10 milions d'euros, però el camp queda situat entre el nou Pins Vents i el camp de rugbi, i el nou Santa Bàrbara, si ho volen dir d'aquesta manera. Bé, doncs, en el seu moment, el conveni que es va signar en la Blanca contemplava que la Blanca pogués usar aquest camp quan estigui construït. A veure què passa. De moment, un dels, diguem-ne, problemes afegits i un dels contextos, també en l'àmbit, òbviament, del futbol juvenil, és la calor. La setmana que ve l'escoltarem el dissabte dia 22, bé, la setmana que ve no, l'altra, passada la Festa Major, el dissabte dia 22, en Gori Massip té previst fer una conferència al Prado sobre el canvi climàtic i la Festa Major. Perquè és evident que aquest any, qui més qui menys ha parlat de l'assumpte calor, o millor dit, no hem trobat a ningú que no parli d'aquesta calorada, i per tant, a veure si en el futur això plantejarà canviar d'horari alguns actes, com ha passat en el món dels castells, o tenir altres estratègies a la butxaca. En el cas del futbol, també. En David Porres li deia a Mampito el passat dilluns que això propiciarà alguns canvis, com, per exemple, més estones per descans, per hidratació, entre altres.
1: Sí, jo imagino que hi haurà les adaptacions, no? Que es tindran que anar fent parons no per el que es feia en el Mundial, que era més per un altre tema, però sí que es tindrà que anar parant, no es podrà fer potser els 45 minuts d'un partit de juvenil seguit.
2: Uh-huh. Ara, com dèiem, l'activitat no s'atura, hi ha activitat tot l'any, David.
1: Sí, no, ara l'estiu és un no parar. No,
2: hi ha la necessitat de fer-ho així?
1: Bueno, aquí hi ha cada família, també és una manera també de tenir amb els nens ficats.
2: I... És a dir, fer un campus de futbol, fer una jornada de tecnificació és, per dir-ho d'alguna manera, unes colònies, en aquest cas, futbolístiques?
1: Bueno, hi han de tota mena, ja. De tota mena. Hi han de més, molt més tecnificat, de més tecnificació, uh-huh. Que és més individualitzada. A veure, jo també... És algo diferent, no? Perquè tens una exigència molt gran durant la competició. Jo soc partidari de durant l'estiu, pues evidentment que no tens que anar parant, però d'una cosa més, que sigui una cosa més relaxada.
2: Hi ha una demanda en aquest sentit? Les famílies demanen poder seguir l'activitat al llarg de l'estiu?
1: Sí. Les famílies, evidentment, sí que potser no hem tingut tants nens com en campus passats. Imagino que degut a la calor també han buscat llocs més tancats, que hi hagi aire i que hi hagi piscina i aigua, però la veritat que tenim bastanta demanda.
2: Ha canviat molt el futbol, David, d'uns anys cap aquí?
1: Bueno, ha canviat el que estem parlant ara, no? Una qüestió molt més física, on els jugadors realment treballen molt més i arriben en millors condicions a el que podien arribar anys enrere, on les pretemporades eren molt dures, pues bueno,
2: eren, perquè... Jo diria, temudes.
1: Sí.
2: Temudes.
1: Totalment temudes.
2: Per això que expliquem, no? Per aquesta qüestió més física, el fet d'anar a córrer...
1: Sí, era
2: més... La panxada, quina...
1: Més avorrida, sí. S'ha anat evolucionant, els preparadors físics ja posen la pilota pel mig, en la majoria d'exercicis que es pot, si no hi ha la pilota pel mig, saps que és un tros molt petit de l'entrenament. Abans havia moments que la pilota, pues, potser les dues primeres setmanes no la veies.
2: Ni el sumaves, no?
1: I això, evidentment, ha canviat.
2: Uh-huh. A tu, personalment, t'agrada aquesta evolució que ha seguit el futbol? Bueno, o ets més dels romàntics?
1: A mi m'agrada més veure més coses més tècniques, ja. i de disfrutar, però bueno, ens hem d'adaptar i saber que ens trobarem equips que treballats físicament i que és el primer pas perquè després es pugui veure tot lo de més.
2: Uh-huh. Dijous arrenca l'edició número 43 del torneig de juvenils, un dels clàssics de l'estiu futbolístic a Sitges, i el Nou Pins Vents s'acollirà, doncs, aquest cartell amb equips com la Fundació Esportiva Grama, la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Badalona, i òbviament el juvenil de la Blanca. M'aturo un moment aquí, el juvenil que serà entrenat per
1: Sergi Escofet.
2: És a dir, segueix Sergi Escofet, sí. Com a tècnic del juvenil.
1: Sí, la veritat que no vam complir l'objectiu primordial, que era mantenir la categoria, sabíem que era molt difícil, però sí que hi ha una sèrie d'objectius que vam estar competint durant tot l'any, quan va tenir a disposició el màxim de jugadors, que va ser a l'inici i al final, sobretot, doncs va fer uns números molt, molt bons, i després hi ha una meitat de temporada que se'ns van juntar sancions, lesions, i evidentment això ens va penalitzar.
2: Com qualifiques la temporada del juvenil? tenint en compte tots aquests condicionants que ara explicaves, no? Parlo ara molt de memòria, però crec que va fer un molt bon final de campionat al juvenil, sí, quan va tenir totes les peces.
1: Sí.
2: I bueno, van haver opcions allò, com
1: bueno,
2: es diu.
1: És el que es diu, no? Sí. Sempre es diu que quan comences la temporada que les lesions et respectin, i a nosaltres tampoc és que haguéssim tingut una exageració de lesions, però sí que van tocar amb peces que eren fonamentals, i això ens va penalitzar. Considero la temporada, és que estem parlant d'un gol, vale? D'un gol que ens anul·len en un partit a casa, que després es veu a les imatges que és totalment legal, que si aquest gol el donen, que era el més normal, pues estaríem a preferent. Sí, per un gol passes d'un aprovat al a un suspens, no? Però jo crec que la temporada no va ser dolenta, però no es va poder complir l'objectiu. Està clar que no va ser com l'últim any que vam estar preferent, que vam baixar el mes de gener, sinó que vam estar fins a l'última jornada, tot i aquestes condicions dolentes que vam tenir, donant batalla, i ens va faltar aquell pèl de sort, d'encert, del que li vulguem dir, que és per molt poc.
2: Si no m'erro, la Blanca tindrà la temporada que ve dos juvenils a primera divisió.
1: Sí, sí, sí, per contrapartida pues, vam baixar amb l'A, però el C, però el C
2: va
1: després...
2: ser una temporada, sí. Abans estava mirant els números, perquè no volia equivocar-me en la conversa amb el David, però és que no va perdre cap partit.
1: No, i feia molts anys que ens quedàvem a les portes, que ens faltava aquell puntet, però bueno, es va fer una barreja de jugadors de primer, segon any i algun d'últim any que van fer un equip i una temporada tan entrenats pel Joan i pel Gerard, pues van fer una temporada pues, pràcticament excel·lent.
2: Uh-huh. Això canvia molt la planificació de cara a la temporada que ve? El fet que coincideixin dos equips juvenils a la primera divisió o no?
1: A veure, canvia relativament, uh-huh, perquè seguirem més o menys juvenil A, serà un equip de segon, últim any, amb alguna excepció de primer any, i el juvenil B pues, seran de primer i de segon any, i pot haver alguna excepció d'últim any. O sigui, més o menys ho portem igual. Quan estàvem a segona divisió, l'objectiu del juvenil B, per entendre'ns, era pujar de categoria, ja tenies que planificar-ho per intentar pujar. Ara l'objectiu canviarà, que és mantenir la categoria, sapiguent que és molt difícil, i que els anys que ho hem pogut aconseguir mantenint era quan havien unes històries diferents que et podies ajudar de tant en tant del juvenil A. Quan no ens hem pogut ajudar, sempre hem baixat, o sigui que serà un objectiu a complir, que podem fer història de poder mantenir la categoria.
2: Sortosament, els últims anys hem parlat molt de la preferent, no només pel juvenil, sinó perquè hi ha hagut equips de la Blanca que han aconseguit pujar aquesta categoria. Parlem molt de la preferent, David, però compte, perquè, clar, quan un està a primera divisió ja comença a patir.
1: Sí, a veure, primera divisió és una categoria molt, molt forta, i no et pots...
2: Vull dir, perquè a vegades parlem alegrament de la preferent, però no oblidem que
1: exacte,
2: aquest salt també és complicat.
1: I no et pots despistar, i nosaltres també, en el cas del nostre juvenil A, ve de baixar de categoria, on suposadament et fiquen una etiqueta d'equip favorit i on ens costarà molt més, sobretot a l'inici, amb l'A, perquè serem un equip, pues, a l'equip a batre, no? En aquest sentit, simplement pel fet de que hem baixat de categoria, tot i que jo amb això no sóc partidari de...
2: Sí,
1: perquè
2: de donar-li massa
1: importància. Va per fornades i pots haver baixat i després tenir una fornada que no sigui tan competitiva.
2: No, clar, és difícil, no? Ara dir, bueno, la temporada que ve volem estar dalt i volem
1: clar,
2: intentar l'ascens a preferent. Home,
1: la nostra il·lusió és aquesta.
2: S'intentarà, òbviament, perquè quan competeix per arribar a màxims.
1: Està clar que dels 16 equips que surtin al grup n'hi hauran 10 que volen pujar. Bueno, nosaltres serem un d'aquests 10, però sense tornar-nos bojos, el que hem parlat abans. Jo crec que l'any passat es va fer un bon grup on gestionar xavals de 16-19 anys no és fàcil, on ho va saber portar molt bé, i després el premi, pues, en aquest cas el premi del descens, tenen que baixar 4, i normalment dels 4 que baixen hi ha pues hi ha un parell que no s'ho mereixen o que podrien estar entre el cinquè i el sisè per la cua i per petites cosetes doncs t'acaba tocant en tu. Això
2: sí.
1: No, des de ser que la temporada ha sigut bona i el que volem és competir i crear un grup fort que es respectin entre ells i que siguin un equip i aconseguir això, i després si aconseguim el màxim objectiu de pujar, pues ja més contents.
0: David Porres, el passat dilluns, avui a partir de les 7 de la tarda, la Blanca, el Grama, iniciaran la 43a edició del torneig de juvenils al Nou Pinsvens.

A les efemèrides, evidentment, també hi assenyalem moments importants a la història de la humanitat. Avui un. El cas d'ahir sempre és més fàcil, eh? Perquè més fàcil en el sentit que no ve de nosaltres. Som molt petits davant l'univers i tot allò que hi passa. I, en canvi, en la majoria de casos, l'ésser humà ha estat el responsable dels esdeveniments històrics. Com el que, després d'escoltar la música convenient, assenyalarem d'aquí un momentet. Però en les efemèrides sitgetanes. És 13 d'agost, un 13 d'agost del 1922, a Ratí, un homenatge popular a l'alcalde de Sitges, Josep Planes i Robert, i en el decurs de l'acte se li regalà una vara consistorial costejada per subscripció pública. Ara costaria que passés això. Ara, quan dic ara, dic des dels darrers anys cap aquí, eh? Però estem parlant del 1929. 13 d'agost del 1944 s'inauguraven al carrer de les Parellades les Galeries La Xarmada, amb una exposició d'Agustí Ferrer Pino. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món arrenquen a l'any 1964, tal dia com avui. Diana Ross, Florence Ballard, Mary Wilson, les Supremes, enregistraven el seu primer gran clàssic, que és aquest. Que porta per títol Baby Love, 13 d'agost del 1964.

més d'una ocasió hem anat a parar aquest tema, un dels clàssics del so, Motown, de l'empresa discogràfica de Detroit que va fundar Barry Gordy i que va tenir amb els Supremes, diguem-ne, un dels seus pals de paller dels primers anys, perquè entre el 1964 i el 1965 en van deixar uns quants d'èxits, com a mínim una mitja dotzena. Tal dia com avui, com els dèiem, aquestes efemèrides importants en la història, tal dia com avui, Berlín es dividia entre el Berlín Oriental i el Berlín Occidental. 13 d'agost del 1961, el mur de Berlín, 155 quilòmetres de perímetre i 3,6 metres d'alçada. El mur de Berlín que es va trencar la nit del 9 de novembre del 1989. Què en queda? Doncs en queda una part, òbviament, per la història, en queda també el Checkpoint Charlie, que era aquell punt on confluïa, on hi havia, òbviament, la, si ho volen dir d'aquesta manera, el punt de control, la duana, entre el Berlín Oriental i el Berlín Occidental, el més conegut pas fronterer del mur de Berlín, aquest Checkpoint Charlie. Adenauer a un costat, Honecker a l'altre costat, i tota una història que va durar gairebé 30 anys. Gairebé 30 anys. 13 d'agost del 1961, Berlín es dividia. Tal dia com avui, del 1973, un esdeveniment com una casa. Johan Cruyff arribava al Barça. 13 d'agost del 1973. 13 d'agost del 1521. Hernán Cortés conqueria Tenochtitlán, la capital de l'imperi Azteca. I gran part de Mèxic també va conquerir. Bé, després les coses, diguem-ne, van anar com van anar, i la conquesta va venir després d'un fet també històric. El 30 de juny del 1520, la Noche Triste, Cortés, sota un arbre, plorà desconsoladament la derrota del seu exèrcit, però en qualsevol cas, després, com els dèiem, va conquerir Tenochtitlán. Aquest episodi de la història, diguem-ne, que té molt d'històric, poc d'edificant, i sobretot vist en perspectiva, eh? Ja ho saben que Mèxic precisament ha posat molt en el punt de mira en el paper d'Espanya dels conqueridors espanyols. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys, que va néixer Fidel Castro. Tal dia com avui del 1926, avui en fa uns quants, 127, que va néixer Alfred Hitchcock, el mag del suspens, un 13 d'agost del 1899. I tancarem les nostres efemèrides amb un altre, bé, aquest també és singular. Un home que va fer carrera sobretot a França, que va néixer a Bilbao, però que va fer... A Bilbao no, a Irún. El 1914, tal dia com avui de l'any 1914, i va morir a París el 1970. El seu pare era mecànic a Irún, i quan la seva família es refugia a França a l'inici de la Guerra Civil, ell va començar a estudiar cant al Conservatori de Bordeus. De Bordeus a París, i a París ell es va convertir en el rei de l'opereta a França. Bé, Luis Mariano va ser una estrella com una casa, que cantava d'una determinada manera, diguem-ne, molt a la línia del seu temps. És un cantar molt d'una altra època. Hi ha una pel·lícula, diguem-ne, que expressa molt bé aquesta forma de cantar. Ell, això del sobregut, de cantar molt amunt, ho portava molt bé. Hi ha una cançó que en aquest sentit li anava a la mida, que és México. La va interpretar en versió francesa i també en versió espanyola. Aquí va.

Estem al 1956, o sigui que la cançó, com la pel·lícula era El cantor de México, bé, doncs la pel·lícula ha fet 70 anys. Va venir 4 anys després de Violetas Imperiales amb Carmen Sevilla. O sigui que estava Luis Mariano en la seva màxima popularitat i Carmen Sevilla també. La història de la cançó no té més, però el que té fonamentalment és aquest sobregut de quan diu México. Si algú de vostès el vol imitar a casa, a veure si és capaç de pujar on pujava Luis Mariano. Aquí va, del cantor de México, México, 1956.

0: Bé que pareixia Acapulco, pareixia bé un Mèxic de postal. El cantor de México, 1956, Luis Mariano, aquest filet... Bé, doncs, si algú li ha portat bons records o si algú li ha fet treure un somriure, perquè és que... Ei, i si veuen la pel·lícula, perquè només l'escoltem a Luis Mariano, però si veiessin el número, que és el número final de la pel·lícula, és allò, com dirien els castellans, l'epítome del kitsch. Tot, el color, els vestits, és com una mena de quadre plàstic de por. Si troben la pel·lícula, segur que coincidiran amb nosaltres. Va, deixem acabar Luis Mariano i així acabaremos en todo lo alto. México.
1: Pero manito, ten cuidado, ¿a dónde vas galanteado? Porque un tal Juan Charrasqueado resulta...

Qui avisa no és traïdor. México. Luis Mariano. Si algú té curiositat, a les plataformes hi ha tot el repertori. I és de pronòstic, eh? Si algú s'hi vol posar. Canvi de registre. La cançó de l'estiu ens porta el 2011. Un altre intèrpret del qual no se'n va saber res més després d'aquest tema. Ens estem referint a Michel Teló. Brasiler. La cançó és... Compte amb la traducció, eh? Perquè la cançó original pot donar peu a una mala traducció. La traducció en castellà és Ai, si te agarro. El tema original, Ai, seu te pego. Segur que se'n recorden, va ser llançat el tema el 18 de juliol del 2011 a Brasil. A tot el món fou llançat el mes de novembre del 2011 i va ser per Nadal quan fou un èxit. Però, evidentment, de Nadal vam passar l'estiu del 2012 i això va ser un dels grans temes d'aquell estiu. Michel Teló. Nossa!

I el cas és que la cançó, originalment, fou composada i interpretada uns 4 anys abans. La primera versió de la cançó va aparèixer a finals de l'any 2008 a Porto Seguro, a la costa sud de l'estat de Bahia. I la responsable era una animadora anomenada Sharon Azioli. A partir d'aquí, com passa sempre amb molts temes, la versió va superar l'original.

0: Només han passat 15 anys. Com qui no vol la cosa. Ai, seu te pego, Michel Teló, la nostra cançó de l'estiu d'aquest dijous 13 d'agost. Avui que Sant Poncià, Sant Cassià, també Santa Aurora, Santa Concòrdia, Sant Hipòlit i també Sant Vicbert. L'actor Álvaro Rico, 30 anys, celebra avui. L'actor Àlex González, en fa 46. El cineasta, la cineasta, la filla d'Elías Querejeta, Gracia Querejeta, 64 anys, celebra avui. L'escriptora Carmen Posadas, en fa 73. I l'exprimer ministre francès, que en el seu dia fou alcaldable de Barcelona, Manuel Valls, 64 anys, celebra avui. Continuem amb calor. Com els dèiem, mirem molt què passarà la setmana que ve, perquè cada vegada sembla que els meteoròlegs assenyalen a partir de diumenge, com a mínim ens hem de situar en temperatures raonables, en la mitjana, o en aquella mitjana que ja gairebé no recordem del mes d'agost. I a partir d'aquí veure què passa, perquè a hores d'ara ja estem a 30 graus i mig, que a primera hora del matí ja estàvem a 27, o sigui que poc costa. Respecte a ahir, sí que és veritat que l'humitat és una miqueta més baixa i això facilita una sensació una mica menys d'ofec que la d'aquests dies, però en qualsevol cas serà de nou un dia de molta calor a tot arreu, eh? Perquè arribes estant a 30,2, o sigui que pensin que allò que els diem cada dia. Res de pluja, res de res, almenys a la costa central, Pirineu, tornaran a viure tardes de pluja i, com els deien, amb la mirada posada a la setmana que ve a veure què passa. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i fregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
3: Pesen els ulls després de tant de temps que em venen records d'aquells bonics moments que el dia s'allarga i tothom sembla content. Canvia l'hora i ja torna la calor. La platja m'hipnotitza i vull anar amb banyador o amb camisa o amb tirants, unes birres de les mans que soni la cançó

9:52, ells són Montserrat i Meritxell. Han participat del cicle Imprescindibles del Festival Jardins de Terramar. Actuacions molt aquí a la vora. I aquest single es diu Mercè. La primavera de l'any 2027 trauran treball discogràfic sencer, però una cançó de l'estiu d'aquelles que es deixen escoltar.

0: Marce, el senyor Fernando Raboso diu a La Vanguardia: para los residentes en Sitges sería bueno que si hay alguien del consistorio trabajando estos días y se le parece oportuno, se diera una vuelta por el centro del pueblo y viera el absoluto descontrol existente este verano. Observaría la presencia masiva de turistas en bañador y aun gracias por todas las calles, personas paseando con sus perros sueltos sin llevar correa, gente durmiendo y comiendo incluso con mesas y sillas en los parterres ajardinados del paseo, restaurantes y cafeterías ocupando todas las aceras, bicicletas y patinetes circulando por aceras, contenedores de basura desbordados y no se detecta presencia de policía municipal en los puntos más conflictivos. Igual pueden hacer alguna cosita. A La Vanguardia apareix aquesta carta del director, perquè si van als cercadors i posen Sitges, els apareixerà aquesta carta a la direcció de La Vanguardia. Bé, avui, òbviament, l'eclipsi és protagonista a les portades de tots els diaris. No direm que del dret i del revés, perquè l'eclipsi es veu, diguem-ne, d'una manera. Però des d'indrets diferents. La Vanguardia diu en la seva primera pàgina un regal de la Lluna. L'Ara diu en la seva primera pàgina un eclipsi per a la història. La ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que no repetirà fins al 2180. I el que els dèiem, si ahir els va agradar molt, el que varen veure, ho veiessin en directe des d'aquí, encara que no fos total, anessin més cap al sud per veure-ho en la seva totalitat, ho veiessin per la transmissió de TV3, aquest trio de locutores de l'eclipsi molt ben valorat per la ciutadania, la Lídia Heredia, que és capaç de fer les transmissions del que sigui, que és una dona amb una professionalitat encantadora i que ho va fer perfectament. Bé, doncs, si això els va cridar molt l'atenció, l'any que ve, el mes d'agost, mes vacacional per excel·lència, s'agafen el 2 d'agost i se'n van a Cádiz, que és ciutat carnavalera també, encara que no estiguem a 2 d'agost, a Cádiz, eclipsi total de sol, però d'aquells de pel·lícula, d'aquells que passen al matí, a 3:15 del matí. Eclipsi total de sol el 2 d'agost del 2027. A Cádiz s'estaran gairebé 3 minuts a les fosques.
1: No em vull ni mai... Bon dia,
0: No, hola.
1: No em vull imaginar les reserves com deuen anar.
0: Home, perquè és clar, Cádiz, diguem-ne, que resulta relativament, dius, mira,
1: bé, Cádiz ja per si és, entenc que és una destinació turística interessant, important, maca. Doncs amb aquest afegit...
0: Un pescaíto d'aquells i després veure l'eclipsi i tal. I diguem-ne que se suposa que de preu, no diguem que de resultar relativament assumible, però mira, és Cádiz, que no vas massa, massa lluny. A Ceuta, en aquesta pobra i trasbalsada Ceuta, l'any que ve, el 2 d'agost, l'eclipsi durarà gairebé 5 minuts.
1: Caram.

0: 5 minuts. I el Nova Mas dels Nova Masses, i si volen tenir una experiència d'aquelles, dius això, això sí que no ho repetiré, i si us agrada el món antic i si us agrada Egipte, a Luxor, no al Caire, a Luxor, que està més avall, bastant més avall, a Luxor l'eclipsi serà al migdia i durarà 6 minuts i 23 segons a les fosques. Enmig, com els deien, de l'avinguda mil·lenària de les Esfinx, al costat del Nil, o sigui que allò sí que deu ser una experiència de por, 6 minuts i mig sense llum al migdia. És a dir, en ple migdia, que el món s'apagui.
1: Sí que és cert que ahir vaig estar mirant...
0: És una mica més car, Luxor?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica més car, ja han d'anar amb... de fer una mica de butxaca.
1: Entre Cádiz i Luxor.
0: Entre Cádiz i Luxor, però sí, allò sí, si vols dir, mira, és que no passarà mai més i l'única vegada a la vida ens hem de regalar alguna cosa perquè no se sap com morirem. Bueno, doncs vinga, facin un cop
1: sí,
0: de cap.
1: Sí que és cert que ahir, com et deia, vaig estar mirant una bona estona a la retransmissió que em feia TV3 i es feien la pregunta, no? Potser... no haurem fet un gran massa de tot això. I la sensació general és que, més enllà del fenomen en si, aquest eclipsi duia també una càrrega emocional bastant potent, perquè clar, és allò de pensar, no ho tornaré a viure. Mm-hmm. I molta gent, el testimoni de molta gent era aquest, no? Ostres,
0: sí, sí.
1: Els meus avis...
0: No,
1: meus,
0: torna no a passar,
1: què,
0: tal.
1: Clar, el darrer crec que va ser el 1905.
0: Sí.
1: I clar...
0: Sí, sí. El darrer eclipsi de sol total,
1: La gent d'aleshores pensaria, ostres, el 2026...
0: Exacte. Per això us diem que l'any que ve aquest i el gener del 2028 n'hi ha un d'anular, però aquest ens agafarà... Aquest ens agafarà... I també de... Molt desquillada. L'anular quin és? Bé, que la Lluna no arriba a tapar el disc solar. Ja ho saben que tot això al final és una qüestió de perspectiva. La Lluna no es fa més gran ni més petita, sinó que la tenim més a prop o més lluny del Sol, i aleshores bé, doncs, o el tapa en la seva totalitat o el deixa amb aquesta anella de llum, que és el que passarà al gener de l'any 2028. Bé, però de tot això els científics són els que en saben. Ahir fins i tot els científics deien obertament, clar, com acabarà tot això? Com acabarà? Bé, doncs el Sol s'ha d'anar fent gran, engrangant cosa d'allò, cremarà més, assecarà els oceans i no quedarà ningú a la Terra. Això acabarà així. El que passa és que, esclar, acabarà...
1: Tots fulminats.
0: Qui hi hagi. Però això ha d'acabar d'aquesta manera. Amb els oceans dessecats, absolutament...
1: Això equival a la fi del món?
0: Bueno. A no ser que hi hagi algú que visqui amb unes temperatures així, però s'ho pot imaginar, Si ja no aguantem això, doncs ara...
1: Puf.
0: Bé, doncs sí, que el Sol és molt potent. Bé, la derivada d'ahir, però és una derivada menor, perquè en general tothom ho va viure bé. Bé, doncs tots aquells que varen complir, que també és veritat, el president Illa va dir que el govern feia un any que estava treballant en tot això. Bé, doncs, esclar, si fa un any que ja estàs treballant i li dius a la gent que vagi en transport públic, aleshores tothom colgat a l'anada i a la tornada. Però ben colgat, No és allò de dir, no, és que vam arribar amb 5 minuts de retard. No, hi ha unes imatges de l'estació de Sants, de l'interior dels trens, la gent enllaunada, la canalla allà dins. I després hi ha unes imatges de l'estació de Tarragona per tornar amb una gentada a l'andana.
1: Que esperava
0: la Lluna.
1: Ahir no era un bon dia per...
0: I després l'AP7, que això ja es veia venir, i altres derivades en carreteres més petitetes, com els dèiem al portal Castelldefels Info, ensenya unes imatges de la carretera de Ratpenat, que la carretera de Ratpenat no és precisament una carretera ampla, amb un col·lapse de cotxes i de gent. Que no va passar res, perquè no va passar res. Però amb un col·lapse de cotxes i de gent, una escandalera de cotxes allà que no sabien on posar-se, la de crits i soroll que deuria haver-hi. Però clar, a l'eclipsi li queda lluny tot això i, com els dèiem, en la majoria de casos, satisfacció i aquest gaudi d'haver estat testimonis d'un moment únic, el de l'eclipsi.

0: És el titular del dia. Han passat més coses. Ha parlat la ministra de Defensa i ha deixat unes paraules que s'han fet virals. Perquè, com vostès saben, el dia de la Mare de Déu d'agost, el dia 15, és aquest dia en què, d'una forma de moment molt, molt somorta, es parla d'una arribada massiva de nou des del Marroc de persones a Ceuta. Bueno, aleshores, la ministra Robles, que té un posicionament, diguem-ne, singular o particular respecte a la resta del govern, ahir va dir que Ceuta i Melilla no es toquen, saben que el Marroc ha dit en veu alta que Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines, i va dir la frase aquesta que ha quedat una miqueta a la història viral de les darreres hores, que Ceuta i Melilla no són espanyoles, són espanyolíssimes. La frase ha quedat aquí i, evidentment, ha generat tota mena d'opinions per part de la ciutadania, sobretot la ciutadania de Ceuta, trasbalsada ja en el seu dia pel que s'ha viscut.
1: I empipada.
0: I a l'expectativa del que pugui passar aquest proper cap de setmana i de com es gestiona tot plegat. El Partit Popular portarà Marlaska al Constitucional per desobeir una convocatòria del Senat. El ministre Marlaska, el ministre d'Interior, va dir que no hi aniria al Senat perquè hi ha d'haver una compareixença al Congrés dels Diputats, i per tant entén que amb aquesta compareixença del Congrés dels Diputats ja hi ha suficient per satisfer les peticions d'informació sobre tot el que ha passat a Ceuta. En qualsevol cas, com els dèiem, ja tornem amb un altre tema, al Constitucional. Ara està per veure què passarà el proper dissabte a Ceuta i de quina forma gestionarà tot això. El gruix de les informacions, pàgines senceres, dedicades a l'eclipsi i a com s'ha viscut l'eclipsi arreu de Catalunya. En general, com es dèiem, amb bones sensacions i cadascú vivint-lo a la seva manera. Una parella que s'ha casat, una parella també, diguem-ne, de ciències, eh? De ciències. Sí. Que en aquest sentit, diguem-ne, valoraven l'eclipsi des d'un punt de vista personal i professional com un moment d'aquells en què val la pena casar-se. Gent que ha formulat desitjos, gent que s'ha fet... Bé, allò que passa quan...
1: Ahir també en el partit amistós que va jugar el Barça femení, el Johan Cruyff, el club es veu que va regalar als afeccionats també unes ulleres per veure l'eclipsi.
0: La prèvia de tot això, les cues, les òptiques aquí Sitges al carrer Major, una cua d'aquelles grans, sí. Les ulleres que varen ser tretes del mercat perquè no responien a l'homologació, i fins i tot ahir n'hi havia la setena marca d'ulleres que va ser retirada a darrera hora, en fi, tota aquesta polseguera que ha envoltat l'eclipsi. Avui que els diaris parlen, i és interessant perquè en algun moment o altre ens hi trobarem amb tot això, eh? Saben que l'assumpte dels residus preocupa molt. Ja no parlem d'aquí, que és una altra història, però preocupa molt. La Unió Europea activa la limitació dels químics eterns en embolcalls alimentaris. Què vol dir això? Que ben aviat, d'una manera progressiva, però això s'haurà de complir, s'han acabat les fruites envasades en plàstic a les grans superfícies, s'han acabat els envasos monodosis a restaurant, els sobrets de mostassa o els sobrets de ketchup o sobrets d'oli. Els establiments estaran obligats a acceptar que els clients arribin a l'establiment amb un tàper i el menjar es pugui servir en aquest tàper, és a dir, que el menjar preparat en envasos estarà condemnat també a la desaparició, no sé, que sigui un tipus d'envàs absolutament reciclable en tot. O sigui que canviaran moltes coses del que estem acostumats a hores d'ara. Vam començar amb les bosses de plàstic i ara, diguem-ne que anem bastant més enllà, perquè, com saben tots vostès, el menjar preparat és un dels grans ara eixos del consum alimentari, i això anirà per aquí. Les primeres mesures del Reglament Europeu sobre envasos i residus d'envasos, que va entrar en vigor el mes de febrer del 2025, es va començar a aplicar ahir de manera progressiva fins l'any 2040. És a dir, que és llarga, eh? no direm que la pròrroga, però es llarga la mesura. La normativa afecta el disseny, la fabricació, la comercialització, la reciclabilitat, la reutilització i la gestió dels envasos utilitzats en diferents sectors. I el seu objectiu, òbviament, és reduir la generació de residus d'envasos, limitar els envasos d'un sol ús i avançar cap a un model d'envasos reutilitzables i reciclables. Segurament, si vostès van als contenidors de fracció, el que acostuma a estar sempre més ple és el de plàstic. A continuació, el de cartró, però molt probablement també, perquè com que també s'extés enormement aquesta pràctica de no plegar res, doncs el contenidor de cartró acostuma a omplir-se molt aviat, perquè, és clar, evidentment, si ningú plega el cartró, doncs el volum es fa més gran. Però, en general, el contenidor de plàstic és el que acostuma a tenir un volum més important cada vegada que vas a la bateria de contenidors. El de vidre, en general, s'acostuma a poder sempre fer servir.
1: Sí, i el d'orgànic.
0: I el d'orgànic, sí, no cal ni dir-ho. Aquest també, sí. Això és a can... Però el de vidre és el que diríem que costa més d'omplir i el de plàstic el que costa menys d'omplir. Bé, doncs, segurament per això els envasos de plàstic estan en el punt de mira, sobretot els envasos d'un sol ús. O sigui que no n'hi haurà prou amb allò de reciclar el plàstic, sinó que les empreses estaran obligades a trobar un nou model d'envàs i nosaltres, com a consumidors, diguem-ne que també estarem obligats a anar als establiments, doncs això, amb el tàper, amb envasos, i aleshores que ens serveixin el menjar amb envasos, i els establiments no ens podran dir que no a aquesta petició. Tot això s'ha d'anar imposant, per tant, el govern de la Generalitat també enllesteix l'avantprojecte que sotmetrà a tràmit parlamentari a finals d'any, però com saben tots vostès, si no actuem bé amb el reciclatge, tot això són multes que s'han de pagar. I són importants, perquè les multes venen d'Europa i Europa no està per orques, o almenys així diuen en veu alta. Després ja veurem. Bé, i ahir també va passar la qüestió d'aquelles que amb tot això de l'eclipsi no se n'ha parlat, però el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica del Govern de la Generalitat va detectar un accés no autoritzat al sistema informàtic de la presó de Puig de les Basses. Per tant, diguem-ne que aquest accés no podia venir de massa lluny. Bé, ja n'ha identificat els autors, que són interns de la presó. O sigui que interns de la presó van aconseguir accedir al sistema informàtic de la presó. No ens expliquin com. Que sabem si el sistema informàtic va amb wifi o va amb xarxa o amb què va, però hi van accedir. Segons ha informat en un comunicat el departament que encapçala Ramon Espadaler, no s'ha produït cap accés a sistemes d'informació crítics ni s'ha compromès al funcionament dels serveis del centre. L'incident, segons la nota del departament, va ser detectat pels responsables de la presó i es van activar de manera immediata les mesures de seguretat corresponent. Justícia ha obert una investigació per esclarir els fets i ha denunciat els fets davant del jutjat de guàrdia de Figueres. A veure què va passar a la presó del Puig de les Basses. I en matèria esportiva, sens dubte, el titular més important, més enllà de com estan les coses amb els possibles fitxatges del Barça o no, la marxa de Ferran Torres o veure què passa aquí, és el nom de Xavi Hernández.
1: Sí, Xavi Hernández, que per sorpresa de molts s'ha convertit en el nou seleccionador de Països Baixos, substitueix en Ronald Koeman, signa contracte fins l'any 2030, per tant, competirà a la propera Eurocopa i també al Mundial d'aquell mateix 2030. Xavi Hernández, que substitueix, crec que es produeix la mateixa situació de quan Xavi...
0: De quan estava al Barça.
1: Sí, va rellevar precisament a Ronald Koeman. I bé, en el cas de Xavi sabem que la seva etapa al Barça tampoc va ser massa reeixida, però en qualsevol cas és una nova oportunitat que se li planteja al tècnic de Terrassa, signant, com deien, contracte fins al 2030 com a nou seleccionador de Països Baixos. És un dels noms del dia, com també el que apuntava fa uns moments, el de Luca Hook, que s'ha quedat a un pas de la medalla a l'europeu de natació, ha quedat quart a la final dels 100 lliures, però és el millor resultat de la història d'un velocista espanyol. Va fer un registre de 47-39, es va quedar a 13 centèsimes del seu rècord d'Espanya que havia fet fa pocs dies. Va guanyar, com era de preveure, el romanès Popovici, que va baixar fins i tot dels 47 segons. Una autèntica bèstia, aquest nadador romanès, que es va imposar en la prova dels 100 lliures. Però el nom de Luca Hoy continua sent protagonista a les diferents cròniques esportives d'aquest dijous. Luca, que li queda encara disputar algunes proves com els 50 lliures o el relleu mixte dels 4% lliures. Més enllà de l'europeu de natació, també destaquem la victòria ahir del Paris Saint-Germain 2-1 contra l'Aston Villa a la final de la Supercopa d'Europa. Li va costar al Paris Saint-Germain, però Luis Enrique, que aixeca aquest nou títol, aquesta Supercopa d'Europa. També va guanyar un títol, diria que menor, però no deixa de ser un títol, fins i tot la xarxa en fa una mica de mofa i befa. El Madrid va guanyar 1-0 al Depor i s'ha imposat en el trofeu Teresa Herrera, un dels classiquíssims de l'estiu. I el Barça femení, que va disputar amb ell el seu primer amistós, va guanyar 3-1 al Montpellier francès. Més coses. Com està el mercat de fitxatges? Doncs gairebé diríem que no s'ha mogut massa cosa més respecte al dia d'ahir. Julián ja li hauria dit a Diego Simeone que en vol marxar, i pel molt que li digui que vol marxar, aquí si l'Atlético continua inamovible, doncs poca cosa caldrà esperar, però en qualsevol cas...
0: És gairebé com si estigués en una presó,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. El desllorigador, òbviament, el té l'Atlético de Madrid, si accedeix o no a negociar la marxa de Julián Álvarez. S'apunta també que Ferran Torres estaria més a prop del Paris Saint-Germain. Més enllà de l'actualitat del mercat, un altre nom propi, el de Rafa Hodder, que ha caigut a les semifinals del torneig de Montreal, va perdre contra el nord-americà Brandon Nakashima 7-6, 6-4, i ahir es va donar a conèixer el calendari de la Lliga Endesa de bàsquet, que arrencarà amb la cap de setmana del 26 i el 27 de setembre. El Barça, que s'estrena al Palau rebent un recent ascendit com el Leima Corunya, el Joventut, que jugarà amb el Lugo contra el Breogán. Hi ha un interessant València-Lleida, el Girona, que rebrà Fontejau a l'UCAM Múrcia, i finalment el Manresa, que jugarà contra Surne Bilbao.
0: No ho sabrem explicar bé, però vagin a les xarxes socials. Si teniu Instagram, aneu a les xarxes socials de Dani León. Un skater de Móstoles, no un skater qualsevol, perquè va aconseguir el novè lloc en els Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2021, i ahir es va proposar un repte que veritablement ha quedat molt bonic en imatges, molt. Una rampa d'skate, aquell pendent enorme, l'eclipsi en el seu apogeu, en la seva totalitat, i a distància, uns companys amb càmeres amb teleobjectiu. I el teleobjectiu ha fet la màgia. I es veu l'skater fent un salt bonic, esplèndid, i al darrere el disc solar absolutament amagat. Una de les imatges que s'ha fet més viral de l'eclipsi, i veritablement és un salt molt bonic, perquè evidentment no cal ni dir que té un mestratge enorme, la gent que fa skate li haurà trobat tot el valor, però estèticament és una imatge molt bonica. Dani León, de Móstoles, té 32 anys, l'skate diu que és la seva vida, i per descomptat, ell s'havia proposat aquest repte el dia de l'eclipsi, i a fe de Déu que l'ha aconseguit, perquè clavat, exacte, i això també demostra, doncs, una planificació, eh? Perquè no et pots equivocar, que l'eclipsi dura el que duri, per tant, has d'estar. Bé, doncs, li ha sortit molt bé, val molt la pena veure les imatges, que són molt boniques, d'entre totes les imatges lletges de cada dia, doncs aquí una de molt bonica. Pito, gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hem fet aquest petit parèntesi musical tot escoltant els Aha. Els Aha menys coneguts, amb aquest tema. 10 i 22 minuts del matí, nosaltres anem resseguint un dia més el nostre camí Festa Majorenc. D'aquí uns moments saludem a la presidenta de la grupa.

0: L'agrupació de balls populars de Sitges que, si no m'erro, i no vaig mal encaminat, d'aquí 2 anys, és a dir, el 2028, farà ni més ni menys que 50 anys. Per tant, una bona efemèride, un bon moment per poder celebrar i recordar, doncs bé, aquells orígens que va tenir la grupa l'any 1978 amb els seus fundadors, amb la incorporació a poc a poc dels balls, els gegants moros que van arribar l'any 1979, en fi, fins a dia d'avui, en què la grupa és part, vaja, indispensable i potent, diguem-ho així, de la Festa Major de Sitges. Saludem a la seva presidenta, que és la Judit Berlant. Judit, bon dia, bona hora. En el rerefons ja...
1: Ja, ja ho tenim, gairebé a tocar, sí, sí.
0: No sé si et tocarà.
1: De resquitllada, és a dir, em tocarà perquè acabarem nosaltres, la meva junta acabarà el desembre del 27, és a dir, que ja estarem com tancant-ho tot perquè l'any següent ja estigui tot preparat.
0: Es comença a preparar alguna coseta?
1: Sí, a poc a poc, i tenim com una petita comissió i estem com delegant una mica de poder tenir una petita això, comissió de gent que ens ajudi a no només la junta, doncs que tingui de diferents generacions de juntes de la grupa que pugui, doncs, ajudar a elaborar aquest pla per celebrar els 50 anys.
0: Clar, tu ets molt jove.
1: Una mica, sí.
0: Quan va néixer la grupa, tu encara no havies nascut.
1: No, encara queden uns quants anys, sí.
0: Per tant, no et puc preguntar quins records en tens, però del que t'han pogut explicar o del que... vaja, no sé.
1: Home, els inicis mai són fàcils. Sí. Al final, començar des de zero també és complicat, però també crec que la gent que va fundar la grupa i que ha continuat fins a dia d'avui, doncs, ha tingut molta empenta i ha tingut dedicació de moltes hores, com fem tots, però també especialment, doncs, això al principi, des de tonteries, entre cometes, com pintar el sostre del palau, que és una cosa super, super xula, i que requereix això, doncs, moltes hores i molta dedicació, i també és de ser una mica manya, perquè tenia una mica de manya per fer-ho, la veritat.
0: Diguem que els que ho van tenir més complicat van ser, òbviament, els fundadors, perquè com deia la Judit, clar, es comença possiblement del no-res, no?
1: Exacte.
0: Del no-res físic, perquè, òbviament, en quant a concepció, en quant a idea, en quant a estimació per la cultura popular, pel folklore sitgetà, doncs ja existia.
1: Exacte,
0: de tota la gent que en el seu moment, doncs, va tirar endavant l'agrupació de balls populars. Bé, a les portes de fer aquests 50 anys i bé, intentant ja posar fil a l'agulla en aquest sentit, Judit, bé, com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé.
0: Ara que parlàvem aquí fora de micròfon de la pluja, d'aquesta pluja que sembla ser que ens ha de venir a partir de la setmana que ve...
1: Poc a poc, sí. Anem dia a dia. Sí,
0: no ens atabalem massa. Ara mateix sí que estem atabalats per aquesta calor que fa ja tants i tants dies que arrosseguem i que costa de portar. Si parlem de clima, evidentment aquesta pluja serà benvinguda o seria benvinguda si fos, vaja, un dia normal i corrent.
1: Exacte, sí, però justament els dies...
0: Estarem a les portes de la Festa Major, Judit. Sí, això és un aspecte que preocupa.
1: Home.
0: Fins a quin punt, clar, un pot tenir una certa previsió,
1: clar.
0: Però vaja.
1: Clar, hi ha actes que sempre pots, doncs, intentar moure d'alguna manera, a posar-los a xupluc, com això, el pregó, que el dèiem, però clar, els espais al final no són els mateixos, l'exterior que l'interior, aleshores, clar... El pregó sí que potser hem parlat més o menys a veure cap a on podríem tirar, però clar, hi ha actes que també hauríem de parlar amb coordinació, doncs, això, amb la comissió, com pot ser les panderetes amb diversitat, amb la Ave Maria, que clar, també és moure molta gent, i no només la gent que balla, també la gent del públic, que al final, doncs, que tenen molta il·lusió per venir aquell dia, i justament esperem que no.
0: Clar, saben què passa? Que tenim una prèvia tan potent...
1: Exacte, aquest any tenim...
0: Tenim una prèvia tan potent que, òbviament, hi ha moltíssims actes, molta activitat, abans no arribi el 23 i el 24, i per tant, en aquest sentit, hi ha aquest cert risc.
1: Clar, exacte.
0: Per petit que sigui, no?
1: No, i tant. A més, aquest any tenim... La comissió ens ha regalat d'aquesta programació de la plaça, que cada any és més extensa, i també, clar, suposo que... Coordinar això amb un interior és certament complicat, també.
0: És el primer cop que podem parlar amb la Judit, en tant que presidenta de l'agrupació de Balls Populars. S'han passat ja uns quants mesos. Començaria, si et sembla, Judit, per aquí, no? Una miqueta de valoració d'aquests primers mesos de feina al capdavant de la Junta.
1: Bé, doncs sí, molt bé. A veure, al final, els mesos més complicats, entre cometes, els més intensos, són els d'estiu, aleshores... L'arribada fins a l'estiu ha sigut bé, ha sigut agradable
0: si
1: de moment.
0: Si veu incorporar, si no merro, a les portes del Nadal, no?
1: Sí, és menys, just... Que, sí, sí. Sí, perquè l'assemblea acostuma a ser just abans de Nadal, és a dir, sobre la meitat de desembre, o sigui, més o menys just abans de Nadal. Uh-huh. I sí, fins...
0: De fet, molts de vosaltres ja pertanyeu a l'anterior junta.
1: Exacte, sí, la majoria ja som... És a dir, hi ha un mix de gent que ja veníem d'altres juntes, gent que havia marxat i ha tornat, o hi ha alguna gent que ve de nou també, que també està bé tenir doncs, això, persona nova, però també al final quan tens una junta que també ja ha estat abans ja saps també les dinàmiques, què has de fer, una mica més fàcil en aquest sentit també.
0: Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat les últimes juntes de la RUPA és que han estat formades per gent jove.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Sí, no, és... Al final també és una mica el boca-orella de mira, jo estic aquí, vols ajudar-me, i llavors, a poc a poc, doncs, també al final, per exemple, tenim alguna incorporació que són doncs, persones que tu coneixes, que dius, doncs mira, podrien ser una bona incorporació, doncs per A o per B, perquè són persones supervàlides i que tenen idees noves, i aleshores doncs, vas una mica com tirant per aquí, i al mm-hmm. final, doncs, sí, que va ser una mica...
0: Bé, que al final un s'acostuma a envoltada de gent de la confiança, no? De la corda,
1: sí,
0: que es diu en aquests casos,
1: també.
0: No?
1: Sí, sí, tot i que a vegades també va molt bé, doncs, hi ha persones que no coneixes, però
0: exacte,
1: que potser...
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: que
0: sí,
1: potser
0: que
1: algú...
0: podrien ser molt vàlides.
1: Exacte, mm-hmm. però a vegades tens això, contactes de gent que coneix, tal, i dius, mira, doncs potser aquesta persona també podia funcionar, i potser quedes un dia amb ell i dius, doncs ja, perfecte, i cap a dins. Mira.
0: En el teu cas, Judit, existia una, diguem-ho així, una motivació especial per ser el pal de paller, el cap visible?
1: Bé, haig de dir que m'he resistit una mica al principi, perquè al final també és una posició de responsabilitat i al final ja. has de portar la veu cantant, que al final, doncs, a veure, il·lusió em fa, òbviament, però també és això, a vegades dius, ostres...
0: Sorties de la teva zona de confort,
1: sí,
0: diguem-ho
1: així,
0: no? Sí,
1: definitivament, sí, sí. Però bé, al final també has de fer coses que vinguin de gust i que també sortir una mica d'aquesta zona i també a mi em dona també molta confiança tenir aquest equip de persones al meu voltant a les quals confio, a les quals crec que em poden aportar doncs, idees i que són això, pel de paller també per mi.
0: Responen a un perfil determinat, els membres de la Junta?
1: Jo crec que generalment sí, és a dir, també són gent que potser no és conegut fora d'aquest ambient, però que també doncs això, la grupa, la vida, la Sitges ens ha portat a conèixer-nos i també doncs, al final són perfils diferents i una mica, tot i que la majoria són perfil jove, també tenim persones una mica joves però una mica més grans.
0: Sí, no, evidentment, sí. Vull dir... Els que trenquen la mitjana, diguem-ho així.
1: Sí, exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Clar, aquí acostumen a haver vincles emocionals, no? És a dir, mm-hmm. molts de vosaltres ja fa uns quants anys que s'arrossegueu per la grupa, no?
1: Exacte, sí, i al final potser gent que no coneixia... Quan jo vaig entrar a la junta de la Vinyets fa 4 anys, hi havia molta gent que potser coneixia de vista, però mm-hmm. tenia zero contacte i ara doncs, són part del meu equip i també són això, persones que potser no hagués coincidit o no hagués coincidit tan estretament en un altre context.
0: En el teu cas, tu recordes aquells primers dies en què vas entrar a la grupa, vas entrar al Palau...
1: Clar, jo no sabia... O sigui, clar, jo porto clar, sortint...
0: Eres,
1: era balladora
0: des
1: de Santa Tecla, després Festa Major i tal, però no coneixia tampoc les dinàmiques de... Perquè és molt diferent, o sigui, entrar ja com a balladora que entrar com a membre de la Junta. És una mica com... Ah, que també feu Nadal, també feu...
0: Sí, sí.
1: Tot l'any tenim coses, al final. No només és Festa Major... Òbviament, Festa Major és com l'acte central i tot el que monopolitza moltes vegades les converses, però també tenim això. Nadals, castanyades, una mica de tot. Al final,
0: sí, sí.
1: Tot l'any estem ocupats.
0: És anar resseguint el calendari festiu.
1: Exacte, sí,
0: òbviament.
1: Sí.
0: Òbviament, sí, sí. La grupa, en aquest sentit, forma part de... Bé, del dia a dia més festiu de la societat sitgetana, diguem-ho així,
1: sí, sí.
0: No? Allò dient-ho amb aquestes paraules. Seu marcat algun objectiu, Judit, com a junta? És a dir, ens agradaria que, un cop passat el nostre mandat, la grupa, si cal, estés encara més consolidada...
1: Home, sí, ens agrada. A veure, crec que l'objectiu principal també és deixar com tot preparat pel 50è i també doncs, això seguir una mica les línies que seguim fins ara de doncs, mantenir també tots els actes i poder ampliar potser alguns d'ells, com pot ser com vam començar a fer amb les gitanes amb diversitat o buscar també altres maneres una mica de diversificar també les nostres activitats i que també puguin arribar, perquè al final nosaltres fem activitats no només per socis, també fem moltes activitats que són per tothom, per tots Sitges, per qui vulgui venir. Uh-huh. Aleshores, sí, és una mica...
0: Hi ha una grupa, com deies fa uns moments, que tu veus més des de fora com a, uh-huh. com a balladora, però hi ha una grupa que viu un dia a dia, que té un dia a dia, que és la que veus, o la que veieu en definitiva a la Junta, sí. Un cop esteu a dintre.
1: I tant.
0: Canvia molt la història?
1: Bastant, sí. Home, passes de potser venir tres cops al mes, per allò vas assajar i tal, a estar-hi pràcticament cada dia, que és completament diferent. I sí, també... I també tenim molta sort que també tenim un equip de cosidores i de personal, de persones voluntàries que ens ajuden moltíssim. I també és una part molt important, perquè al final també tenim contacte, doncs, amb persones que porten allà molts anys, i sempre comentem que és molt, molt interessant i molt enriquidor per les dues parts, perquè al final parlem amb elles, tenim converses, doncs mira, abans es feia així i ara doncs tens una mica un altre punt de vista molt interessant, i elles també al final tenen un altre punt de, mm-hmm. d'això, de persones més joves.
0: Hi ha molt intercanvi, no? De...
1: Exacte, sí, que al final, doncs mira, ens passem moltes hores allà, també és molt...
0: No sé si dic, el Palau en aquest sentit és com una mena de segona residència per
1: sí,
0: molts de vosaltres.
1: A l'estiu sobretot, sí, a vegades fem broma de que potser m'hem de posar les lliteres allà
0: sí,
1: per dormir
0: sí,
1: gairebé.
0: Sí. Entenc que aquests dies, Judit, són dies de molt de tràfic, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Són els dies de més tràfic, jo diria. No,
1: sí.
0: Potser... Espera't, perquè parlant també amb anteriors presidents i presidentes, sí, l'agost és un mes de tràfic, d'assajos, de moviment, sí. Però
1: no,
0: compte
1: no.
0: Perquè al setembre, sí. Amb tota la moguda de Santa Tecla
1: no,
0: i la canalla,
1: també...
0: són dies també
1: molta
0: frenètics.
1: Feina, també.
0: Eh?
1: Sí. A més, clar, és que al final mor aquesta quantitat de nens i de pares també al darrere, és complicat també, i també gestionar també fa uns anys que també deixem la roba als nens, a part dels adults, com fèiem fins tota la vida. Ara, també és un altre afegit que m'he incorporat, que també té les seves complicacions de logística, sobretot, d'anar a recollir, anar a buscar, amunt i avall, i sí.
0: El que ningú pot negar és aquest planter, no? Aquest planter inesgotable de balladors, de balladores.
1: Que sap greu, també, perquè al final has de limitar d'alguna manera amb els nens, que també al final... És complicat, doncs, dir... Doncs,
0: hi ha
1: fins
0: molta
1: aquí.
0: Demanda a dia d'avui, Judit?
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Hi ha baix que més, hi ha baix que menys, sí.
1: Però sí, generalment intentem acabar-nos la llista, però hi ha baix que és impossible. Hi ha baix que la llista d'espera és molt llarga i al final no... També per les persones que assagen els nens, que al final és impossible, o sigui, no... Per exemple, a pastorets tenim tres colles de pastorets i aleshores és que més no
0: clar,
1: podem absorbir.
0: La solució en aquest cas és duplicar o fins i tot triplicar balls, no?
1: Exacte.
0: Clar, perquè si no quedaria molta gent fora,
1: sí.
0: Molta canalla fora.
1: Molts
0: no?
1: Nens i al final sap molt de greu també, perquè al final és el seu moment, és el seu dia i doncs mira... Però bueno, sempre animem de que si no potser no pots entrar doncs, a, no ho sé, a panderetes, potser pots provar sort a, no sé, a altres veïns que no tinguin tanta llista d'espera i que els s'obri algun espai o que n'estrin gent, que sempre és benvingut.
0: Quin és el veí més demandat? Si és que n'hi ha algun...
1: Jo diria que Pastorets, si no m'equivoco, estic de memòria,
0: sí, però jo diria
1: que Pastorets i Gitanes, és que no sé si em confongo amb les llistes d'adults, però també estan bastant demandades també. Però sí, acostumen a ser Pastorets i el Foc també. El Foc també,
0: Déu-n'hi-do. Ah, i el Foc.
1: Sí.
0: I si ho traslladem i ho extrapolem als adults?
1: Pastorets,
0: sí,
1: gitanes... I sí, de baix, així, sobretot. Són aquests dos, jo diria, que els que tenen més llista d'espera. També cal tenir en compte que les llistes, al final, hi ha gent que potser encara no arriba a l'edat, és a dir, que no és 100%. Nosaltres, com a l'assemblea, també, sobretot, posem aquests números en real, és a dir, hi ha tantes persones a la llista, però d'aquestes només poden entrar tantes, que al final també és també perquè les persones vegin que al final doncs, la llista és, va variant, depèn de l'any. Clar, quan fas els, si tens 18 i quan fas els 20 doncs pots entrar a la llista de gitanes, per exemple, o sigui, ets com apte, diguéssim, per entrar,
0: sí.
1: Doncs aleshores, clar, és una persona més davant teu.
0: O quanta gent fins i tot s'ha arribat a apuntar, li ha arribat l'oportunitat...
1: Clar.
0: I en aquell moment, doncs, o no li anava bé,
1: clar,
0: o ja estava fent un altre ball, no?
1: Exacte,
0: clar, hi ha mil
1: sí.
0: i unes circumstàncies que no sempre les llistes són allò fidels al 100%, en aquest sentit, em
1: sí,
0: refereixo.
1: No, sí, és a dir, sí, exacte, per exemple, jo entre les gitanes, doncs, em vaig apuntar fa anys i quan vaig entrar una mica, també perquè vaig poder entrar perquè les persones que hi ha davant, algunes van dir que no, és a dir, perquè al final, després de tants anys, doncs, logístiques de la vida. Al final, potser ja no vius aquí, potser, clar. Potser per feina, potser perquè
0: has hagut
1: de marxar, o vés a saber per què, o el que sigui, ja no pots, o simplement ja no estàs als teus plans de festa major, o el que sigui.
0: Clar, aquí és complicat, el tema de les rotacions, és un dels eterns debats que ha tingut la festa.
1: Sí.
0: Quins criteris cal seguir, no?
1: És complicat.
0: És molt complicat
1: i al final també tenen...
0: És a dir, quants anys jo haig d'estar en un ball i haig de deixar-ho quan faci què? 10, 20, no sé.
1: Clar, i al final també té un aspecte molt emocional, que tu al final, fins que tu no estàs, si que tu no vols sortir del ball, tampoc pots obligar ningú a marxar. Al final és un tema molt, molt polèmic, sens dubte. Sí.
0: En aquest sentit, la grupa, com ho gestiona, això?
1: Bé, tampoc tenim límit de... d'anys, aleshores, doncs, quan hi ha...
0: Dir, en
1: quan
0: aquest sentit, perquè ens entenem, no hi ha un protocol estricte que diu, escolta'm, aquest ball, val de gitanes, t'hi has d'estar com a molt 10 anys, a cap de 10 anys has de sortir perquè ha d'entrar més gent. No, de moment no
1: tenim cap pena de protocol d'aquests. És simplement, doncs, quan s'allibera un lloc del ball, doncs es crida a la llista, es mira els primers que hi ha i, doncs, per ordre, doncs es va cridant.
0: Tot això ens fa pensar i ens porta a deduir que la festa ara mateix gaudeix d'un perfectíssim estat de salut, amb allò bo i amb allò no tan bo, no? Perquè la festa genera debat sobre aspectes que, evidentment, no són potser tan agradables, no? Però en quant a ganes de participar, jo crec, Judit, que a dia d'avui, a 2026, la festa, vaja... seria difícil dir que la gent té unes ganes de participar boges.
1: Sí, no, déu-n'hi-do. És el que dèiem, només mirant les llistes d'espera ja veus que, i a més els que pugen de baix també en pujant, doncs hi ha moltíssima gent, moltíssims nens i moltíssima gent que vol ballar i vol sortir.
0: Té un punt de fenomen social, això, no? Què creus?
1: Sí, potser sí. Abans, clar, si parlem de fa 50 anys, la festa no era la mateixa i la gent no era ni molt menys...
0: Evidentment, hem passat d'aquelles festes majors en què, òbviament, fer els balls no estava tan ben vist, fins i tot, a dia d'avui, en què, vaja, llueix molt.
1: Sí, no, i tant, sí. Donar potser una mica de...
0: Clar, entre allò i això d'ara, evidentment, hi ha un
1: impàs molt gran.
0: Hi ha uns anys. Hi ha una evolució, hi ha un creixement.
1: Clar, també al final donar-li valor a aquestes festes, al folclore, doncs, també és una mica el resultat, també suposo, doncs, tenir, doncs, al final, ara no sé com està, jo recordo a l'escola l'assignatura Sitges, que ens ensenyaven, que teníem un dossier allà amb tots els balls, al final suposo que també té els seus fruits i també té... la seva recompensa entre cometes, però clar, també és complicat quan tanta gent vol sortir.
0: Algú ha dit ara que ho dius, això de l'assignatura Sitges, caldria recuperar l'assignatura Sitges. En aquest aspecte, vaja, ho poso bastant en dubte, vaja, perquè qui no coneix, no, la festa major?
1: Però també jo crec que també hi ha molta gent que potser no la coneix tant, potser hi ha molta gent nova que viu a Sitges que no realment no té... no sé com dir-ho, les paraules per descriure exactament el que és. I tal, perquè al final a vegades et trobes això en gent que potser vol demanar a nosaltres si volen entrar bastons i explicar no, nosaltres no tenim colla de bastons, per exemple, has de parlar amb aquestes colles per poder entrar a ballar bastons o el que sigui. Al final aquesta pedagogia a vegades doncs, no arriba a tothom. Aleshores, també, clar, al final tenim molta gent de Sitges, de tota la vida, però també tenim molts nouvinguts que al final potser no ho tenen tan clar com nosaltres.
0: Sitges ha crescut i, òbviament, estem fent la mateixa festa major de fa 20-30 anys.
1: Sí.
0: No? Com casa, això?
1: I també per la quantitat de gent que tenim, al final és complicat. I com a balladora també ho patim a vegades.
0: És a dir, com les festes han arribat a aquest punt de massificació, però no només Sitges, no? Sinó això
1: arreu,
0: ho trasllades a la Patum, ho trasllades a Santa Tecla Tarragona, a les Santes de Mataró, per citar algunes de les festes importants, no?
1: Sí, i tant. Home, és molt fort que totes aquestes festes...
0: I com ho gestionem, això, no? És a dir, com gestionem tot aquest volum de gent...
1: en un espai tan reduït en com les nostres places, també, que al final no vivim en una, a la plana, ni, és a dir, no tenim aquest espai per ballar, al final són la plaça de l'Ajuntament o la plaça del Cap de la Vila tampoc és tan gran que per encabir-hi tanta gent. Quan arribes aquí ballant el 24 d'agost i gairebé no es pot creuar ni ballar a gust, és molt complicat. I també crec que la comissió ha fet alguns canvis que també no sé si que al final ens anem al final de tot i potser ja no hi ha tanta gent, fa molta calor i la gent marxa, però almenys l'any passat jo crec que vam notar una mica al carrer Major que hi havia una mica menys de gent que potser altres anys.
0: Es tanquen alguns accessos, sí. I això permet clar, que en determinats punts no hi hagi aquella munió de gent que dificulti fins i tot el pas del cercle.
1: Sí,
0: no?
1: I també suposo que el cercle de setmana és una mica tot de diferents inputs que al final ajuden a que hi hagi encara més gent del normal.
0: La Festa Major arrencarà el 19 d'agost i a la Grupa hi haurà el pregó satíric, sí. Que enguany declamaran la Pepi i el Josep Maria.
1: Sí.
0: Que és una parella, un matrimoni molt, molt estimat a la Grupa, no?
1: Sí. És que a mi em fa molta il·lusió. Són dues persones que he conegut en àmbits diferents i en èpoques diferents, però crec que...
0: Gent d'aquelles que gairebé has vist tota la vida, no?, a la Grupa.
1: Sí,
0: sobretot tant. Pels més joves, no?
1: Sí, vull dir, a mi, jo quan ballava gitanes infantils, el Josep Maria era un dels... Quan encara no hi havia gitanos infantils, era del que portava el pal i venia a ajudar a les gitanes. També era, doncs, això, aquesta connexió que ha arribat, doncs, això, a conèixer també al final la Vinyet, és a dir, a tota un univers de gent que sense la Grupa tampoc hagués conegut, al final.
0: El pregó satíric, el dia 19, que és una miqueta la prèvia del pregó oficial que declamarà la Zoe a partir de les 10 de la nit. El satíric a partir de les 7, si no m'erro,
1: Sí.
0: El Palau, després una miqueta el de sempre, no? Aquell homenatge també a aquella gent que, bé, d'alguna manera o altra
1: han col·laborat
0: en el dia a dia de la Grupa o en moments molt puntuals, no?
1: Sí, també és això molt emotiu per tots i al final doncs és això, retre un homenatge a una persona que per A o per B ha estat sempre allà o per, és això el que dius tu, per algun moment o per alguna el que hem necessitat, doncs ha estat allà i també doncs és...
0: Anava a dir,
1: és important,
0: sovint
1: també.
0: Gent més anònima, no?
1: Que potser...
0: no surten a la foto, ara que avui en dia, escolta'm, li fem fotos a tot el que es mou, com aquell que diu, no?
1: Sí, però sempre va bé, i al final sempre va bé això, reconèixer gent que potser no és això el primer...
0: No està a primera línia, diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. Presentareu també la Pubilla i l'Hereu, si no tinc mal entès, i a partir d'aquí ja...
1: Ja donem tret de sortida...
0: Tret de sortida fins al...
1: Fins al 24 de la nit.
0: 24 de la nit, que és quan hi haurà aquell fi de festa al Palau amb els gegants moros. Com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt interessant. Molt interessant doncs, conèixer també, haver conegut totes les cares de la festa i també doncs, amb moltes ganes de tots els actes que es plantegen.
0: I diria que per la Grupa també és un any interessant o important, si es vol dir així, perquè presentareu el dia 22 la restauració del Cabassut del Patufet.
1: Exacte, sí.
0: Patufet que va fer 100 anys el 2022, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que el 2022 va coincidir també amb els 100 anys del Drac, amb els 125 dels Gegants Vells. No sé si dir que el Patufet va quedar allà una miqueta...
1: Una mica més.
0: Una mica més amagadet.
1: Home, li vam fer una bona festa,
0: sí, tot s'ha de dir, vull dir que ningú em mantengui malament, però vull dir que potser, com que era més petitó... Doncs,
1: clar, ser una figura més petita sola...
0: Va quedar allò
1: més
0: amagadet, però vaja...
1: Però bé, també li podem donar això al seu protagonisme el 22, abans que el recollin els gegants, i resta un acte petit infantil, sobretot, doncs, per donar-lo a conèixer i que tothom pugui veure doncs, aquesta restauració que...
0: Bé, estem parlant d'un dels elements...
1: Sí. Més antics de la
0: més
1: festa.
0: Més antics de la festa.
1: Sí, i tant. És molt...
0: El Patufet, no? Un personatge tan, tan, tan nostrat en la literatura infantil catalana, que, clar, a partir d'aquí, doncs, vostès poden tenir més o menys una idea del que representa, en aquest sentit, tenir un cabassut com el Patufet.
1: Exacte, sí. I al final poder-lo restaurar i poder tenir que tingui el seu dia... per poder ser ell el protagonista, doncs també creiem que era important.
0: Un altre dels punts macos serà el dijous dia 20, a la plaça, a la Torreta, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest ball de panderetes amb la gent de l'Ave Maria. Hi ha una primera experiència l'any passat amb les gitanes, i aquest any serà amb les panderetes.
1: Sí.
0: Quins moments tan, tan, tan potents també amb la gent de l'Ave Maria.
1: Sí, va ser molt emocional, la veritat. I és un dia molt, molt màgic en el sentit de... No només per nosaltres, perquè al final anar assajant bé ells és un dia, cada dia a la setmana...
0: Clar, hi ha una prèvia aquí. Vull Exacte, dir, no es pensin vostès que, és a dir, arribem allà a la plaça i no. Aquí hi ha uns assajos previs.
1: Hi ha un previ de coordinació doncs, amb l'Ave Maria, també doncs, això, cada dimarts es va assajar amb ells i al final doncs, també és un dia això, molt especial, perquè al final és el seu dia i també, doncs, també perquè al final donem una mica de visibilitat, no?, amb totes aquestes persones que segurament no tenen l'oportunitat de participar a la festa d'aquesta manera i que doncs, al final són part de la festa, com tots.
0: Uns anys cap aquí saben també vostès que l'Ave Maria és un dels punts fixes, diem, de visita dels valls, no sí, tots, sí. Alguns. Vull dir que és parada fixa també.
1: Sí, almenys que jo sàpiga, tots els balls de la grup ens parem allà i almenys doncs, això, has d'estar allà 10 minuts amb ells, fas una mica un ball o dos...
0: Són moments també emocionalment potents.
1: Clar,
0: eh?
1: I al final, l'any passat quan vam fer Gitanes, doncs al final també té més interacció, al final coneixes els usuaris, els nois i les noies de l'Ave Maria, tens més confiança doncs, per ballar amb ells, per treure'ls a ballar, pel que sigui, al final és un dia molt especial.
0: Doncs per si s'ho volen apuntar, dijous dia 20 a la plaça a les 6 de la tarda aquest ball de panderetes amb els usuaris i usuàries de l'Ave Maria en aquesta iniciativa que entenc, Judit, que voldrà tenir una continuïtat i l'any que ve serà una altra. I...
1: Exacte, encara no hem pensat l'any
0: que ve.
1: Encara
0: no està pensat, però vaja, que però això no es pot aturar aquí.
1: I també volem donar moltes gràcies a l'Ave Maria i a totes les persones voluntàries de part de la Junta, de part
0: Clar,
1: de les panderetes.
0: L'Ave Maria ho ha rebut, vaja, amb els braços oberts, el següent.
1: I sempre ens donen moltíssimes facilitats per tot i crec que al final doncs, és una col·laboració que val moltíssim la pena per tot el que ens emportem, les dues parts, perquè... Al final, doncs això, és una col·laboració que tampoc s'havia doncs, arribat mai a fer fins ara. I sí.
0: Diem que tenim aquesta prèvia tan reeixida, tan potent, i arribarem al 23 i el 24, que són els dos dies ja...
1: Ja arribarem cansats, després de tantes coses.
0: clar, com, si pregunto com planteja la grup aquest 23 i 24, em diràs, home, doncs com cada any, no?
1: Vull dir, més o menys,
0: que els balls surtin allò...
1: Exacte, com cada any.
0: Com cada any.
1: Que surtin a l'hora on toca.
0: Sí.
1: Però sí, que doncs, poder gaudir el màxim dels dos dies, sobretot. A veure si esperem que la meteorologia ens acompanyi i que tampoc faci molta calor, que també és un altre tema important.
0: Patiu una mica per això?
1: Per la calor?
0: No, bueno, per la calor i per la...
1: Sí, per les dues coses, una mica.
0: No sé si
1: al final,
0: la
1: calor també...
0: apareixerà o no, Vull dir,
1: sí, al final la calor també és un tema important.
0: Qui més qui menys té encara la festa major del 23, amb aquella calorada.
1: Sí, aleshores... També,
0: gent
1: al final...
0: que ho va passar molt malament, van haver algun que altre desmai, sí, situacions...
1: I al final cada ball té les seves característiques, però estar ballant amb vestit també sencer, doncs és complicat. I el foc també, no em vull tampoc imaginar la calor que es deu passar.
0: Passarà la festa major i, vaja, gairebé sense temps a descansar,
1: ja
0: Judit, tindrem Santa Tecla tombant de la cantonada, no?
1: Sí.
0: I si l'agost és un mes per excel·lència de molta tràfic al Palau...
1: Setembre també. Déu-n'hi-do, sí.
0: També.
1: Gairebé més que... Sí. A vegades se'n fa més dues vegades, en el sentit de més dies, més hores...
0: Serà moment, Judit, suposo, de repassar llistes, de veure una miqueta... No? Quanta gent hi ha per cada ball...
1: Bé, tenim bastant encarrilat ja, eh? Sí, aquest any hem anat com...
0: Avançar
1: la feina i més o menys estan tot tancat ja de cara a Santa Tecla perquè així també doncs, per tema vestuari doncs, tenir-ho tot ja més encarrilat perquè així després és molt més tranquil en setembre perquè si no s'acumula tot l'últim dia i és certament complicat. Sí.
0: Clar, el tràfic del setembre és diferent, òbviament, però vaja, que també és una miqueta allò de dir, bueno, hi ha la tornada a l'escola...
1: Exacte, també és un altre tema interessant.
0: És un altre tràfic, no?
1: Sí.
0: Per les famílies que volen, evidentment, que la canalla també pugui gaudir de Santa Tecla. A nivell de vestuari, òbviament, perquè tu també ets cosidora, de fet vas venir fa 4 dies aquí amb les cosidores, hi ha una feina aquí que és impagable, Judit.
1: No,
0: és impagable.
1: Les hores que es fan al Palau o el que sigui, cosint, és una feina que no es pot valorar amb diners perquè és impossible. És a dir, no...
0: D'aquí que trobem també que aquest any s'hagi fet tan visible.
1: Exacte.
0: I que, en certa manera, no deixi de ser, doncs, mena d'homenatge.

0: fer una, un vestit de pubilla, un vestit d'hereu, això té una feinada increïble, o és igual, un vestit de gitana o una faldilleta de qualsevol ball, té una feinada darrere i unes hores que és, i més també, no només és la feina, les hores, és també el coneixement que hi apliquen, perquè al final és això, has de saber una mica de patronatge, has de saber tallar bé, has de saber doncs, col·locar bé les vetes i que no quedin endurçades, que això és una altra
1: cosa. En certa manera, Judit, entenc que la roba de festa major és un petit tresor, no?
0: I tant, sí,
1: sí. Que s'ha de mantenir, que s'ha de cuidar, que,
0: sí, sí.
1: Que ostres...
0: I al final, és això, tenim la sort que nosaltres cada certs anys doncs, anem renovant la roba i al final guardem robes antigues doncs, això per actes, per,
1: sí,
0: actes,
1: sí, sí, sí.
0: Per decoracions, pel que sigui, per tenir doncs, un extra, perquè mai se sap.
1: Uh-huh.
0: Però sí, sí, és un tresor impagable, s'ha de dir. Sí, sí.
1: Per cert, demanen molt els balls de la Gruba per sortir fora?
0: Hi ha
1: molta demanda, sí, en aquest sentit. Sí,
0: déu-n'hi-do, sí, sí. Que al final filtrem una mica doncs, segons una mica a l'interès, és a dir, si pot ser és a dir, una sortida que es queda a prop, és més probable que més gent pugui també anar-hi.
1: Ja, sí, sí.
0: Al final també la logística de la gent
1: sí, sí,
0: és diferent.
1: De la data... De...
0: I que al final no és el mateix portar uns gegants, que al final el transport no és el mateix que poder només portar les persones que van amb dos, tres cotxes i uh-huh. ja ho tens. Uh-huh. És diferent també.
1: D'aquí dos anys, com dèiem, la Gruba farà 50 anys, el 29 seran els gegants moros els que faran sí. 50, per tant, la Gruba... Que...
0: Sí, anem enllaçant
1: aniversaris. S'ha d'anar preparant, allò com es diu en català, sí, sí. Calceu-vos.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí.
1: Perquè arriben moments... evidentment intensos, no?
0: I tant, sí, sí. Home, després de nosaltres també van els gegants, que també serà un moment jo crec, molt interessant i també doncs, estan allà coent
1: sí, sí.
0: A poc també les seves idees. I...
1: Per recordar doncs, la història d'aquell grup de sitgetans
0: exacte.
1: Que en el seu dia van decidir de fer aquests gegants. Eren gent que vaja, de construir gegants tampoc en sabien.
0: Clar.
1: No eren professionals de la matèria, mm-hmm. però en qualsevol cas doncs, hi ha una història al darrere també molt, molt, molt potent. Bé, Judit, no sé si ens hem deixat alguna cosa o...
0: Jo, més o menys ho he repassat tot, crec, sí, sí.
1: Hem fet un bon repàs, no? Vull dir, amb els millors desitjos que, bé, que la gent de la Gruba pugui passar una bona festa major.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Si ha de ploure, que plogui abans.
0: Abans, sisplau, si pot ser.
1: Que refresqui una miqueta aquest...
0: Que sortim fresquets el 23, sí, sí. Sobretot, i que no plogui els actes previs, sí, sí.
1: Molt bé. Judit Parlant, presidenta de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, gràcies per aquests minuts i bona festa major.
0: Igualment, bona festa major.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? La obro o no la obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Les 11 del matí no ens hem mogut dels 30 graus. Tema 30 des de quarts de 10, ni d'aquí no baixarem. Més aviat pujarem. 30 amb 3. Bo, unidó. En uns moments, una conversa que recuperem molt interessant. Era el diumenge 2 d'agost, sota aquella calorada del diumenge, que no era ni més o menys calorada que la que hem viscut els darrers dies, ni més ni menys calorada que la que va passar l'Hugo Bravo en el seu trajecte de París a Sitges, aquests 1.250 quilòmetres que varen començar a finals del mes de juny, 27 de juny, si no recordo malament, 27 o 28, i que van acabar el 2 d'agost. Estava previst arribar més tard, però ell mateix ens va dir que li feia una especial il·lusió arribar el diumenge. Dos dies després d'aquell 2 d'agost, en el qual l'Hugo va fer un discurs potent, potentíssim, sense papers i amb tota la càrrega física i emocional dels 1.250 quilòmetres aconseguits, va fer un discurs al Passeig de la Ribera sobre un podi davant de tots els mitjans de comunicació, un discurs esplèndid, posant èmfasi també en l'objectiu d'aquesta cursa, d'aquesta petita heroïcitat, petita gran heroïcitat, que no era altra que aconseguir fons per la recerca en l'àmbit del càncer infantil. L'Hugo va venir acompanyat a l'estudi del seu fisio. Un fisio amb una trajectòria professional curta, perquè en Víctor Rubio és fisioterapeuta acabat de llicenciar, però com que és un amic de l'infantesa de l'Hugo, l'Hugo va pensar: ningú em tractarà millor que un amic. I no es va equivocar gens ni mica, perquè a part dels coneixements de fisio, l'amistat aquí va jugar molt, perquè en els mals moments és quan veritablement se saben qui són els amics i qui no. Víctor, per un costat, i la parella de l'Hugo, que va arribar en un dels moments de crisi més importants, si no en el moment de crisi més important de tot aquest recorregut. Bé, com que en el seu moment el varen batejar com aquell personatge que va encarnar Tom Hanks en el cinema l'any 1994, algú el va batejar com el Forrest Gump, sitgetà, varen començar aquesta conversa del 4 d'agost amb la banda sonora de Forrest Gump. En una escena meravellosa, que continua sent meravellosa, l'amiga de Forrest, quan veu que hi ha algú que li vol mal, i són els companys de classe, li diu: corre, Forrest, corre, corre, corre. I totes aquelles crosses que porta Forrest es despedacen quan ell comença a córrer, i és una de les escenes més maques de la pel·lícula, una de les escenes més memorables de la història recent del cinema, i una escena que porta un missatge poderós, poderosíssim. Si vols, home, no sempre, però en la majoria de casos, pots.

0: I en aquesta escena tots érem d'alguna manera Forrest Gump. Aquest Forrest Gump que després es va fent gran, que juga a futbol americà, que travessa tot allò que es pot travessar i que qualsevol persona que ho persegueix, sigui amb camió, sigui corrents, sigui amb moto, sigui amb el que sigui, els hi passa la mà per la cara. Bé, el diumenge, no direm que ens va passar la mà per la cara, però érem tan feliços de veure com algú arribava i pensaves, bueno, arribarà matat, cansat, però com es pot arribar amb somriure? Però com es pot arribar somrient amb aquesta matada? Hugo, hi vas arribar somrient?
1: Sempre.
0: El perds el somriure en algun moment?
1: Com?
0: El perds el somriure en algun moment?
2: Sí.
0: Víctor, l'ha perdut el somriure en algun moment?
3: Et diria que només l'he vist trist un cop, només un, en
0: quan?
3: Tot el repte.
0: Quan?
3: A l'etapa de Vichy. Només un cop, en aquests 36 dies que hem estat junts, només un cop.
0: Què va passar allà?
3: Bueno, ens vam trobar uns mals físics, però també una barrera mental a l'etapa 14-15 de Vichy, on van aparèixer uns mals al quàdriceps que no sabíem ben bé el que era, si nosaltres teníem una sospita de que potser estava lesionat, que potser s'havia trencat o tal, i tot això va fer una bola, i a Vichy pues, va explotar aquesta bola.
0: Quan tens una sospita, què fas?
3: Home, la sospita era bastant clara, perquè la zona estava bastant inflamada, estava... ell reportava molts mals corrent, va estar molts dies caminant corrent i em deia, és que no puedo, i al final pues, vam decidir parar, o sigui, ell no volia parar, ell estava enfocat en què volia fer, i vaig dir, és que hem de parar uns dies a veure com reacciona la zona.
0: Ens peta una mica el cap, eh?
3: Sí.
0: No puedo, i no paro.
3: Sí. Sí.
0: I tu estaves aquí amb aquest drama?
3: Sí.
0: Que vivia un amic?
3: Sí.
0: Perquè vas escollir un amic, més Confissio, és el que et dèiem fa un moment, no?
1: Així és. Víctor és un amic meu de tota la vida, de l'escola, des de que tenim que 2 anys, i sempre, ja com quan estàvem a l'escola, em va demostrar que ell tenia una passió i era ser fisio. Quan jo volia ser futbolista, els meus amics volien ser futbolistes, ell volia ser fisio. I jo sabia que per aquest repte pues, necessitava no només un fisio, però necessitava una persona que estigués ahí per apoyar-me incondicionalment i que supese el que a mi em passava realment. I és per això que vaig escollir el Víctor, perquè al final són molts anys i és una persona de confiança i sobretot que és un treballador, vull dir, sempre és un puto treballador. No hi ha una altra paraula. I és per allò que vaig escollir el Víctor.
0: Per tenir el català rovellat, t'expresses molt bé, no?
1: Em costa una mica encara, però...
0: Que et surti el que vulgui, no pateixis per això. Tornem a l'assumpte. Perquè per plantejar-te aquest repte, i ens sembla que el teu pare ho deia, me vaig amar la fregata i suposo que ta mare també ho hagués dit, esclar, el dia que comentes a tons pares això, ei, cuidao. Què passa aquí? Bé, aquest plantejament, és clar, ha de ser molt potent com per poder-lo, no sé si dir, mantenir com una mena de far a la mesura que van passant els dies, els esforços, i no sé si era més fort el teu plantejament mental que la teva capacitat física per fer això.
1: I havia sobretot és un punt mental molt, molt fort i molt treballat. Ja hi havia un treball d'atràs molt gran, van ser uns 3-5 mesos de molt treball, sobretot mental, perquè jo estava a París acabant la carrera, una carrera molt exigent.
0: Uh-huh.
1: I el meu
0: per
1: dia...
0: Per cert, aturem-nos aquí. La carrera de...?
1: Dret franco-espanyol.
0: Subordinada. M'ho pot explicar una mica, això?
1: Sí, clar. Vaig fer 2 anys a Madrid, a la Complutense, i 2 anys a París, i l'objectiu de la carrera és que puguis...
0: Ho vas dividir expressament o era així?
1: La carrera és així. I és una carrera pública, que és una carrera pues, bastant complicada d'entrar, però sí que pues, combina els dos, tant Madrid com París, I així, quan termino la carrera, puc treballar tant a
0: un lloc o l'altre.
1: Exacte.
0: Perquè la intenció és treballar de...
1: Ara mateix és un gran dubte, però jo sé que advocat no ho vull ser.
0: No vol ser? No. Per què?
1: Perquè jo pensava que el que més m'agradava era el dret i no, realment, al final, per família i tot, doncs era fàcil, i jo pensava que el meu camí estava ahí.
0: És a dir, en el camí, si no recordo malament, i m'ho dius, Hugo, la mare, més aviat, eh?
1: La mare.
0: La mare.
1: Però, no sé, després de 4 anys vaig terminar una carrera que realment no m'agradava, però com ho hem fet amb el repte, amb molts collons.
0: Sí.
1: Perdona, però...
0: No. És que ara diríem allò, quantes persones han acabat una carrera que no els agradava i l'han acabada? Per què l'havien d'acabar? Perquè l'acabo.
1: Sí.
0: Has fet una carrera que no t'ha agradat?
1: Exacte.
0: I has fet una cursa que t'ha entusiasmat?
1: Sí.
0: Què es fa, doncs, amb això ara?
1: Pues ara continuar, però jo tinc clar que jo vull treballar i hi ha molta gent que m'ha dit ara aprofita, no?, l'impuls de lo que has fet, de lo que has aconseguit. Però jo tinc clar que l'Hugo Runs the City,
0: sí,
1: és un hobby, és algo que m'agrada fer per ajudar la gent, perquè pues, ja ho és, soc una persona que no deixa de somriure, i el meu somriure crec que és la guinda del meu perfil de xarxes socials, i és per això que bueno, que crec que ho he aconseguit tot ara mateix.
0: I amb què vols treballar?
1: Pues... És una gran pregunta.
0: I no sé si quan un corre, tot
1: sí.
0: Això...
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, ho penso, ho penso moltíssim. Al final passava moltes hores amb mi mateix, corrents, i tenia espai per pensar en el treball, i sí que és veritat que ara mateix el que més m'agrada és tot el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, tot el tema també de la propietat intel·lectual.
0: Poca broma amb això.
1: Sí. I connectar una mica pues, tot el que és la IA amb la propietat intel·lectual, els drets de imatge,
0: sí,
1: drets d'autor...
0: Sí.
1: I crec que ara, pues, ara amb tot el... Con el crecimiento de la IA, pues, hi ha un espai, s'està creant un espai molt gran per aplicar el dret dins de la intel·ligència artificial, i ahí és on...
0: Això és aquí és on hi veus, on hi veus veritablement una vocació de futur, eh?
1: Exacte.
0: Has acabat Físio fa un mes.
1: Sí.
0: O sigui que acabes la carrera i l'encàrrec primer és l'encàrrec de l'amic de sempre, que ha de sortir sí o sí.
3: Sí, sí.
0: Això ha de funcionar sí o sí.
3: Sí, sí.
0: Vinga, anem per la prèvia, perquè la prèvia d'en Víctor no la coneixem tant. Com es prepara a una persona que entenc que corria, perquè ell mateix va dir que el seu germà fa uns 3 anys més o menys, Hugo va dir, va, posa't a córrer, però com es prepara això?
3: Bé, la preparació física, per lo que vam parlar, ell tenia un entrenador personal que ell va agafar per tot el tema de córrer i tal. El que és de preparació mental és també mèrit seu i mèrit de sortir a córrer a les 3 de la tarda amb una calufa aquí que vamos... I perquè era el que ens esperàvem, o sigui, nosaltres vam sortir d'aquí a cap a París sabent que dos dies vista hi hauria una onada de calor, i vam arribar a París a 42 graus, això també s'ha d'entrenar.
0: Parèntesi, tu també has fet els 1.250 quilòmetres?
3: Sí, però he anat amb cotxe.
0: Ah. Per si de cas, ara ho parlarem també això, eh? Però evidentment s'havia de preparar mentalment també,
3: sí,
0: pel que suposava aquest esgotament,
3: sí,
0: emocional de sentir-se la calor que t'envolta, no?
3: Sí. No només és preparar la part física, també la part mental i emocional. Perquè quan estàs corrent a les 3 de la tarda... amb una carretera nacional passant de cotxes a 80 km per hora, ostres, i les cames ja no et funcionen, ostres, n'has de tirar del cap molt, eh?
0: Un sap que no va sol. Ajuda això?
1: Sí, moltíssim.
0: Si pensa molt quan es corren, que
1: sí,
0: no va?
1: Sí, perquè al final l'organització era que jo començava a córrer i normalment tirava els primers 10-15 km i del tirón, i jo sabia que després estava el Víctor, i al final per mi jo sabia que qual... si em passava qualque cosa i jo trucava al Víctor i el Víctor apareixia com... com
0: un parada santo. De màgia, eh?
1: Sí.
0: Quants quilòmetres al dia, més o menys?
1: Uns 35.
0: Sí o sí?
1: Sí. Sí que és veritat que, pues, com Víctor ha comentat a Vichy, que està denomenat com la maldició de Vichy.
3: La maldició de Vichy.
1: Ahir sí que, pues, teníem que prendre mesures i ahir en tres dies recorria uns 100 quilòmetres. Pues, en tres dies vaig fer 21 quilòmetres. Llavors estava ahir al límit de dir, és que no arribo a Sitges, no arribo a la fecha prevista.
0: Perquè entenc que us havíeu donat, suposo també, un marge de dies, no?
1: Sí.
0: Perquè això no fos tan escrupulós, sinó que hi hagués, com a mínim, una certa capacitat de poder respirar si passa alguna cosa.
1: Exacte. Bueno, la primera arribada estava prevista pel 4 d'agost, uh-huh. El 4 d'agost, que era dimarts, crec.
0: Sí, exacte,
3: avui.
1: Sí. I pues, al final, pues, mira, jo volia arribar el diumenge perquè al final era més fàcil per la meva gent per venir. Crec que també, pues, el diumenge, per mi, un diumenge a Sitges, jo sempre els diumenges vull estar a Sitges perquè per mi és el dia més bonic de la setmana, sempre a Sitges, el diumenge. I és per això que vaig lluitar, pues, contra mar i viento. Per arribar el diumenge.
0: Tornem a Vichy. Tu vas sentir que no donava més de si, res, ja? Ni el cap, ni les cames, ni res?
1: Sobretot, bueno, hi havia un dolor molt gran a les cames perquè jo no havia sentit mai una cosa així al quàdriceps i bàsicament quan corria era pues un pinchazo constantemente, pim, pim, pim.
0: Sí.
1: I no hi havia manera de quitar-lo, no? I sí que és veritat que ara els últims dos dies he patit el mateix, però clar, quan estàs a Vichy, que todavía queden 26 dies, pues dius, estic fotut, estic molt fotut.
0: Sí, perquè esclar, no n'han passat tants de dies com per estar tan fotut, no?
1: Exacte. Però al final, pues mira, sí que pues, en Víctor em va dir, Hugo, calma. Ja anàvem amb dos dies bueno, havíem guanyat dos dies perquè havia fet dos etapes en una i sabia que tenia una mica de temps per recuperar-me, però clar, jo també tinc un repte, a part d'aquest repte, que és córrer tots els dies i jo ja ara porto 635 dies corrents tots els dies. Llavors clar, el dia que tenia que...
0: Un moment. 635 dies portes corrent tots els dies, eh?
1: Exacte.
0: És a dir, portes un any i mig corrent tots els dies.
1: Exacte.
0: Incorporant, òbviament, totes les etapes d'aquests 1.250 quilòmetres.
1: Ahir vaig sortir a córrer. El mínim que puc córrer és una milla. I...
0: Que això és un quilòmetre de 300?
1: 600. Sí. I res, doncs, aquell dia que tenia que descansar, doncs, només vaig fer aquella milla.
0: D'acord.
1: Significativa per no perdre...
0: Per tant, si un dia no corres, això també serà un drama, suposo.
1: Jo crec que
0: 635 dies corrent, sí. El primer dia que no corres, això és un pecat mortal, un drama que no es podrà aguantar, això, eh?
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Aleshores, bueno, no puedo... Què tenia, repeteixo, de físic i què tenia de mental? De físic ens has dit que hi havia aquella incertesa sobre què podia ser això.
3: Sí, sí que podia ser.
0: Però vas pensar en el seu moment, Víctor, que això era més mental que físic?
3: No.
0: Era físic.
3: Sí. Jo crec que era més
0: físic.
3: És a dir,
0: que si ell deia que no podia, és que veritablement no podia de cap manera.
3: Sí. Bueno, la sort va ser que portàvem això dos dies i algo d'avantatge i vam dir, és que o descansem i baixem aquesta inflamació del quàdriceps o el repte està en perill. De dir, ostres, ens queden 20 i pico dies per davant.
0: Ah, ara pregunto allò de sempre dels ignorants en la matèria, perquè aquí no hi ha gel, crema, que valgui o què?
3: Bueno, vam fer de tot, eh? Vam fer, posar un gel, al principi vam començar a posar molt de gel, gastàvem, no sé si eren 4 bosses de gel al dia o així, després vam passar a provar alguna crema, descarregar entre tapes i tal, que va funcionar durant una estona, però al final tornes a una inflamació i al final els últims dies van fer punxa seca allà i va ser una mica, quan va baixar una mica el to muscular i va poder una mica recuperar aquest quàdriceps.
0: Què és una punció seca?
3: Bé, és una tècnica de fisioteràpia, normalment no s'imparteix a la carrera, has de fer un curs a part. I bàsicament el que tu vas és amb una agulla, vas a placa motora, a la fibra muscular, sí, que ho entengui tothom, sí. i vas a fer una inflamació dintre.
0: Una mena d'acupuntura, Víctor?
3: Sí.
0: Perquè ens entenguem?
3: Sí, exacte, exacte. És una mena d'acupuntura. I res, li vam fer el quàdriceps dos cops i ara a Girona també ho vam tornar a repetir.
0: Va funcionar?
3: Jo vull dir que sí, però també és un conjunt de descans, punció seca, el cap, que també estava la mare, que també va venir la seva nòvia. Vull dir, va ser un conjunt de coses que van fer que aquest quàdriceps millorés. No és només la punció seca que va fer que millorés. Saps el que et vull dir?
0: Es van alinear tots els planetes perquè això pogués tirar endavant.
3: Sí.
0: Després de Vichy, tot millor.
1: Sí. Va ser sortir de Vichy i vam deixar enrere la maldició de Vichy i ja sabia que ja havia tocat fons i que després de Vichy ja només entrava al meu cap que Sitges estava a la volta de l'esquina.
0: D'acord.
1: I és per allò que després... Jo estic molt agraït amb Vichy perquè em va ensenyar que si jo vull de veritat i si el meu cap vol de veritat... Podria arribar a Sitges, però podria arribar a Tarifa, si volia.
0: Per tant, no sé si dir-ho d'aquesta manera. El que va passar a Vichy va servir com a rearmament en moral, com a rearmament físic, com a rearmament en tots els sentits.
1: Completament.
0: Es va notar això?
3: Totalment. Sí.
0: No sé si, com a especialista, hi ha coses que no es poden explicar?
3: Què vols dir que no es poden explicar?
0: Que un especialista, que un professional pot dir, mira, això es recupera perquè hem fet tot això i tot això, però hi ha una part d'aquesta recuperació per la qual jo no tinc raó i que se'ns escapa.
3: Home, jo crec que és el que li deia algú.
0: Perquè si ell estava tan convençut que des de Vichy arribaria aquí ja, passés el que passés, i un altre podia pensar, no, escolta'm, el que passa de Vichy pot passar al cap de 300 quilòmetres més allà.
3: Sí.
0: I en
3: sí.
0: canvi ell convençut que això no tornaria a passar, que el que va viure no ho tornaria a passar.
3: Sí, bueno, és el que li deia l'Hugo. A mi aquestes coses, al final vaig acabar la carrera fa un mes, a mi algunes coses m'escapen. Però és veritat que va punxar a Vichy, o sigui, vull dir, va punxar com
0: sí,
3: a Vichy, però podíem haver caigut abans de creuar la frontera, podíem haver caigut 5 dies després d'haver sortit de París, podíem haver caigut a qualsevol lloc, va ser una pura coincidència, jo crec.
0: Perdoneu-me ara, perquè potser algú a casa deu pensar, bueno, és que això si vols ho pot fer. Això ho pot fer tothom?
3: El què?
0: Això?
3: No.
0: Gràcies.
3: Jo ara mateix he sigut esportista tota la meva vida. Jo li deia a l'Hugo, i a tots els seus amics sempre em diuen una cosa quan es pugen al cotxe després de fer 10 quilòmetres amb ell: no sabes lo duro que és fins que no corres una etapa con él.
0: Ho dic perquè està molt clar el missatge que si vols pots, però cuidau, que no tothom pot fer aquestes coses.
3: Jo ara mateix no ho podria fer. No ho podria fer ni... Bueno, l'última etapa va costar la vida a mi fer-la.
0: Per fer-ho, aquesta prèvia ha de ser una prèvia molt llarga de preparació, ha de ser una prèvia molt intensa, més enllà de sortir a les 3 de la tarda perquè fa molta calor, o hi ha d'haver altres coses aquí? Hi ha d'haver unes capacitats personals, hi ha d'haver unes condicions físiques determinades, hi ha d'haver, no sé si una condició atlètica determinada per fer això?
3: Esclar, sí, hi ha d'haver una condició atlètica, hi ha d'haver una condició també mental, la preparació mental de què abans parlàvem, hi ha d'haver-hi també moltes hores de sacrifici, de sortir a entrenar, de controlar l'alimentació, de moltes coses que al final, quan ho fas un grup i ho poses tot sobre la taula, pues, al final fan que les coses surtin.
0: Què es menja durant 1.250 quilòmetres?
3: Pues, és que nosaltres no som el millor exemple.
0: L'Hugo fa aquella cara de dir menjat de tot. Sí,
3: sí, he menjat de tot. Però de tot.
0: De tot què vol dir?
1: De tot és que més de 10 dies hem menjat McDonald's.
0: Mm-hmm.
1: És totalment contradictori i no, realment no està bé.
0: Perdó, que no hi havia res més?
3: Sí.
1: A les 5 de la tarda, quan terminava a París, bueno, a París sí, no, a sí. França, que bueno, ja sabeu que a França es menja a les 11, a les 12.
3: Sí, 12, 1 ja comença a estar tot a casa.
0: Sí.
1: Llavors era molt complicat i sí que és veritat que jo terminava... agotat i jo veia el McDonald's i li deia al Víctor, anem a casa.
3: Anem a
1: menjar a casa. Que ja ens coneixen, ja ens coneixen. Tenim tots els punts dels McDonald's possibles.
0: Algun en especial del McDonald's?
1: Algun menú en especial?
0: Sí.
1: Sempre el mateix.
0: Alguna predilecció, què?
1: Doble cheeseburger, patates i...
3: Coca-Cola i després cafè.
1: Sí.
0: D'acord. Bueno, com deia aquell, esclar, l'endemà ho cremava tot,
3: claro.
0: I podria tornar-hi, eh?
3: Claro.
0: Això és així? Això funciona així?
3: Bueno.
0: Dic, en general, i tenint en compte aquest esforç, no et generava cap mena de preocupació perquè sabies que, sí, que hi havia tota aquesta necessitat d'energia.
3: Sí, al final, que... l'Hugo, durant el dia, que podia estar gastant entre 3.000 i 5.000 calories diàries. Entre el córrer, la suor, l'aigua... Pensa que has fotut 6 litres d'aigua al dia, eh? Només ell, 6 litres d'aigua al dia. Que normalment un humà està consumint un litre, dos... És el que recomanen,
0: sí,
3: els metges.
0: Sí, sí,
3: hi, ha,
0: sí.
3: Hi ha persones que no, però 6 litres d'aigua al dia.
0: Per tant, no era cap preocupació. No,
3: no.
0: No sé, ho veu pensar això de la dieta abans de començar?
1: Sí, sí, sí, estava molt treballat, però sí que és veritat que després, una vegada comences...
0: La vida real.
1: És que no hi ha manera de controlar-ho. Si també és veritat que una de les coses que a mi m'agradaria ja de cara a un repte futur és anar al Víctor, una tercera persona i jo, perquè aquella tercera persona s'encarregui més de tot el tema de logística, hotels, comida, sobretot.
0: Que no falti de res.
1: Exacte, perquè sí que és veritat que el Víctor és magnífic en el seu treball i ho fa perfectament, però hi havia un punt que... pensar en la comida, pensar en ara l'hotel, a l'albergue o el que fos.
0: Ha hagut de fer tots els papers.
1: Sí.
0: On heu dormit?
1: Albergues, hotels, on poguéssim...
0: Ho pensàveu o no, també, el calendari de...
1: No,
0: de on...
1: el mateix
0: el
1: mateix dia.
0: El mateix dia.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, no heu dormit a peu de carretera perquè Dios no l'ha querido.
3: Exacte.
1: Exacte.
0: Tot carretera? Tot asfalt?
1: No. Hi havia molts camins de pagesos,
0: sí.
1: I els, bueno, al final, però hi havia molt de carretera, pues, secundària, carreteres nacionals, que al final, pues, si no anava per una carretera nacional, potser tenia que fer 10 quilòmetres més.
0: D'acord, tornem al físio. Què és millor? L'asfalt, el camí, la combinació dels dos? Tots dos tenen riscos?
3: Tots dos tenen riscos. Al final, l'asfalt, tema genolls, tema articulacions, et rebenta. Tema cartílags i això et rebenta. Però al final també després tens la sorra, que, bueno, els camins que deus,
0: sí,
3: de pagesos,
0: sí, sí.
3: Que, clar, el que no té unes pedres gegants, té uns forats, o té arrels, té de tot gegants, pues, també estava el risc de sopegar-se, de caure... I això, doncs, al final, els dos tenen un risc.
0: Què agraïes més, els camins o l'asfalt? Què et resultava més còmode?
1: Els camins.
0: Els camins?
1: Sí, l'asfalt i la carretera era... És que ho havia dit el Víctor. Estàs corrents que no tens ara bé un metre per córrer i tens camions, sobretot entre setmana, tens camions que et passen a 90 km per hora i de sobte estic corrents i la gorra a 15 metres enrere.
0: Era.
1: I jo plorant perquè no podia, perquè no hi havia manera de continuar. Una odissea.
0: Fem un apunt aquí. El calçat. Quin calçat? I la importància del calçat. I si això també es pensa molt abans i si has mantingut el mateix calçat al llarg de tots aquests quilòmetres, com ha anat això?
1: Pues mira, vaig començar amb dos calçats diferents, un de trail i un d'asfalt. I sí que és veritat que vaig començar amb el de trail i ens vam adonar que el calçat de trail em feia mal als tendons de...
3: Els tendons d'Aquiles.
1: Teníem
3: una mena de rossadura,
0: sí,
3: que feia que se li inflés el tendó. Va ser treure el calçat i ja un altre cop va tornar bé.
0: D'acord.
1: I llavors vaig continuar amb el mateix calçat que havia començat, amb el d'asfalt, i a meitat de repte li vaig dir als meus amics que em comprasin un altre calçat al mateix,
0: sí, sí.
1: Perquè és que estava completament cremat, perquè amb la calor de l'asfalt s'ha d'irritir.
0: D'acord.
3: Es desfeia.
1: Sí,
0: desfeia.
3: Però
0: absolutament.
3: Tal qual, o sigui... Sí, sí. Sí, sí, es desfeia tal qual la goma EVA que porten a baix,
0: sí.
3: Es desfeia.
0: És un calçat que coneixies ja?
1: Sí, és no sé si puc dir.
0: Sí, sí, que...
1: Són les Brooks Glycerin Max, el segon model. És, jo quan vaig començar a córrer ja em deien que Brooks treballava molt bé, sobretot els temes de molta... com molt acolxat,
0: sí.
1: I jo ja tenia alguna referència, llavors vaig parlar amb la meva tienda, que és una tienda que està a Vilanova, i sempre vaig a ahir,
0: Per tant, les havies provat abans, exacte, sabies quin tipus, sí, de calçat era. Sí, sí, suposo que és molt important això, anar amb un calçat que un ja conegui. Eh?
3: Sí. Sí.
0: D'acord. Com es va alimentant la xarxa social mentre vas fent tot aquest recorregut i el cap et dona mil voltes de qualsevol manera? Això com es fa?
1: Pues és... Jo, a mi no m'agrada dir-ho així, però és literalment un treball. O sigui, per mi era terminar de córrer... agotat i arribar a l'hotel on fos i editar durant...
0: Una disciplina?
1: Sí, sí, sí. 2 hores d'edició i ara, pues, ara aquest vídeo no funciona, ara tinc que fer aquest vídeo per aquesta marca que m'ha ajudat a... I era, pues, hi havia molts inputs que realment no controlava, però que amb disciplina i amb hores, pues, ho fèiem.
0: No,
1: i...
0: no sé si en Víctor en algun moment pensava, home, ara que podria descansar. I ara ens fiquem aquí a editar vídeos.
3: Home, jo t'he de dir que mentre... A mi em venia molt bé, eh? Perquè mentre ella editava, jo el descarregava. Llavors el tenia entretingut i podia apretar més.
0: D'acord, sona d'acord,
3: malament,
0: d'acord.
3: Però no, queda mentre clar. Mentre ella editava, és que hi ha dies que hem descarregat que m'acabàvem a la...
0: És a dir, tu aprofitaves per descarregar-lo, sí, sí, mentre ella estava...
3: Era l'únic moment que paràvem. Sincerament, era l'únic moment que paràvem a que ell pogués estar tranquil. Quan arribàvem a l'hotel, el podia descarregar.
0: En el seu discurs, quan va arribar, deia que a qualsevol hora, a les matinades inclòs, perquè a la matinada pot venir, jo què sé, un dolor molt fort o...
3: Bueno, nosaltres sempre deixàvem un temps de recuperació també després de córrer. És a dir, saps això de que no et duxis després de sortir a córrer?
0: Sí.
3: O sigui, d'arribar a córrer, és perquè encara sues. No és així ben bé amb la musculatura, però sí que deixàvem un marge d'entre 2-3 horetes. Algun dia que amb aquest marge l'hem acurtat una mica, que hi ha etapes que m'ha acabat, sí, a les 8 de la nit, pues, si havia que descarregar-ho a les 12, però s'ha de descarregar a les 12, no hi havia problema.
0: A quina hora sortíeu, més o menys, cada dia?
1: A les 9 del matí. Sí. I deveríem començar abans, perquè sí que és veritat, però que als dos els encanta dormir i ja vaig veure que tolerava molt bé les altes temperatures. I llavors li vaig dir que l'hora prevista per començar tots els dies era a les 9 i per acabar, pues, a les 3 de la tarda, una cosa així.
0: Què és això de tolerar molt bé les altes temperatures? I suposo que, és a dir, consell general, el que ens diuen també, i més durant aquests mesos d'estiu, res d'exercici potent a les hores centrals del dia, etcètera, etcètera. En canvi, és evident que el repte demanava que corres sí o sí.
1: Mm? Sí. Bueno, primer de tot, dir que no ho dic a castellà.
0: Com vulguis.
1: No soy un ejemplo de nada y no quiero que se me tome en consideración con lo que he hecho. No quiero que la gente lo tome como ejemplo porque precisamente vengo de estar muy preparado y de haberlo entrenado muchísimo. Uh-huh.
0: Bueno, pues sin tener derecho en su descargo, aceptamos el disclaimer, que dirien els anglesos, eh?
1: Però, com ha dit el Víctor, venien els meus amics a córrer amb mi i ja hi havia un dia que un amic meu, el Carlos, va córrer, pues, els primers 8 quilòmetres del dia, que tampoc fa encara molta calor, no?
0: Sí.
1: I als 8 quilòmetres em va dir: "Tengo escalofríos por el cuerpo. Me estoy mareando, tengo escalofríos."
0: D'acord.
1: I clar, jo, pues, estava perfecta. Llavors, ahir em vaig adonar que per alguna manera, per alguna raó, també perquè hi ha molt treball detrás, tolerava molt bé, pues, els 35 grados que havia,
0: sí, sí, sí,
1: fora.
0: Tots els dies va fer sol?
3: Menys un?
1: Crec que 2 dies de pluja.
3: Sí.
0: Dos.
3: Però pluja d'una hora i ja està.
0: Sí, sí, sí. Ja està. És cert que hi ha persones que toleren millor la temperatura? Sí. Pel que sigui?
3: És totalment cert, no, però no només la temperatura, sinó també el mal. Perquè la tolerància que té el dolor a l'ugo és espectacular. O sigui, des del primer dia fins a l'últim, si em comparem a l'umbral de dolor,
0: sí,
3: es parla molt a les,
0: sí,
3: mitges,
0: sí,
3: és una passada, però una passada.
0: És a dir, aquest repte també ha servit perquè el seu llindar del dolor... estigui en un nivell molt, sí, més alt que quan va començar.
3: Sí, sí, sí, totalment. I això jo crec que tu també t'ho pots dir.
0: Sí, sí, sí, sí. Allò que em deien les àvies, una persona s'oferta davant totes les... darrera etapa, que suposo que la darrera etapa ja, després del que va passar a Mataró, que em sembla que ton pare també va dir, Mataró va tenir una mena de pàjara. Què va passar a Mataró? si ja estaves aquí.
1: Sí, no, sobretot va ser Girona Blanes, que Girona Blanes ja estava arribant a Blanes, i per arribar a Blanes hi havia una muntanya immensa. O sigui,
3: sí,
1: era
3: de terra.
1: Sí. I era una pujada d'uns 27 graus de pujada, una barbaritat.
0: Una pujada desagraïda,
1: sí,
0: vaja.
1: Sí, sí. I vaig començar a pujar, pim, pim, pim, 33 graus a Blanes, i ja quan estava arribant arriba de tot, em tambaleava, i estava, per sort, estava la meva nòvia al cotxe, es va baixar corrents. Venga, Hugo, métete en el coche. Venga, Hugo, métete en el coche. Va, Hugo, que no pasa nada. Y yo, que no, que ya está aquí, que son 3 kilómetros, que arribo, y hasta la platja. Era la primera vegada que terminava una etapa a la platja.
0: La platja.
1: I ja era platja de Blanes.
0: Directament a l'aigua.
1: A l'aigua. I llavors, pues, vam parar 15 minuts, gel aquí a la nuca, sí, sí, gel sí. Per tot el cos, l'aire condicionat del cotxe a menys 4 graus.
0: Que era un cop de calor.
3: Sí. Va ser, jo crec que ha sigut l'únic que hem tingut.
1: I sí que va ser un moment que, pues, jo ahir em vaig adonar que pese a mi locura i pese a mis ganes de hacerlo todo y de conseguirlo todo, pues, lo mejor posible y lo más bestia posible, hi ha un factor molt gran de pensar amb calma, de pensar amb determinació i sobretot de, pues, d'escoltar pues, la meva nòvia, en Víctor, els meus amics, perquè jo sempre vull més i més i més i més, i ja sí que és veritat que...
0: Per tant, aquí hi ha un molt de cor i un molt de cap.
1: Sí.
0: El cap també ha de servir,
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, sí, sí, completament.
0: Sense cor això no s'acaba, i sense cap tampoc s'acaba.
3: Tampoc s'acaba.
0: No s'acaba de cap manera.
1: I sí que, pues, perdona, però a Mataró, pues, a Mataró és quan va començar... bueno, va tornar aquell duro que vaig tindre a Vichy,
0: sí.
1: Pues a l'altra cama, i clar, jo començava a Mataró i em faltava encara Mataró-Barcelona, Barcelona-Porginesta i Porginesta-Sitges.
3: Tres etapes.
1: I jo quan era pràcticament el mateix o encara més dolor que tenia a Vichy, però com ja coneixia aquell dolor, vaig dir que no passa res, continuo i arribo.
0: Sabies perfectament qui era l'enemic,
3: sí.
0: I com guanyar-lo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, la lliçó estava ben apresa.
1: Sí, sí, sí.
0: Ben apresa. I diumenge vas arribar, perquè tot això, recordin que té un objectiu, que és el de recollir fons per la investigació del càncer infantil.
1: Aquest és, jo crec que és el motiu i la raó que m'ha fet continuar i que m'ha impulsat a continuar dia tras dia. I és que m'emociono dint-la, però sí que és veritat que vaig veure missatges molt, molt bonics durant el repte de nois i noies que han superat un càncer infantil o germans. I jo sempre ho dic, que és que jo he escogido sufrir este dolor, però ells no escogen sufrir el dolor que estan sufriendo. Jo he escogido luchar esta batalla i ells estan luchando esta batalla simplemente y probablemente por sus hermanos y por sus padres. I per mi, pues, fer tot això per ells era el motiu més gran que tenia. I mira que mai he tingut un caso de càncer infantil molt, molt a prop a la meva família o a mi mateix. Però em considero una persona molt solidària i sempre vull ajudar i treure un somriure a la gent. I pues, era la manera de demostrar qui sóc i sobretot d'ajudar.
0: I l'any que ve, què?
1: L'any que ve, pues mira, hi han reptes, hi han moltes possibilitats. Encara no sé bé el que vull fer, però clar, ara he pogut fer això en 36 dies perquè encara no he començat a treballar. He terminat l'universitat
0: i... És que anava a preguntar per això.
1: I tenia els últims 2 mesos d'estiu per aprofitar i uns dels 2 mesos pues, he corregut, però...
0: Has fet la cursa, sí, sí.
1: Però sí que és veritat que ara de cara ja l'any que ve pues, probablement haurà que organitzar per o bé parlar amb la gent del treball o bé pues, fer un repte en 15 dies. I jo tinc clar que sempre que sigui per ajudar i sempre que sigui per recaptar fons per càncer infantil, si són 15 dies i són 50 quilòmetres en 15 dies, cada dia 50 quilòmetres, ho faré i ho faré feliç.
0: Ens queda un minut. Víctor, què li voldries dir a l'Hugo?
3: Que moltes gràcies per haver confiat en mi. O sigui, és un honor per haver confiat en mi i per haver-me demostrat que no només és el físic, sinó que és la part mental el que al final et fa arribar als teus objectius.
0: Mm-hmm. Que hi ha coses que no es paguen amb diners, eh?
3: Exacte.
0: Què voldries dir?
1: Pues que és un amic de tota la vida i ara és un germà de por vida. No hi ha més. És el meu 50% i va seguir conmigo hasta que mis piernas... Bueno, hasta que me corten las piernas.
0: Ah, i ara ja teníem més preguntes, allò de si és veritat que en un repte així es veu una part de la personalitat que no s'havia vist fins ara. Sí?
1: Sí, sí.
0: Vaja. Doncs allò, que en les dificultats es coneixen les amistats, està clar, sí. Que sí. Hugo, felicitats. Víctor, felicitats. Merci. I a tota la gent que us ha acompanyat com no en aquest repte.

0: I els dèiem que obríem plana esportiva perquè d'aquí uns moments els parlarem del naixement d'un nou club esportiu de futbol femení, per ser més exactes, el Sitges Olímpic Club. Si no anem mal entesos, la intenció és que es presenti aquest nou club de futbol el mes que ve, però vaja, en podem parlar perfectament amb una de les seves fundadores, com és la Núria Escarp, que la tenim ja al telèfon. Núria, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Ai, espera, que està ja. Digues?
0: No, preguntava què tal.
1: Bé, doncs la veritat és que molt a tope.
0: Molt bé. Escolta'm,
1: a contrarrellotge anem.
0: M'imagino. Escolta'm, la primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Què és el Sitges Olímpic Club i en quins objectius neix aquest nou club de futbol?
1: Doncs mira, els objectius són molt fàcils. És poder practicar un esport, que és el futbol, i que tothom hi tingui cabuda, sobretot les nenes, les noies i les dones, i al final és crear una comunitat on poder practicar aquest esport. I al final també és un club dirigit per dones i on el cos tècnic està pensat en que hi hagin dones professionals per acompanyar aquestes petites i grans jugadores que volem tenir.
0: Heu deixat força clar el vostre missatge a través de les xarxes socials, en què no sou cap secció, és a dir, que no pertanyeu a aquest club, és un club de recent creació. Parleu també d'inclusió real i parleu de futbol sense filtres.
1: Sí, bé, al final creiem que no hem de tenir límits, no hem de tenir barreres, no hem de tenir línies vermelles, i creiem que, bueno, poden venir també a venir jugar nens, perquè probablement hi ha nens que no se senten a gust en equips que són 100% de nens, per la competitivitat, perquè potser no poden jugar, perquè no tenen minuts, perquè no se'ls valora. És que al final, de nens, sí, quan ets un nen al futbol base, has d'anar a jugar, a fer aquest esport i passar-t'ho bé, i aprendre a jugar en equip. Llavors, inclusiu és que és un club de futbol femení, però també poden venir nens a jugar.
0: Normalment acostumava a passar al revés, és a dir, eren les nenes les que probablement havien de jugar en equips de nens perquè no hi havia doncs equips estrictament femenins. En el cas que ens ocupa, doncs el missatge també ja ha quedat prou clar. No es tanca, sí. Òbviament, a la presència de nenes o noies, sinó que, òbviament, si hi ha algun nen que està interessat en jugar, doncs se li obrirà les portes, òbviament.
1: Exacte. També això neix una mica per la demanda, perquè bueno, hem fet una miqueta de veus i bueno, al final hem vist que hi ha una necessitat i bé, anem a cobrir-la al final. El que volem és crear una comunitat, un espai segur, on tothom hi tingui cabuda i on la gent pugui fer aquest esport i moltes més altres activitats, però sobretot practicar aquest esport com tothom.
0: Tinc aquella certa sensació, Núria, que el futbol femení aquí a Sitges li està costant arrencar. Què en penses?
1: Bé, aquesta pregunta és curiosa, no? No només a Sitges, sinó també està passant a molts llocs, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell estatal, perquè les companyes que estan a la Junta bueno, també viatgen molt pel tema de futbol i es troben en aquesta situació també. A Sitges costa arreglar? Ai, d'arreglar, d'arrencar? Per suposat. Al final, bé, hi ha diversos clubs, no? I al final, per qui s'aposta més, probablement és per un sènior masculí que s'aposta en una categoria. És el que diem nosaltres. Som una secció dins d'un club, al final. I nosaltres volem trencar amb tot això i volem que el futbol femení sigui l'eix principal. Llavors, per això s'ha creat, no? Una mica perquè el futbol giri entorn als equips femenins, no a altres, i nosaltres només siguem una secció.
0: D'acord.
1: Llavors, bé, toca fer una feina molt gran, molt grossa, però volem que és això, que sigui un espai segur per nosaltres i que puguem practicar un esport amb uns horaris que i poder competir com volem.
0: Veniu de ser secció, òbviament, de la Unió Esportiva Sitges. Quina valoració feu d'aquesta darrera experiència?
1: Bé, de fet, aquest projecte, el de Sitges Olímpic Club, estic amb una companya que també estava al mateix equip, però bé, encara no hem fet una presentació oficial a les companyes, perquè bé, al final també hi ha hagut altres ofertes d'altres clubs, tinc entès, i al final que cadascú escolleixi on vol anar, no? Al final no, nosaltres no ens emportem cap equip de cap club, no, ni les jugadores, ni la majoria de jugadores, simplement hem creat aquest club per el fet aquest futbol base i per també poder competir en categories superiors. Bé, quina era la pregunta?
0: No, quina valoració feu d'aquesta última experiència, no?, en tant que secció dels Sitges?
1: Bé, jo la meva ha sigut una mica agradolça, la veritat. Bueno, és final agradolça en el sentit de que no eren protagonistes tampoc, no? Llavors, bueno, el femení, els dos equips es van crear per poder tenir, pues, això, més futbol base, poder tenir continuïtat, però bueno, s'ha anat dissolent amb el temps i una mica les intencions, que era de que tothom hi tingués cabuda per poder jugar, pues, es van dissoldre una mica. Llavors, bé, hem tirat per un altre camí, hem creat un projecte nou, que sigui amb igualtat, que hi hagi molta diversitat, tothom hi té cabuda, llavors mirarem només pel futbol femení, és això, mirarem per aquest club, per cada secció, que serà tant de futbol base com de sènior.
0: Teníeu clar que no volíeu continuar vinculades a la Unió Esportiva Sitges, i a partir d'aquí suposo, Núria, que la idea és, vaja, el que està quallant ara mateix, no?, que és aquest nou Sitges Olímpic Club. Sou dues fundadores, si no ho tinc mal entès, tu, òbviament, i la teva companya, la Simona Roca. A partir d'aquí, sí, suposo, clar, hi ha tot un procés.
1: I hi ha dues companyes més, que són de fora.
0: Val,
1: també.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: A partir d'aquí, clar, aquí s'obre un procés, com tots els processos, quan es creen nous clubs, no? Què és el que busqueu, bàsicament? Captar el màxim de jugadores, poder competir a nivell federat. A nivell esportiu, quin seria l'objectiu, sí, Núria?
1: Bé, a nivell esportiu, la idea és tenir el nostre equip sènior de futbol 11 per poder competir, intentar això, doncs, anar pujant de categories, però també sense un futbol base no seríem ningú. Llavors, el que volem és crear una escola, una formació, formar nenes perquè a poc vagin pujant i vagin pujant de categories i poder que aquestes nenes siguin el futur del futbol 11. Uh-huh. Llavors, la idea és això, és crear un futbol base.
0: D'acord. Serà tasca aquesta complicada, no?
1: Home, és complicada perquè ja estem en aquestes dates. No ha sigut gens fàcil el tema del registre amb la Generalitat perquè el vam començar a fer al novembre i vam rebre el full segellat fa un mes, just.
0: Caram.
1: I ara ens està tocant córrer. Llavors, ara ens toca fer moltíssima difusió, necessitem arribar a moltíssima gent perquè coneguin quin és aquest club, per què l'hem creat i en què ens basem, sobretot. I sobretot en demostrar que, bueno, que és un espai segur perquè els nens i les nenes puguin fer un esport.
0: Clar, a partir d'aquí sorgeixen diverses preguntes, no? D'entrada, captació de jugadores. Com teniu algun pla en aquest sentit establert?
1: Sí, de fet estem ja penjant cartells per Sitges. Això serà una cosa contínua, farem molta difusió offline, és a dir, a nivell de cartelleria, però també online. Al final, les xarxes és el que es porta avui en dia, i això, missatges de difusió, grups d'amigues de pares i mares, al final hem de picar molta pedra, de picar moltes portes i intentar arribar al missatge al màxim de persones possibles. Mm-hmm. I és això, a nivell internet tenim ja la pàgina web en marxa, tenim un full d'inscripció online també, llavors bé, queda posar més llenya encara.
0: Clar. Clar, hi ha un nom, hi ha un club, però clar, físicament...
1: I una equipació també ara.
0: En pots donar algun detall o no?
1: De l'equipació?
0: Sí.
1: Sí, bé, és la marca oficial, com l'espònsor oficial, és Meiva, val? És una marca catalana. També volem comptar molt amb marques de proximitat, amb partners d'aquí a prop, i és Meiva la marca que ens vesteix.
0: Ah, està molt bé. Farem... clar, és molt vintage, això, eh? Clar, qui no recorda Meiva, els que ja tenim una certa edat, Meiva va ser la marca del Barça als anys 80, bàsicament, i clar, allò va crear un no sé si dir un estil o una tendència que s'ha posat, o ha tornat, no, Núria?
1: Sí.
0: Tu que ja estàs posada també amb això.
1: Sí, de fet ha tornat... De fet, a mi em patrocina Meiva com a DJ,
0: sí.
1: I quan va sorgir la idea del club vaig dir, ei, i si els hi comentem, perquè al final és una marca històrica, és una marca que tothom recorda el vaquero amb la samarreta, saps? I l'estil vintage ara mateix està molt en auge. Uh-huh. Llavors, vam parlar amb ells i es van dedicar a fer una samarreta exclusiva per nosaltres. I la veritat és que tenim moltíssimes ganes de presentar-la ja.
0: Molt bé. Els colors, més o menys... Sabeu quins seran,
1: els
0: ja?
1: Els colors...
0: Sí, per on van els trets, més o menys?
1: Els trets van al color blau petroli, groc mostassa, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I el color blanc.
0: Val, per tenir una idea, eh? Més o menys cap a on van els colors.
1: Hem trencat també una mica amb els colors típics que s'utilitzen, no? Uh-huh. I al final dius, anem a crear una identitat pròpia.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Necessiteu, evidentment, un lloc on entrenar, un lloc on jugar.
1: Sí.
0: A partir d'aquí, suposo, Núria, que ja heu establert alguns contactes o com està això?
1: Bé, ens vam inscriure aquí a l'Ajuntament, de fet que hem seguit totes les passes tal com es tenien que fer, i també hem sol·licitat camp. Llavors, bé, ara a veure, ja sabem que a Sitges hi ha molts clubs, hi ha molts equips... I es necessita espai. Llavors, bé, tindrem paciència i a veure quina franja horària i on ens toca.
0: Clar, anava a dir, només hi ha dues opcions.
1: Sí.
0: Diria que el nou Pinsbens o Aiguadols, o si m'apures el polivalent, no ho sé, eh? Ara és un parlar. Digues.
1: Sí. No, nosaltres el missatge que hem transmès a la regidoria d'esports és ens dona igual

0: no? Ja que ho fem, doncs anem a celebrar-ho.
1: Sereu a temps per a l'inici de temporada o la propera temporada se la preneu com no sé si dir com, no diré com un aprenentatge, no? Però evidentment no sé si a nivell de competició sereu a temps, Núria?
0: Doncs esperem arribar, esperem reunir suficients nenes per lo menys. Nosaltres hem dit, amb un equip ja estem contentes. Que surten dos, perfecte. Però al final això és una feina de formigueta i és picar pedra i si sorgeix un equip estaríem supercontentes. Que surten més, doncs endavant. Però no hi ha pressa. Seguirem fent activitats igualment.
1: D'acord.
0: Sí, és a dir, serà un club que estarà viu durant tot l'any perquè no deixarem de fer activitats.
1: És a dir, us preocupa relativament poc el fet de poder o no entrar en competició?
0: Home, ens agradaria perquè també volem lluir l'equipació.
1: Clar.
0: Però, clar, i s'ha de començar. Però jo crec que és això, amb un equipet, si comencem ja amb un equipet, ja després tot anirà una mica més rodat. I ja una mica com que anirà sol, serà molt més fàcil.
1: Molt bé. Parlem, òbviament, del vessant econòmic. Clar, això val uns diners, el finançament. Quin ha de ser en aquest sentit, Núria?
0: Bé, el finançament és, de moment, doncs, estem cadascuna doncs, fent una aportació, però també tenim aquests partners que ens estan ajudant, que ens estan facilitant molt la feina, sobretot amb el tema d'equipacions. I al final és això, és veure també les subvencions que n'hi ha pel futbol femení, que la veritat és que a nivell Catalunya s'està apostant moltíssim, la federació està apostant i la veritat és que ens resulta una miqueta més fàcil. No, el poder arrencar, doncs bueno, jo crec que no serà tan farragós. Igualment, és això, també comptarem amb partners, amb marques que ja ens van dir que des del primer moment que sortia la llum que ens recolzaran. Llavors, bé, ens tocarà això, lluitar una mica, però segur que ens en sortirem, seguríssim.
1: Tocarà, com diu aquell, arremangar-se una mica, no?
0: Exacte, sí, però amb gust. La veritat és que les noies que estem formant part del Sitges Olympic Club són noies molt lluitadores, són això, molt sindicalistes, molt del futbol femení, que també saben el que és competir en Lliga F, és a dir, són gent que sap el que és el futbol femení, el que és a nivell estatal, sí. Com a municipi. I és gent que ja ho ha vist de tots colors. Per tant, amb l'experiència de cadascuna, jo crec que fem una suma prou bona per a aquest club.
1: Per tant, no és un començar de zero del tot, no, Núria, en aquest sentit?
0: Exacte. Al final, cadascuna té un rol. Jo la part esportiva no la toco gaire, la toquen més elles, però el que és a nivell més de Sitges, de papers i tot, soc, bueno, al final, i de contactes, estic jo, i després a nivell més tècnic de secretaria està la Simona. Llavors, bueno, a poc la idea també és anar sumant gent, anar sumant gent a l'equip de junta perquè, bueno, és això, perquè tothom sumi.
1: Perquè ara mateix sortiria un equip amb la gent que sou o no?
0: No, ara mateix no.
1: Ara mateix no. Val.
0: No. Ara mateix no. Per això que estem en un procés com molt inicial d'inscripcions. Llavors, bé, ara toca aquests dies aprofitar també que arriba Festa Major i tothom està al carrer perquè...
1: per fer captació,
0: per quitar-los l'atenció.
1: molt bé. Per aquelles nenes, noies, nois, perquè no dir-ho així, també, que si vulguin inscriure, què han de fer? Quin procés han de seguir, Núria?
0: Doncs mira, la nostra pàgina d'Instagram, de moment, tenim l'enllaç del full d'inscripció i llavors aquí ja hauran d'omplir el formulari, que ja seria la preinscripció. Llavors, és això. Probablement una mica més endavant ja faríem una trobada per explicar als pares i mares una mica la filosofia del club i com funcionarà tot i també parlar de quotes i al final, bueno, és això, explicar tot.
1: D'acord. Perquè,
0: clar, però de moment és així.
1: Ara mateix el que més us preocupa, què és, Núria? El fet de poder trobar un espai, un terreny de joc on, com a mínim, poder entrenar, no?
0: Bé, jo el que més em preocupa és el tenir un equipet.
1: Ja.
0: Jo el poder arrencar. Perquè un cop arrencat jo crec que ja tot anirà sol. O això espero.
1: Porteu ja unes quantes setmanes amb tot això. No sé, què et diu el nas? Quines són les teves sensacions? Pensaves que el procés seria farragós, no costaria tant, o ja imaginaves que...
0: Jo pensava que seria molt més fàcil,
1: sí?
0: Però ha sigut,
1: ja.
0: Ha sigut molt llarg tot.
1: Ja.
0: Els papers, que si l'acta, que si presenta això, presenta l'altre, ha sigut

0: bastant llarg, la veritat, però ho hem aconseguit. Llavors, un cop ja ha passat això, ara toca apretar el cul, és el que dic sempre. Apretem el cul i anem a difondre de que existim i que tothom és benvingut.
1: Molt bé.
0: Llavors, és això. Tema equipació també ja està enllestida, ja tenim això, ja tenim el disseny tot fet, ara estan fent ja els quatre models per enviar-nos-los. I ja està, falten les nenes.
1: Falta evidentment el material important que són les jugadores.
0: Exacte, sense elles no hi hauria club.
1: Evidentment. Presentació, Núria, teniu data o...?
0: Estàvem mirant finals d'agost.
1: Finals d'agost.
0: Finals d'agost, principis de setembre, val. Més o menys, sí.
1: Val. Un cop ja passi la festa major, ja passi tota aquesta...
0: Exacte. Que no parem en aquest poble. Llavors hem de també de mirar els calendaris festius i culturals.
1: Sí, sobretot. Bé, Núria, doncs volíem conèixer avui una miqueta més de primera mà el naixement d'aquest nou Sitges Olímpic Club. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, que tingueu sort i bé, ja estarem atents a aquesta presentació.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu-siau, sort.
2: Amb la Núria Escarp arribem a les 12 del migdia. Aquest Sitges Olímpic Club, aquest nou club que es presentarà a finals d'agost passada la Festa Major. Demà hi tornem amb la xerrada d'Eugenios aquesta nit, xerrada castellera, sobre si Sitges pot ser plaça de 8 amb la jove de Sitges de protagonista. Com no, a 2:15. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.

0: Trescat Info.
1: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol ampliarà el descompte del gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació el mes de juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, justament, dels carburants i de l'electricitat. Rodalies, Renfe i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a una mala previsió. El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribats a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital, Kiev. El president ucraïnès apel·la a Washington a vendre-li entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa. A mig d'una forta pressió de Washington, el règim cubà commemora avui els 100 anys del naixement de Fidel Castro. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts que han analitzat 9.000 arbres d'arreu del país en fan responsables el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i pendent de ser entregat a Bèlgica. I Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva cinquena edició amb noms com la Ludwig van, Rosario o l'Exam Busto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
0: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
2: Bon dia. L'europeu de natació de París, Luca Hug, disputarà aquest vespre la final del relleu 4x100 lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre, final dels 200 metres amb gel, Sakura Bestué. I comença l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'exblaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i segona Supercopa d'Europa de futbol per a Paris Saint-Germain, que supera l'Aston Villa anglès per 2-1.
1: La calor serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tronades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafagó serà intensa.
0: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribats a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Tot això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Malestar per la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils que el Japó reclama com a seves. La Unió Soviètica va ocupar aquest grup d'illes després de la Segona Guerra Mundial i, de fet, Moscou i Tòquio mai han firmat un acord de pau formal. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa Pete Hegseth. Enmig d'una forta pressió de Washington, el règim cubà commemora avui els 100 anys del naixement de Fidel Castro. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a la mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. Detingut a Badalona un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballàvem amb identitats suplantades. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts, que han analitzat 9.000 arbres d'arreu del país, en fan responsables el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'Europeu de Natació de París, Luca Hug disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. Maria de Valdés, del Centre Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures demà. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, d'aquí uns minuts, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. Aquest vespre, final dels 200, amb Jael Sakura Bestué. I avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, Croàcia, amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
0: La calor serà la protagonista d'aquesta tarda, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tronades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafogó serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda Òscar Callau quan passen gairebé 4 minuts i mig de la una. En marxa a Madrid la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El Partit Popular hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials que es neguen a acollir. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
3: És una reunió tècnica telemàtica i s'hi connecten els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox es nega a participar-hi. Avui no es debatrà cap repartiment, és només una reunió preparatòria i per canalitzar els 25 milions d'euros promesos pel govern espanyol per atendre nens i joves, i es pactarà també la data per a la propera reunió de final de mes entre la ministra d'Infància i les autonomies per negociar, llavors ja sí, el trasllat de joves cap a la península. Tot i que la prioritat del govern espanyol és retornar els menors cap a casa seva. El Ministeri d'Infància reconeix que molts, més de 1.500 segur, hauran de ser acollits i reallotjats per les comunitats. Totes per llei estan obligades a acollir en funció de la capacitat dels seus centres. L'extrema dreta de Vox s'hi nega, però el Partit Popular reconeix que la llei els obliga i batallaran, això sí, perquè el repartiment de menors entre les comunitats sigui just i equilibrat.
0: Doncs ampliem informació sobre aquesta crisi migratòria i en concret sobre la situació dels menors amb Raül Arnaiz, que és director d'operacions de Save the Children, que acaba de tornar de Ceuta. Senyor Arnaiz, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Con qué impresiones vuelve de Ceuta?
4: Bueno, de hecho volvemos esta tarde, pero aún estamos aquí. De hecho estamos en uno de los campamentos temporales que han improvisado los vecinos de una de las de los barrios de Ceuta, y aquí, bueno, pues la situación es de podemos calificar de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya empieza a ser en muchos casos un riesgo ya de salud, no solamente de protección para la infancia. Y nos está llamando la atención muchísimo la gran presencia de niñas que están solas en las calles y que, bueno, pues junto con los niños, el resto de niños menores de edad, deberían de ser acogidos en el sistema de protección. Pero la situación de verdad es de, bueno, un absoluto desborde de general, porque es muy difícil dar una respuesta a toda esta situación que se está produciendo.
0: ¿Tiene una estimación concreta o aproximada de cuántos menores estarían ahora en Ceuta?
4: A ver, estimaciones, hay registros no oficiales. No oficiales, me gusta insistir en esta palabra, porque hay varias asociaciones que han ido registrando menores que han ido identificando en las calles. Estos registros no oficiales hablan de unos 4.000 menores. Es un dato muy diferente a los registros oficiales, pero nosotros sí hemos constatado la presencia de muchísimos, muchísimos menores en toda la ciudad y especialmente en los sitios donde se concentran más personas de las que llegaron hace 13 días.
0: En un primer momento, el gobierno de Ceuta reabrió dos centros cerrados, se habilitó una nave industrial para alojar menores. Aún así, se decía que no había instalaciones suficientes. Dos semanas después, ¿hay aún menores viviendo lo que se dice en la calle o incluso en las playas y los espigones?
4: Sí, sí los hay, sí los hay. Ayer, por ejemplo, estuvimos en las naves del Tarajal y bueno, no es que lo digamos nosotros, es algo de conocimiento general que se ve a simple vista muchísimos menores en condiciones infrahumanas, en lugares como la playa del Trampolín también, incluso deambulando por las propias calles de la ciudad. Entonces, lo que es muy necesario ahora mismo es la habilitación de espacios para que estos menores sean acogidos dentro del sistema de protección. Ahora mismo hay iniciativas vecinales, todas muy pues basadas en la buena voluntad de los vecinos, pero siendo muy conscientes de que es muy difícil que una ciudad como Ceuta, con las capacidades limitadas que tiene, pueda absorber tal cantidad de llegadas, siendo conscientes de eso, hay que ser conscientes de la realidad, pero sí que instaríamos a las administraciones públicas a que cuanto antes dieran una respuesta a esta situación, que es una emergencia humanitaria, podemos decir.
0: Hablemos de estos procesos administrativos. Los menores, o los que se declaran menores, llegan a Ceuta sin documentación. Entonces, ¿qué proceso se abre a partir de entonces y cuánto dura para cada una de estas personas?
4: Bueno, lo primero que se debería de hacer normalmente es identificar a estas personas menores de edad y hacer una reseña o una identificación policial, es decir, anotarles en un registro para que quede constancia de su llegada. Y a partir de ahí entrarían ya al circuito de protección, se les asignaría un centro de protección y, bueno, de alguna manera pues estarían acogidos en unos espacios, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir. Lo que ocurre es que la realidad pues no está siendo así y bueno, pues sí que es algo que nos preocupa porque son ya casi dos semanas que han transcurrido desde la llegada de todos estos menores y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección. Y además, especialmente el caso de las niñas que tienen a un riesgo mayor de ser sometidas a cualquier tipo de abuso, explotación, y eso pues es una situación que en este momento es muy grave, ¿no?
0: Raúl Arnaiz, director de operaciones de Save the Children, ¿qué argumentaría usted ante estas noticias fakes que ponen en duda que las personas que hay en Ceuta sean menores y empiezan a hablar pues de que, no sé, son jóvenes en edad militar, pero que mayores de 18 años? ¿Qué les diría a esas bolsas de desinformación que frecuentemente nos llegan a través de las redes?
4: Bueno, a ver, yo lo único que les diría que si tienen la oportunidad de verlo con sus propios ojos, lo hagan. Nosotros nos hemos encontrado niños de 11 años de edad, 11 años hablamos, completamente solos en la calle o acompañado a lo mejor de algún hermano o hermana de 13 años, y eso se ve a simple vista. Esto no son casos dudosos donde se discute sobre la mayoría o minoría de edad, son casos evidentes de menores de edad, de niños muy pequeñitos vagando por las calles. Y luego también están los procesos de determinación de la edad que determinan si una persona es mayor o menor de edad. Pero hay que insistir que legalmente una persona hasta que no tiene 18 años no es mayor de edad, sea adolescente o sea 17 años. Pero vamos, a la pregunta, de verdad que quien dice eso seguramente es que no ha visto la realidad.
0: También se da la paradoja de que tanto el gobierno español como el de Marruecos insisten en que estos menores deberían volver a su país rápidamente con sus familias, pero ¿esto es factible con la ley española y sería lo recomendable?
4: A ver, nosotros desde The Children abogamos siempre por la reunificación familiar, que los niños y niñas vuelvan con sus familias, pero para que eso ocurra ha de darse con unas garantías legales. Ha de valorarse caso a caso el interés superior del menor. El niño o niña tiene que manifestar que quiere volver con su familia, la familia tiene que acreditar que es familia del menor y tiene que acogerlo en sus condiciones de protección, y eso ha de hacerse caso a caso. Por tanto, es posible un retorno, sí lo es, pero siempre respetando todas esas garantías. Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: Pero aún en esos casos de menores que no quieren, ¿qué responsabilidad tienen los padres en el país de origen?
4: Bueno, pues la responsabilidad, a ver, son los tutores legales de estos niños y niñas. La responsabilidad pues sería toda. Lo que pasa es que hay que... Muchas veces estos chicos huyen de situaciones de acoso sexual, de colectivo LGTBI, y estamos encontrando casos que huyen de la propia familia en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad de los padres, evidentemente hay una responsabilidad legal, pero bueno, una vez que estos niños y niñas entran a territorio español, digamos que la tutela la ejerce ya la administración pública. Por tanto, mientras estén aquí, es la administración pública la que se tiene que hacer cargo de ellos.
0: Y para acabar, Raúl Arnaiz, director de operaciones de Save the Children, que nos ha dicho que aún no ha vuelto de Ceuta, que lo hará en las próximas horas. ¿Cuál es su misión, su trabajo, una vez vuelvan a la península?
4: Pues nosotros, a partir de ya mismo esta semana, bueno, de hecho, a partir de mañana, vamos a desplegar varios equipos de personal de Save the Children. Vamos a hacer, en primer lugar, una labor de identificación de niños y niñas que se encuentran en la calle para tratar de derivarles y conducirles al sistema de protección, aun sabiendo que ahora mismo hay una situación de colapso importante, pero tenemos que identificar a estos menores, tenemos que sacarles de la calle. Y luego también vamos a hacer una labor de apoyo a estas entidades locales, vecinales, que están trabajando y proveyendo de bienes de primera necesidad, de comida, de mantas, de agua, de ropa, de kits de higiene. También dando apoyo a estas entidades que carecen de muchísimos recursos y de alguna manera poder proveer de todas estas materiales, estos bienes.
0: Les espera trabajo en Save the Children. Gracias por atender la llamada de 3CAT Info.
4: Muchísimas gracias.
0: Amb aquesta entrevista des de Ceuta mateix hem arribat al punt horari d'un quart de dues. Obrim àrea de servei i ho fem amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Està reoberta parcialment la C31 Nord, que estava tallada a Torroella de Montgrí en tots dos sentits a causa d'un accident. Ara s'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions en tots dos sentits. Cues també a la frontera de la Jonquera, des de la Jonquera fins la frontera del Portús, en sentit nord d'entrada a França, tant a la carretera com a l'autopista. I és que a l'autopista hi ha una llarga cua que arriba fins al peatge del Voló. A la mateixa autopista AP7, tornant de les comarques de Tarragona cap a Barcelona-Girona, trobem diferents trams de congestió. A l'altura de Torredembarra, també a Roda de Barà. Més endavant, també a l'altura de Santa Margarida i els Monjos fins a Vilafranca del Penedès. I també entre Martorell i el Papiol, tot això en sentit nord, en direcció Girona. També molta intensitat entre Montornès del Vallès i la Roca i també força intensitat de vehicles des de Cardedeu al Llinars del Vallès, tot això en sentit nord, en direcció Girona. Cues també en altres punts a l'interior del país, la C14 i l'N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, l'N340 al Vendrell, a Creixell, Altafulla, direcció Tarragona, o l'N260 a l'altura de Puigcerdà en tots dos sentits. A causa d'obres aturats a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida i també hi ha lentitud a l'altura també de Jorba en direcció Barcelona. I pel que fa a la capital catalana, aturats a la ronda dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, i d'Horta a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per treballs a la calçada que tallen un carril a banda i banda, i la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió meteorològica renovada ara és de Gori Massip.
6: La temperatura ha de pujar aquesta propera tarda i ho ha de fer amb ganes. De fet, esperem que avui tornin els 39, puntualment 40 graus que es poden assolir, per exemple, a les comarques de Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida. Molts valors entre els 35 i 40 a l'interior del país i poc per sobre dels 30 a la façana costanera, però aquí, amb humitat elevada, la xafogó ha de ser marcada. L'altre protagonista de la tarda, les nuvolades. Nuvolades de tarda en zones de muntanya, sobretot, al Pirineu, Prepirineu, puntualment poden baixar cap a la Catalunya central ja avançada la tarda o també cap a la zona del massís dels Ports. En tots aquests sectors esperem alguns ruixats, puntualment alguna tronada. Demà, més del mateix, un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix matinal als dos extrems de la costa i al prelitoral, i a la tarda més ruixats i algunes tempestes, amb calor que toca sostre entre avui i demà, de fet, amb aquests valors de fins a 40, potser puntualment una mica més. Per tot plegat, avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per calor diurna com també nocturna. Les properes matinades han de continuar sent de mal dormir, especialment a prop de la façana costanera.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això és per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible, de més del 17% al juliol, per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació, que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament, els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment de l'IPC, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Japó ha convocat l'ambaixador rus al país en protesta per la visita que fa avui Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils. El Kremlin ha distribuït imatges de Putin visitant una planta de processament de peix, una escola i un hospital. La presència del mandatari rus a les Kurils reobre una ferida històrica i ressuscita memòries de la Segona Guerra Mundial. La Unió Soviètica va ocupar les illes després del conflicte. L'URSS formava part dels vencedors i el Japó dels vençuts. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han firmat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin i ha alertat que la presència a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més el restabliment de relacions bilaterals. De fet, el Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat els colons de terroristes israelians. Ha fet les crítiques arran dels últims episodis a Qusra, a Cisjordània, on els colons estan utilitzant un nou mètode que consisteix en identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar el subministrament de llum i aigua corrent, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per aïllar els veïns fins que ja no poden més. Després de 4 dies assetjant a una família amb aquest mètode, l'exèrcit israelià ha intervingut. La solució que han trobat els soldats ha estat obligar la família palestina a deixar temporalment casa seva amb l'argument que hi podran tornar quan s'hagi assegurat que els colons han marxat del tot. També s'han evacuat temporalment una quinzena de cases més que l'exèrcit assegura que utilitzarà per controlar la zona. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth, de visita a Panamà.
10: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Trump també va al·ludir el mes de juny a la possibilitat d'una operació militar a Cuba semblant a les de Venezuela o l'Iran, tot i que va assegurar que té una postura flexible respecte a l'Havana. Els Estats Units han aprovat els últims mesos diverses rondes de sancions contra el règim cubà i el subministrament de petroli a l'illa. El país, que viu una crisi energètica profunda, celebra avui els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro.
7: 3CAT Info.
0: La tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut mala planificació.
11: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, ahir, Benjamín Moles, el representant d'Adif en aquell moment a l'estació de Tarragona, sí que ho atribuïa a una mala planificació.
12: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui, fonts d'Adif atribueixen la situació a una incidència a la R2 a Castelldefels. Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona i, a més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. Renfe afirma que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va doblar la capacitat i l'R15, que connecta Riba-Roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
13: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. I un altre servei, un altre equipament, el sistema d'emergències mèdiques, ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris, un en estat crític amb traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, però tots lleus. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
14: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Precisament, el Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà per atendre tots els problemes que podrien sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir. 4 minuts i mig i arribarem a 2:15.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha acabat sisena a les semifinals de 800 metres que s'han disputat fa uns minuts. Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la cursa classificatòria de 200 metres. Aquest vespre, Jael Sakura Bestué disputarà la final dels 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
15: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: Pel que fa a l'europeu de natació de París, la nedadora del Centre Natació Mataró, Maria de Valdés, disputarà el final dels 1.500 lliures perquè ha estat quarta de la seva sèrie. En aquesta mateixa sèrie també hi era la barcelonina Paula Otero, que ha acabat setena i no disputarà la final, que serà demà al vespre. El català Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. En aquest cas, la final és aquest vespre a 7:45. I també a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures en aquest europeu de natació. I a Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana de 23 anys, Alba Petisco, lidera l'equip espanyol amb la presència també de Laia Font i Marina Escudero, plata i bronze a l'última estatal de Guadalajara. Petisco, 4 vegades campiona d'Espanya, es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles. Petisco parla de la seva rutina de preparació per a la competició.
16: Tengo una pequeña rutina, tampoco muy estricta, pero sí que me gusta visualizar bastante mis ejercicios, recordar pues, todos los ejercicios que llevo encima. Siempre está bien a modo de darte confianza a ti mismo. Pero sí que es verdad que rituales de estos raros yo no tengo.
2: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Parlem de futbol perquè la Federació Espanyola acaba d'anunciar que la pròxima edició de la Supercopa d'Espanya se celebrarà a Istanbul del 2 al 7 de febrer de l'any que ve, del 2027. Aquesta Supercopa d'Espanya la disputaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid. Aquesta competició, com recordeu, s'ha disputat de forma ininterrompuda a l'Aràbia Saudita des de l'any 2024, però aquesta vegada, aquest any, el 2027, es disputarà a Turquia, a l'estadi olímpic Ataturk. I això és perquè en aquesta edició la Supercopa d'Espanya coincideix amb la Copa d'Àsia, que també s'ha de disputar a l'Aràbia Saudita. Per tant, la Supercopa d'Espanya tornarà a l'Aràbia Saudita per l'edició del 2028. I la Federació Irlandesa de Futbol retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos no veuen bé que Infantino proposés incorporar inversió privada a Pròxim Mundial. Hi ha 6 federacions europees més que també han retirat el suport a Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica, i la Confederació, la CONCACAF, que plega les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib. El suís ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Confederació Sud-americana de Futbol. La votació per elegir el nou president de la FIFA es farà el març de l'any que ve.

0: Hem arribat a 2:15, moment de recapitular. Bon dia, us saluda Òscar Callau des de l'antena de 3Cat Info. Ens hem centrat en la crisi migratòria a Ceuta i, bàsicament, la situació dels menors. El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribat a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. Fa només uns minuts hem fet una entrevista amb Raül Arnaiz, el director d'operacions de Save the Children, que encara estava a Ceuta després de visitar els campaments improvisats on malviuen aquests menors. Ens ha fet una descripció d'un panorama de misèria extrema que podria també tenir riscos per la salut. L'ocuparant d'aquesta ONG també ens ha alertat del perill que tenen les nenes preadolescents que estan del tot soles a Ceuta. En l'àmbit econòmic hem destacat que el govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. A partir d'ara us explicarem que Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla InfoCat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. I en la cultura us explicarem que han suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte. Té una infecció a les vies respiratòries. Pel que fa als esports, Montse.
1: A l'Europeu de Natació de París, Luca Hook ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la sèrie. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre Gels Acura Bestué disputarà la final dels 200 metres.
0: La calor, doncs, serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tornades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafogor serà intensa.

0: Doncs ampliem aquesta informació sobre la crisi migratòria a Ceuta que ens ha ocupat en la primera part d'aquest espai informatiu i anem cap a Madrid, on hi ha aquesta reunió del Ministeri amb les comunitats autònomes que hauran d'acollir menors. Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. L'última hora és que s'ha acabat aquesta reunió després de 3 hores i que ja en tenim el resultat. El Ministeri d'Infància ha acordat amb les comunitats reunir-se el proper 27 d'agost, a finals de mes, per intentar doncs canalitzar el repartiment dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. A la reunió d'avui hi han assistit totes les comunitats, incloses les del PP, excepte Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, que és on Vox controla les conselleries de drets socials, però el resultat de la reunió és que el Partit Popular s'ha oposat en que aquesta reunió del proper dia 27 d'agost es parli, es negociï del trasllat de menors cap a la península. Per tant, de moment, el que s'ha acordat avui és que el proper 27 es parlarà només del repartiment dels 27 milions d'euros que ha promès el govern espanyol per fer l'acollida d'aquests nens i adolescents, i el Partit Popular, doncs, que ja d'entrada posa traves a aquest futur repartiment dels menors que hi ha a Ceuta. El que diu el Ministeri d'Infància és que la ministra Cira Rego intentarà finalment incloure aquest punt a la reunió del 27, però el Partit Popular té majoria en aquesta reunió, ja que governa a la majoria de comunitats autònomes i, per tant, ho podran impedir. Per tant, aquesta primera presa de contacte entre govern espanyol i comunitats per abordar el futur d'aquests nois i adolescents ha acabat així, amb el Partit Popular negant-se a negociar el trasllat cap a la península.
0: Gràcies, Madrid. Una altra veu que s'ha pronunciat sobre aquesta crisi és la del defensor del poble, que actuarà d'ofici per la crisi migratòria de Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà les mesures que han adoptat les diferents administracions per donar resposta a la crisi humanitària que viu la ciutat autònoma després de l'arribada massiva de més de 70.000 persones des del Marroc a finals de juliol. En concret, el defensor del poble ha sol·licitat informació a la Secretaria d'Estat de Migracions, a la Fiscalia General de l'Estat, a la delegació del govern espanyol a Ceuta i a la mateixa ciutat autònoma. Gabilondo s'ha interessat especialment per la situació dels menors d'edat, molts dels quals encara estan pendents de ser identificats. Sobretot preocupa l'estat de les nenes i les adolescents que encara no han trobat acollida en el sistema de protecció de menors. Com a mínim, 3 noies ja han denunciat al jutjat de Ceuta que han estat víctimes d'una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. El Ministeri d'Igualtat també ha demanat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i nenes que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat. 3CAT Info. També estem destacant tot aquest matí aquesta notícia econòmica. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. I això és per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya aquest increment es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2:30 de 2, Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla InfoCat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables. I encara en relació amb aquest clima, els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell Marmellà. Sobre el terreny i continuen treballant 10 dotacions per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. Pel que fa a la resta d'Espanya, preocupa l'incendi que fa una setmana crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha afectat 31.000 hectàrees. Un foc que avança sense control i comporta nous desallotjaments a la província veïna de Sevilla. L'alcalde de la localitat sevillana d'Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha fet una crida a la calma als veïns després que ahir es desallotgessin dos nuclis a l'espera que s'hi puguin afegir tres més. En total, més de 700 persones han hagut de ser evacuades de forma preventiva i no es descarta que la xifra pugui créixer. Més de 600 efectius i una cinquantena de mitjans terrestres hi han estat treballant aquesta nit, segons ha informat el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia. I aquest matí encara s'arrosseguen cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport del Prat per la fallada electrònica d'ahir a la torre de control. L'aerolínia Vueling registra una quinzena de cancel·lacions. La companyia explica que va ser que en ser dates amb moltes operacions és més complicat recol·locar els avions en els horaris. Alguns passatgers que agafaven el vol aquest matí han vist com els hi cancel·laven i la companyia els donava poques opcions.
3: Me ha dicho aquí que baje abajo allá, que me solucionarán o lo mandarán en autobús, no lo sé, ahora bajaré ahí abajo por el metro.
4: Hemos hecho el check-in con anticipación y hemos pasado y nos dicen que no, que el vuelo está cancelado y nos han enviado abajo a unas oficinas, dos plantas más abajo del CEMAC, pero hay mucha más gente que está ahí de otros vuelos como Bilbao, Murcia, Alicante, de las 6:30 también, que está cancelado.
0: Segons Vueling, s'ha ofert als clients la possibilitat de ser recol·locats al següent vol de la mateixa destinació. Un reemborsament s'ho prefereixen i en alguns casos de destinacions de proximitat, com Albacete o Bilbao, s'ha posat a disposició un autobús per fer el mateix recorregut, però, òbviament, per carretera. En el cas de les connexions amb Itàlia, l'aeroport de Catània continua tancat per setè dia consecutiu, en aquest cas per l'erupció del volcà Etna, cosa que fins ara ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. A Palerm se n'han desviat 190 i es calcula que el nombre de passatgers afectats puja a 100.000.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 2:45. Operació oberta de la Policia Nacional a la zona del sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones que suposadament treballaven amb identitats suplantades. Lleida, Estela Busoms.
5: La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta zona del Baix Segre. Els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat d'altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això l'operació continua oberta. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
6: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha a tot arreu.
5: Aquesta és una queixa que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I a Badalona han detingut un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut la conductora del turisme implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. L'Ajuntament instal·larà pilones per evitar que els vehicles travessin els quatre carrils. Lleida, Estela Bosoms.
5: La detinguda conduïa el cotxe que, passades les 11 de la nit, va xocar contra la moto de la víctima, un noi de 22 anys, a qui els serveis d'emergències ja no van poder reanimar. Al turisme hi anaven quatre ocupants més i tots en van sortir il·lesos. Va passar en un dels ponts que travessa el riu Segre, el de Pardinyes, just en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana. A la dona, que no coneixia la ciutat, se l'acusa d'homicidi per imprudència perquè es va incorporar al pont i es va saltar la línia contínua que separa els quatre carrils sense fer cas de la senyalització. Es dona la circumstància que fa poques setmanes, el 22 de juliol, al mateix lloc hi va haver un altre accident molt similar en què també va morir un motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. Per això l'Ajuntament ha anunciat que posarà pilones a la mitjana. Cristina Morón és la tinenta d'alcaldia.
7: Posar unes pilones, una mitjana, al mig de la calçada per evitar que els cotxes passin d'un costat cap a un altre travessant directament la carretera i evitar aquestes circumstàncies que s'han produït aquest mes.
5: La Paeria també estudia posar un semàfor en aquesta intersecció. El de dimarts va ser el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat de Lleida en dos mesos i el segon que passa al pont de Pardinyes.
0: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat són per la falta de cobertura mòbil.
8: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. I ara el trànsit a 3Cat Info. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Es mantenen alguns trams de congestió, tot i que millora. Ja els vehicles no estan aturats, però hi ha força volum de trànsit a l'AP7 entre la Riera de Gaià i el Vendrell en sentit nord, també a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal, i ja més cap al nord, des de Mollet del Vallès fins a Montornès, també en sentit nord en direcció Girona, i també hi ha lentitud a l'altura de Llinars del Vallès. Més endavant, també lentitud a Maçanet de la Selva, també en sentit nord, en direcció Girona. Encara complicacions a la C31 Nord, a l'altura de Torroella de Montgrí. S'hi fa pas alternatiu a causa d'un accident, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. Cues també pel que fa a altres punts, a l'AP7 i Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, N340 al Vendrell, a Creixell i Altafulla, en direcció Tarragona, o l'N260 a Puigcerdà en tots dos sentits per obres. Aturats a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda Adal, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, retencions entre el Nus de la Trinitat i el Bon Pastor, direcció Llobregat, per un vehicle avariat, i també hi ha cua a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Més informació renovada al punt de les dues.
2: El temps.
0: Amb Gori Massip.
10: Aquesta tarda han de descarregar alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, puntualment també cap al massís del Port, o fins i tot podrien arribar algun de més despistat cap a la Catalunya central, a mesura que es vagi desfent. Una tarda també que serà de calor, amb moltes màximes entre els 35 i 40 graus. Per exemple, a la zona del Segrià, i amb xafogor marcada, humitat elevada, la façana costanera, que doncs augmentarà aquesta sensació de calor a prop del mar. Unes temperatures que encara han de pujar una mica més. De fet, bé, entre avui i demà tocarien sostre, màximes, com dèiem, al voltant dels 40 a les zones més càlides del país. Demà, amb sol al matí, alguns núvols prims cap a les comarques de Ponent i algun ruixat més de cara a la tarda. Serà el cap de setmana, quan amb aquests ruixats que s'han de mantenir, sí que baixaria més la temperatura i, de fet, podríem parlar d'una normalització del mercuri a inicis de la setmana vinent.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Han suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte. Té una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
1: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.

0: Continuem amb música, continuem a les comarques de Girona. En aquest cas, per parlar de la Xubertíada, que arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi a l'emblemàtic escenari de la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà. Ens en fa la crònica, la prèvia, Maria Rovira.
1: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
1: Abans de la inauguració a la canònica de Vilabertran, la Xubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seba.
0: I un tercer punt musical. Perquè ja sabem on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país d'ara guanyés el maig a Viena amb la cançó Banga Randa, que sentim de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival. I abans dels esports, anem cap a Girona, que intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha imposat 250 multes per actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o trastos al carrer. Laia Claret.
3: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
4: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
3: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
4: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
3: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de la Jeta d'Isavarri al Pallars Sobirà ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament acaba d'anunciar que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.

0: només per dir així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
1: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
5: I un breu apunt astronòmic abans dels esports. Apunteu l'agenda perquè l'eclipsi d'aquest 12 d'agost és el primer d'una tríada d'eclipsis que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica durant aquests 3 anys. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt.
2: Esports.
5: I ara sí, els esports amb Montse Raya. Bon dia.
6: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el català Luca Huck, s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre a 7:45. També a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures. I serà demà quan Maria de Valdés, del Centre Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, a final catalana, amb Jael Sakura Bestué, que competirà als 200 metres aquest vespre a la Sant Cugatenca. Va acabar ahir setena a la semifinal.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
6: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, torna a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no es pot classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. A Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
8: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
6: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. En futbol, Ferran tampoc s'ha entrenat avui al Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent a la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la final de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran Barça-Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa de Futbol retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. I els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim

0: Mundial. Altres 6 federacions europees també han retirat el suport a Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. La votació es farà el pròxim mes de març. I justament de cara al pròxim Mundial de Futbol hi ha un nou seleccionador, Xavi Hernández, que ha estat elegit per dirigir els Països Baixos.
1: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
3: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
1: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Caselles.
4: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
5: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
1: I en clau econòmica, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
3: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina, perquè, malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
1: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majoria, es neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
7: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I, de hecho, constatamos ya problemes de salut, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
1: A Colòmbia, al pas de les hores, esvaeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
3: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
1: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
8: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
1: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Kusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
1: I a la cultura, música. D'una banda, la Xuartíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
3: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
10: Bon dia.
1: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
10: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
1: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la frontera cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Adrall, N260 a Puigcerdà o N340 a Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interrompuda la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
1: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Gori Massip, bon dia.
13: Bon dia, Marc.
1: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
13: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats que ja descarreguen hores d'ara entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció perquè a partir de dissabte i en dies posteriors baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
1: Una bona notícia. Gràcies, Gori.
13: Que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF, que hi havia a la tarda en aquesta estació, ho atribuïa a una manca de planificació.
14: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
15: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
16: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
17: I amb això.
15: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
18: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
15: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
1: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques. A l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica Mas.
17: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caurà des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
19: El tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
17: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
1: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passessin pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
21: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
20: A la Costa Brenca, a la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau n'és el patró.
22: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
20: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
1: I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
5: Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
23: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient, d'una en aquests dies estava al 100% d'ocupació.
5: Al col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
1: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
17: Exactament, sí. Mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències. Això, estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències. Una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
1: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
17: Adeu.
1: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Christian Roldán.
0: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
2: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
4: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
0: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
2: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
0: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
4: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
0: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
1: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi i ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
6: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% el juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
24: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar ja, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
6: L'Organització de Consumidors FACO lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
1: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria, malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: El PP boicoteja i dilata el procés.
25: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment Parlament a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
1: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
25: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3CAT Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
25: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
3: La situació és de misèria extrema en el cas de la infancia, sobre todo. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
25: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
1: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
7: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim tres han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
1: Passen 21 minuts de les 2 del migdia. Confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
8: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
10: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
9: Sí, ha promès, però, al cap d'Estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
11: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
26: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
9: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
12: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
1: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
12: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint en el Collar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
13: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
14: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural de la gestió tradicional.
13: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
15: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
15: Catalunya migdia.
1: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
18: La solució... Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
1: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la Revolució Cubana, Fidel Castro, Jordi Baró.
19: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
27: All options are on the table.
28: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
19: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
1: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Cèlia Cernadas.
0: La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
2: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
1: Amb la informació internacional hem arribat a 2:15 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
4: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes de la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
4: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'Eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa, a través de les incidències recurrents.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
17: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
20: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema, perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs, que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
17: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica.
6: Un
1: Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
7: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
3: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
7: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
3: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: 5 minuts i arribaran els esports. Ara una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
10: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
21: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
10: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
21: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
10: Tota la informació a solsonaturisme.com.
22: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Catalunya migdia.
1: La 34a edició de la Xubertia arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Strelby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Liet i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
24: La Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Strelby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
25: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Strelby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible. Flexible, ella és molt expressiva.
24: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertiada d'intèrprets com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
1: I en canvi s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
29: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
30: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
1: Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
8: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
9: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment, al ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
8: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
1: I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obreda.
11: En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
12: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clar que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
11: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
12: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
11: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
12: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
11: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
1: Vint minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: A veure, Ernest, és dijous.
13: Sí.
1: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
13: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
1: Imminent, eh?
13: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
1: Res, només 10 milions.
13: 10 milions.
1: Som-hi.
13: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fito, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine, amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al Tot Costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar. Aquí està costant una mica més. Avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot en fixa.
1: Ho vol tot i que pugi al Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics avui, Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'exblaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer, els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi i va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment, i un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier, i en un moment determinat del partit, què vau fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres, com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era a la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpeller.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores, totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot, posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa, però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo, però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs, una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Reial Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho en la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol de Brahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzar amb picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corner. El VAR també entrarà a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixa'm afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar a l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi al vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment,

0: Gallofré.
1: Sí, el Ribatà s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Hug competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del relleu 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: I possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, el Campionat d'Europa d'atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sacura-Bastue participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastue reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'última a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de la Equipa de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League. A les 6, Inter Escaldes Andorra contra el Flòria Estonià, i a 8:45 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 8:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela, el 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món, després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race, per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi, i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.

0: 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. Dignitat de les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Per cert que les urgències dels hospitals i centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites comparat amb la setmana passada, segons el Departament de Salut, un augment que es relaciona amb l'eclipsi, justament. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El temps per trobar supervivents del terratrèmol a Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre que ja s'han comptabilitzat 265 morts i prop de 3.500 ferits. 6 comarques catalanes estan en prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. El Servei Meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. Aquest avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. I tret de sortir d'avui d'una nova edició de la Xubertíada, amb dos concerts a Vilajuïga i Pals a l'Empordà. La inauguració oficial, però, serà diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterbi.
1: Esports.
2: En l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre a la final del relleu 4% lliure masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca i no acampava dalt semifinals dels 200 lliures. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos i ho farà amb la participació de la catalana Jael Sakura Bastuer. I mentrestant, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat, amb calor intensa, amb màximes de 40 graus als indrets més càlids del país i xafogó marcada a la façana marítima.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs el govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta. En canvi, les ONGs calculen que n'hi ha molts més, fins a 4.000. El Partit Popular posa pegues al repartiment dels nens i adolescents cap a la península i es nega a debatre-ho en la reunió que tindran a final de mes amb la ministra. Informa des de Madrid, Paula Brujats. Bona tarda.
3: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta de les 70.000 persones que hi van arribar, encara en queden 5.000, alguns adults que se'l retornarà, d'altres que han demanat asil i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. Les administracions han acollit fins ara 1.898. És l'últim recompte que acaba de donar des de Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Asciende a 1.898. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
3: Però n'hi ha encara molts menors pendents d'identificar i per això el Ministeri de l'Interior anuncia que envia més reforços policials per fer els registres i per trobar també places d'acollida temporal per a tots aquests nens i adolescents. Mentrestant, la batalla política està servida, ja que avui en la primera reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar aquest futur trasllat de menors cap a la península, el Partit Popular ha deixat ben clar que no en pensa parlar amb la ministra Cira Rego a la propera reunió que tindran el 27 d'agost. Jaime de los Santos, portaveu del PP.
5: tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
3: El PP, tot i que reconeix que la llei obliga totes les comunitats a acollir, demana que es prioritzi el retorn cap als seus països i s'encomana també a Vox, que avui s'ha despenjat de la trobada amb el Ministeri i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials.
0: Gràcies, Paula. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: Mentrestant, sobre el terreny, les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que estan desbordats amb milers de menors migrants en situació, diuen, de misèria extrema, malvivint als carrers, i això quan ja fa dues setmanes d'aquella allau migratòria. En declaracions a 3Cat Info des de Ceuta, Raúl Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, explica que pels carrers de Ceuta deambulen molts nens de 10, 12 anys, pendents d'identificar i sense que les administracions els hagin atès.
6: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemes de salut, infecciones i persones que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: També avisa que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil ni ràpid. Adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
6: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: Encara sobre aquesta qüestió us expliquem que, en aquest escenari, el defensor del poble actuarà d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 migrants.
1: 3Cat Info.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims, i com us dèiem, serà de 20 cèntims al litre. Aquest anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Això últim per l'augment de la demanda, arran de les onades de calor. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons el govern, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
7: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
0: Els combustibles i l'electricitat estan darrere de l'increment de la inflació al juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar al 3,5%, el nivell més alt des de fa 2 anys. I a Girona, el repunt encara ha estat més destacat, del 4,2%. El professor del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, Jordi Rosell, ho atribueix en part a l'encariment d'alguns serveis.
8: Pot anar lligat auxiliars al turisme o fins i tot molt marcat a segones residències. I aquí que sí que el que hem de veure és que hi ha hagut fortes pujades tarifàries, com és el cas del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, com pot ser també l'entrada de les noves taxes d'escombraries que estan aprovant molts municipis degut a l'entrada de la nova directiva.
0: Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%, i el contrapunt dels combustibles l'han posat els aliments, que han registrat l'increment més moderat des del 2021.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Avui encara amb la ressaca de l'eclipsi de sol que vam viure ahir dimecres, un eclipsi que ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions de tren del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
9: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir una altra última hora, que va ser el que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les vies, Anna Gómez, reclama explicacions pel descontrol d'ahir amb els trens.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Per cert, Junts per Catalunya també ha demanat explicacions al govern per la saturació de Rodalies i per les retencions en algunes carreteres, coincidint ahir amb l'eclipsi. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu de trens i si el considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons diuen, un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en un acte propagandístic i institucional. Des del PP, el seu secretari general, Juan Fernández, ha responsabilitat directament el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Òscar Puente, dels problemes a Rodalies i a l'aeroport del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: Per cert que durant el dia d'ahir les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia la setmana passada. Un augment que es relaciona justament amb l'eclipsi. Van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser on hi havia més gent, a les Terres de l'Ebre, amb un increment del 28%, i al Camp de Tarragona, amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, va rebre un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol. Dels casos que van requerir la mobilització d'ambulàncies, la majoria van ser per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats van ser traslladats a diferents centres sanitaris, un en estat crític, amb traumatisme, quan va caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 van ser per problemes als ulls, tots però lleus. Ferran Rochecampo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
12: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques després de l'eclipsi a les Terres de l'Ebre, a Tarragona i Lleida, almenys fins demà, per atendre justament aquests problemes que poden sorgir per persones que no hagin mirat amb seguretat amb les ulleres de protecció l'eclipsi que van viure ahir al vespre. Un eclipsi que a Lleida es va viure amb molta il·lusió. Avui hi ha encara satisfacció l'endemà d'aquest esdeveniment que ha deixat a la capital del Segrià un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i ha duplicat durant diversos dies les visites a monuments de Lleida com la Seu Vella. Al Col·legi, al Segrià, es van suspendre els actes festius després de l'eclipsi per la mort d'un veí a l'espai que s'havia habilitat per veure justament aquest fenomen. Informa des de Lleida, Noelia Caselles.
13: La Paeria de Lleida destaca el civisme de la ciutadania perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses i balcons d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al Col·legi del Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
1: El temps.
0: A un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Gori Massip.
15: A aquesta hora les nuvolades ja comencen a créixer amb més ganes a la zona del Pirineu, del Prepirineu. És qüestió d'una hora, dues hores, a tot estirar, que comencin a caure els primers ruixats en aquests indrets de muntanya, que al llarg de la tarda també poden afectar altres sectors del país, per exemple, la Catalunya central o el massís del Port. La resta sí que esperem que es mantingui més aviat aquest ambient assolellat. I l'altre protagonista de la tarda ha de ser la calor. De fet, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en un bon grapat de comarques que ens adverteixen de calor intensa. Avui, moltes màximes entre els 35 i els 40 graus a l'interior. De fet, podem arribar a la marca dels 40, la mateixa ciutat de Lleida, el Segrià, i xafogor marcada a la costa, amb temperatures al voltant dels 32-33 graus de màxima a prop del mar. La propera matinada, calor nocturna, nit de mal dormir, moltes nits tòrrides. A la façana costanera preveiem una mínima de 28 graus a la mateixa ciutat de Barcelona i demà, de nou, aquest termòmetre tocaria sostre. De fet, toca sostre entre avui i demà. Un nou dia de calor, un matí de sol i una tardada de divendres on repetirem aquests ruixats de tarda preferentment a l'interior del país.
0: Més notícies. La xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns ha pujat a 265 i prop de 3.500 ferits. La situació continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de l'Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
17: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
16: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
18: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
19: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo, los que no ayudan a quitar escombros.
16: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
0: Gràcies, Joan. Per cert, aquest matí el govern espanyol ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat. A més, el Ministeri d'Exteriors ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros pel país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament.
1: 3CAT Info.
0: Sis comarques catalanes estan en situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, el Servei Meteorològic manté l'avís per calor intensa des d'avui al migdia fins demà a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones vulnerables. En relació als incendis que tenim actius, els bombers han donat ja per controlat aquest migdia el foc de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, un foc que ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Per cert, han detingut una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. Va ser un foc que va cremar 1.200 metres quadrats de zona boscosa. Informa des de Girona, Maria Rovira.
20: El dia 2 d'agost, cap a un quart de 5 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Capràs de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Ja. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
0: I ara que parlem d'incendis forestals i de com afecta les altes temperatures i les calorades d'aquest estiu, us expliquem que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell Joaquim Albalate.
2: Bon dia, sí, un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
21: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
2: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
0: Ara passen 6 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Obrim pàgina internacional. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit americà a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
22: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Recordem que Cuba viu un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de fins a 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i obre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una d'aquestes illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país. La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i per jaciments minerals. La primera ministra japonesa ha qualificat d'inacceptable la visita de Putin.
23: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. I obrim ara pàgina cultural. La 34a edició de la Schubertíada arranca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, i ho fa amb la soprano sueca Matilda Sterbi. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
20: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterbi per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
24: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterbi, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, flexible, ella és molt expressiva.
20: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roca tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la Cloenda el 30 d'agost.
0: Gràcies, Maria. Per cert, ara que parlàvem de festivals de música clàssica a l'Empordà, hem de dir que s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra, previst al festival de Torroella de Montgrí per aquest cap de setmana. La soprano té una infecció a les vies respiratòries i ha anunciat que haurà de suspendre la seva actuació, com us deien, per aquest cap de setmana al festival de Torroella de Montgrí.
1: Esports.
0: Fins al punt de dos quarts amb el Marc Andrés. Bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb futbol perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost dijous a dos quarts de nou del vespre.
1: 3CAT Info.
3: Parlem d'esports poliesportius perquè l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hug, s'ha classificat per a la final del 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre cap a 3:15, també a la tarda. La sabadellenca Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals de 200 metres lliures cap a 8:15. I serà demà, quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Segura Bestué, que competirà aquest vespre a la final del 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
4: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
3: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal del 800, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb dues caigudes i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. Mentrestant, el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar a la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
5: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
3: I a l'últim europeu recordem que Petisco va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Tornem al futbol perquè avui Ferran tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el jugador s'ha entrenat avui al marge, igual que ho va fer ahir. El canari, a priori, no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. I la competició ja tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino, Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. I també la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. El suís sí que ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol, la sud-americana. La votació per reelegir el nou president de la FIFA es farà el març de l'any que ve i Infantino aspira al seu quart i últim mandat. Justament, de cara al pròxim Mundial de Futbol, hi ha un nou seleccionador, és Xavi Hernández, que ahir va ser anunciat com a nou entrenador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman.
1: 3CAT Info.
3: En handbol, el Barça ha anunciat aquest matí que Tim Engesan serà el nou primer capità de l'equip en substitució de Dicament. Blas Jancs serà el segon i Luis Frade passa a ser el tercer, mentre que en aquest grup s'incorpora a Ludovic Fàbregas com a quart. Això en notícies d'avui. Mentrestant, ahir, tornant un moment al futbol, el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en guanyar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I mentrestant, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, ha admès la dificultat per guanyar el trofeu Teresa Herrera ahir. Els blancs van superar el Deportivo de la Coruña per 0-1, amb gol d'Abrahim tot plegat, mentre l'ex-tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, va fer un espectacle, va protagonitzar un espectacle en la disputa del trofeu Costa del Sol contra el Màlaga. El Fulham es va negar a participar en la tanda de penals amb ordres del seu entrenador.
0: Són 3:45. Aquesta hora 3 que t'info, us destaquem que el govern espanyol eleva fins a 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta. En canvi, l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha fins a 4.000 i també denuncia que la situació d'aquests menors és d'autèntica misèria a Ceuta. A la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests nens i menors, el PP hi ha posat pegues i diu que es nega a debatre-ho. Destaquem també que la forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, ha contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud de Catalunya per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei i l'entitat Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. A partir d'ara, si us heu quedat amb ganes de més eclipsi, repassarem futurs episodis astronòmics com aquest, que podrem veure des de casa nostra o a prop els pròxims anys. També anirem a Girona, que engega una croada per endreçar les papereres i els contenidors al centre de la ciutat. I pujarem fins al Pirineu, on avui arrenca un nou festival d'estiu, en aquest cas el Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, amb l'actuació de Joan Dausà. En esports, què destaquem, Marc Andrés?
3: Que avui tenim Europeu de Natació de París, on el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca i no a Campa Badal en les semifinals dels 200 lliures. Mentrestant, en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Jael Sakura Bastué correrà aquest vespre la final dels 200 metres llisos.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors, com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat amb calor intensa, més calor intensa, màximes de fins a 40 graus als indrets més càlids del país i xafogor marcada a la façana marítima. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha més, fins a 4.000, que estan pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre el PP ja posa pegues al repartiment de menors cap a la península. Ens n'informa de tot plegat des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
6: Bona tarda. 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas. I, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
7: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
6: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
8: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
6: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Gràcies, Paula. Bona tarda.
6: Adéu.
0: Afegim que sobre el terreny, les ONG que treballen a Ceuta denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
9: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts d'aquests menors no volen, no poden tornar amb les seves famílies.
9: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista pel mes que ve, que s'havia de reduir en només 5 cèntims. Finalment serà de 20. L'anunci coincideix amb la dada de l'inflació de juliol que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat només un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
10: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bé, bueno, és com és.
0: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, han estat darrere l'increment de la inflació que hi ha hagut al juliol. A Catalunya aquesta taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%. L'eclipsi solar que vam viure ahir al vespre ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes, a les estacions del sud de Catalunya, sobretot a la zona de Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar altres línies desabastides.
11: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que tenien disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i a última hora en va haver d'afegir un altre quan van veure la quantitat de gent que s'acumulava a les estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, reclama explicacions per aquest descontrol amb els trens.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Al final, Protecció Civil va haver d'activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. A més, a Tarragona, els Mossos van haver de tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien pujar al tren. Això pel que fa a la xarxa ferroviària i a les carreteres. El Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu del dispositiu especial per l'eclipsi d'ahir. Destaquen que no hi ha hagut cap víctima mortal ni cap accident greu. Més de 80.000 vehicles van tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada, amb increments de trànsit de fins al 40%. La major part del retorn es va concentrar a la P7, on hi va haver trams de trànsit lent i temps de recorregut que, en alguns casos, es van duplicar. Les afectacions es van començar a normalitzar cap a les 2 de la matinada. En aquestes comarques del sud de Catalunya, concretament l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta o la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per l'observació d'aquest eclipsi històric. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
13: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
14: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
13: A la Costa Brenca, a la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el Blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau és el patró.
15: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
13: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
0: Gràcies, Clara. Doncs aquest eclipsi és el primer d'una tríada que en un període de 3 anys seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, serà més llarg, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt. Ens ho explica el Cristian Roldán.
17: El 2026, el 2027 i el 2028 representen 3 oportunitats històriques per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
18: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
25: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
17: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
18: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita, i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el sol, el disc del sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
17: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
25: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
17: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
1: 3CAT Info.
0: Obrim ara crònica policial. Comencem a Lleida, on la Guàrdia Urbana ha detingut la conductora del cotxe implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. La conductora està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Recordem que, de resultes d'aquest accident, va morir el conductor d'una moto. Al pont de Suert, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys com a presumpte autor d'un intent d'homicidi. La víctima, un jove, va resultar ferit greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de la Baix i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Viella, això com us dèiem, al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. I a la Plana de Lleida, al Segrià, han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional Espanyola continua oberta per arrestar els caps d'aquesta xarxa. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
2: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
16: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha a tot arreu.
2: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: Gràcies, Estela. Són 3:15.
1: El temps.
0: La previsió amb el Gori Masip.
19: La calor s'intensifica i ho noten els termòmetres. De fet, moltes màximes d'aquesta propera tarda han de superar amb escreix els 35 graus a l'interior del país i preveiem una màxima que pugui acostar-se cap als 40 o potser una mica més al voltant del Pla de Lleida. Tot plegat amb xafogor marcada, humitat alta a la façana costanera, lògicament a prop del mar. L'altre ingredient d'aquesta tarda són aquestes nuvolades que, de fet, ja han crescut a la zona del Pirineu, del Prepirineu. Esperem que també puguin arribar cap a la Catalunya central, bàsicament al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, i també ho pot fer alguna cap al massís del Port. A la resta mantindrem més aviat aquest ambient assolellat. Demà un dia força semblant, amb un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix als dos extrems del litoral, i a la tarda nous ruixats i alguna tronada potser també cap al Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns indrets de les comarques de Ponent, i a la costa quedaria aquest cel entelat per les encluses d'aquestes tempestes, amb un nou dia que serà de calor, calor intensa tant de nit com de dia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió que es reprèn tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous i un els divendres i diumenges. A finals d'octubre s'hi afegirà un vol també els dissabtes. De fet, els bitllets ja estan a la venda. La companyia Vueling ha atribuït la reobertura d'aquesta connexió a un augment de la demanda de mobilitat, diuen, entre Barcelona i Madrid, sobretot de persones que viatgen per feina. I ja que parlem de mobilitat, tot i que d'un àmbit molt diferent, a Tarragona una cooperativa treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
22: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
22: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: Gràcies, Clara. Ara passen 3 minuts de 3:15. L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest migdia que s'aixeca la restricció després de la incidència que hi ha hagut aquests dies al sistema de cloració, una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble. Ens ho explica el corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
4: Hemos comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració. I el cremat no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Zavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
3: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
4: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
3: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
0: I la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i de begudes. Del gener al juny han interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
5: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
20: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
5: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
20: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
5: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí 9 minuts haurem arribat al punt de les 4 de la tarda. Obrim ara pàgina cultural.
23: Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa'm el sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
0: Aquest és Joan Dausà, acompanyat en aquest cas de Mama Duixa. Justament, Joan Dausà serà el protagonista del concert inaugural de una nova edició del festival Summerfest Cerdanya, que se celebra a Puigcerdà. Ens ho explica la companya de la secció de Cultura, Clàudia Roses.
24: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You, i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
26: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
24: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: Gràcies, Clàudia. I us expliquem també que Set d'Art subhastarà al setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, conservant intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, obra cabdal de l'autora i de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom. També hi ha fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals d'aquest lot que se subhastarà és el bon estat de conservació. I ara parlem del còmic Super Spider. coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man, el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges de DC i Marvel. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny amb una imatge del dibuixant de Granada Jorge Jiménez i l'autor nord-americà Mark White. En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyols dona detalls del que ens ensenyaran en aquesta història.
6: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molts sentiments i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: També apunta algunes de les aventures que viuran altres personatges d'aquest còmic.
6: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
0: Per cert que Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois de cara al futur en aquest format de còmic.
6: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous, encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat també en aquest format de còmics.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. Comencem amb futbol, un breu, perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament passarà a disputar-se ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
7: A l'Europeu de Natació de París, el sitjatà Luca Hug s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart de la seva sèrie aquest matí. Una final que es disputarà aquest vespre a 8:45. També a la tarda, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nadarà a les semifinals del 200 metres lliures, cap a 8:45 de la tarda. I serà demà quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, una

0: Ha baixat dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres aquest matí, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta d'Arenys ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní, de la seva banda, Oriol Sánchez, s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. I tot això mentre Zagreb, a Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol pugui aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
1: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: I a l'últim europeu recordem que Petisco també es va penjar el bronze en l'exercici de terra. Avui, en aquest europeu de gimnàstica, es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge. Tornem al futbol perquè Ferran Torres avui tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el futbolista canari avui s'ha entrenat al marge, igual que ho va fer ahir. A priori, Pedri no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa d'Espanya la jugaran Barça, Madrid, Reial Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament el president de la FIFA. Mentrestant, Infantino ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. Tot això en una votació per reelegir el nou president de la FIFA que es farà el març de l'any que ve, on Infantino aspira al seu quart i últim mandat.
2: Trescatinfo.
0: També al món del futbol, ahir el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar per als anglesos, mentre Doué va marcar el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
3: Well, it's a very nice feeling.
4: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
3: Yeah, we're very happy.
0: Mentrestant, el Madrid va guanyar ahir el trofeu Teresa Herrera contra el Depor amb 0-1, gràcies a un gol d'Abrahim, i el tècnic José Mourinho va admetre la dificultat del partit.
5: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece,

0: Hola, què tal, nois i noies? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos al llarg de 60 minuts amb aquelles antigues glòries musicals. Avui també tindrem a l'Esteve Llop a començament del programa amb un d'aquells temes gloriosos també de finals dels 70, començaments dels 80. Res, que estigueu fent el que estigueu fent, nois i noies, us saludem. Aquells i aquelles que m'escolteu ara mateix, per exemple, en línia o bé des del podcast de iVoox o bé Apple Podcast, també Spotify, tot i que a vegades es queda una mica trabat, no? I li costa allò de canviar d'episodi. Després, òbviament, els deixa anar tots de cop. Molt bé, també us saludem si ens escolteu des de la manera tradicional d'escoltar la ràdio, que és a la FM. Per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé Girona Capital i el Gironès, l'Empordà, la Selva, Malleu i l'Osona, també els companys i companyes del Baix Llobregat, del Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, Lleida, Formentera, Eivissa, a ses illes, també Andorra i a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, avui començarem el programa amb l'Esteve Llop, que ens ha preparat una cançó d'aquelles mítiques. Esteve, què tal? Com anem?
1: Què tal, Jordi Casas i amics de Hit Parade? Com anem? Salutacions. Anem a recuperar una cançó, com fem cada setmana, paradigmàtica de la història de la música moderna. En aquest cas, viatgem a l'any 1979, quan es feia música de qualitat, quan abans d'enregistrar qualsevol cançó, d'una banda hi havia una composició ben pensada, ben fonamentada, feta amb cara i ulls, i després l'execució era revisada a consciència, amb cantants de qualitat i feta amb músics de sessió o músics del grup que realment feien bé la seva feina. Estem parlant dels Emotions, que acompanyaven a Earth, Wind and Fire, amb un tema paradigmàtic de la música disco que es va incloure dins el disc I Am. És considerat un clàssic d'aquest estil musical, de la música disco. Va arribar al número 6 de la llista Billboard Hot 100 i al número 2 al Hot R&B Hip Hop Songs. Estem parlant de Boogie Wonderland.

de música high energy. Els reis eren Patrick Colley, per exemple, Giorgio Moroder, o, per exemple, Bobby Orlando, creador de grans cançons com She Has a Way o I'm So Hot For You. Ara mateix, bé, ara mateix no, era l'any 82 quan va produir aquest gran actor, que era, bé, en definitiva, un home que es feia passar per una dona, que era cantant, es deia Harris Glenn Misty, més conegut com a Divine, per això que es deia Shoot Your Shot, donant pas a Sylvester, Do You Wanna Funk?

És increïble, eh? Tens una mica de tos i se dispara ella. Molt bé, aquí teníem directament des del Quebec, al Canadà, a Dennis i Denise, que era la noia. Lepage, de directament aquesta banda que va triomfar de l'Olind a començaments dels 80, amb Guilty, Unexpected Lovers, o, per exemple, aquesta cançó que es deia Baby, We're Gonna Love Tonight, amb Lime. I ara mateix, permeteu-me... per cert, en Denis Lepage, el vocalista, l'home, ens va deixar l'any 2023. I un any després ens deixava Ellie Lucille, més coneguda com Evelyn Thomas. Ella va crear un dels èxits més brutals de la història de la música high energy i disco. Això es deia High Energy, Evelyn Thomas.

Pretty Face, una cara maca amb una banda que va triomfar a l'època de l'Italo Dance, una gran època amb música feta a Itàlia, però allò super ben feta. Com aquest tema de Stylo, que es deia Pretty Face, cara bonica. Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes també en línia. Ara mateix, recordant l'època que anàvem a presentar en una discoteca a l'aire lliure, Nick Kamon, en Pau Descansi, els còmplices, Mecano, en Pablo i els Toreros Muertos, el Pablo reia molt, molt simpàtic, el vocalista, Inhumanos, bé, Baltimora, Tarzan Boy, també ens va deixar el seu vocalista, i en definitiva, un munt de gent. Per exemple, també havíem presentat a Mecano, a la Sabrina Salerno, Alan Ross de Valentino Mon Amour, o Ryan, She's My Lady, She's My Queen, i recordo aquest noi que anava vestit de blau. Es diu Chris Lewis, In the Heart of the City.

Girls, Let's Go Collaret, de l'amic Jordi Covino de Vilaine, però en versió italiana. Welcome to Rimini, Emilia Romagna.

doncs jo diria que els mateixos productors doncs han fet la cançó de Chris Lewis que hem sentit i també aquesta de Rick Fellini. Una cançó que per mi és molt especial perquè va ser el primer tema que vaig punxar en ma vida amb uns plats Lenco. Allò que costava no era com ara, que tenen sang, no? Sinó que ho tenies que fer. Òbviament vaig fer un patrim patrón d'aquells històrics, però encara avui dia en faig algun, allò, per recordar vells temps, no? Potrum, potrum, és un cavallet.

música d'aquella que avui dia ja no es fabrica malauradament, recordant possiblement amb aquell sentiment, aquella època, i aquesta cançó que ho recorda, doncs, certes coses, Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram, Jordi Casas G, o bé a Jordi Casas House a TikTok. Tenien bàsicament dues cançons, una que es deia Catch Me I'm Falling, Agafa'm que caig, o aquesta que es deia Envia'm un àngel, Send Me an Angel, des d'Austràlia, Real Life. I ara una mica de Vincent Clark de Depeche Mode, que amb Alison Moyet va formar directament i els Yasu, i més tard, quan es varen separar, va formar Eurasure. Això es deia Take a Chance

aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

0: Ostres, quant records, eh? Segurament l'havíeu ballat al Mare Magnum, al Port Olímpic. Sí, el Mare Magnum estava ja fet. Perquè no ho sé, és un tema de l'any 91, del segle passat. A l'any 90 la varen treure Chocolate Puma i un any després els Misty, que va ser un número 1 a nivell mundial amb això que es deia Ritmo de la Noche. Música de carpes i estiuenca. Molt bé, senyors i senyors, semblava tonto quan el vàrem comprar i va ser un número 1. Aquí tenim, fent honor a aquells gossets tan simpàtics, a DJ Bobo amb Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Aquesta cançó és especialment les noies. Ara us veig amb un somriure recordant quan vareu conèixer el vostre marit, eh? Sí, el primer, no el segon, no, el primer. Era bona època, eh? Chihuahua, DJ Bobo i un que marxa. Rebeu les cordials salutacions d'Esteve Llop, que ens ha presentat a Earth, Wind and Fire.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, mira, aquí també marxant. I salutacions de Jordi Casas. Ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb un dels temes que més havia punxat als anys 90, un sampler de Sandy V, Make the World Go Round, da-da-da-da, Lee Marrow, o la veu de Jerky Boys amb The Gay Motto. Molta atenció a aquest treball de Paul

0: 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncien que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment dels menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques del nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. I Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'aquest dimecres a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei. L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor sud. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina, en canvi, s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos i l'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 víctimes i 377 desapareguts, segons l'últim balanç. També hi ha 3.800 ferits. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre es treballa ara a contrarrellotge per trobar supervivents. A Sicília, l'aeroport de Catània seguirà tancat almenys fins demà a les 10 del matí. La situació és incerta per la falta de visibilitat provocada per la cendra de l'Etna en erupció des de fa tot just una setmana. Els vols de la ruta Barcelona-Catània, a través de la companyia Vueling, operen, doncs, des de Palerm. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. I la directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or, la pel·lícula rodada al Perú i a Catalunya. És un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona també sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el PSG per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. Segons ha informat Avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3 Catinfo. En aquests moments, els clubs estan intercanviant documentació per tancar l'acord. D'altra banda, el sitgetà Lukaku, que es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París, amb l'equip espanyol que ha acabat quart amb rècord pro d'Espanya. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit es disputa la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Secura Bestué.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora d'aquest vespre. El temps de divendres mantindrà la tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats, i a la vegada serà l'últim dia de màximes extremes, amb 40 graus a ponent. La calor, doncs, afluixarà ja a partir de dissabte.
1: Trescatinfo.
0: 9 i pràcticament 4 minuts. Què tal? Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
1: Trescatinfo. Trescatinfo.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja també la situació dels menors que ja van arribar a Ceuta ara fa tot just 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i també atesos, però les ONGs parlen d'unes 4.000 menors pendents encara d'acollir, també en situació de misèria extrema. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
2: Dues setmanes després de l'entrada massiva, a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil, i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi sanquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos.

0: riesgo, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de misèria extrema en el caso de la infància, sobretot.
1: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen a Espanya i al Marroc no serà tan fàcil.
0: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
2: I a tot això s'hi suma també el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla, aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant, com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
3: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
2: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat també més tanques i ha col·locat concertines filferro de pues als punts més sensibles de Fenidek, la ciutat marroquina limítrova amb Ceuta. Doncs bé, encara han de passar moltes pantalles, però el PP ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel PP, que són la majoria, han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
4: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
2: I un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques diferents en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està molt sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus a diferents indrets. I demà no serà el dia de l'estiu en què aquest perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat dels pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques que deien, que van des del nord, com l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, també passant prop al centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana, sobretot, prudència.
6: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte, i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: I parlant d'incendis, aquesta tarda començà també un incendi a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboalles de Abajo, i continuen també actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos, a Osca, que n'ha cremat 5.700. I més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Anem ara cap a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalater.
7: Això els fa vulnerables davant dels incendis i dels fenòmens naturals extrems. Aquest any, per exemple, s'han notat els efectes de les ventades i les onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment.
8: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. Però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
7: Són les dades d'aquest any de la xarxa 8x8CAT que analitzen 9.000 arbres d'arreu del país cada any.
5: 3CAT Info.
2: 24 hores després de l'eclipsi s'acumulen ja les reaccions per les aglomeracions que es van veure a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver una falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
9: 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
2: Doncs l'alcalde de Tarragona demana ja responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
10: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
2: L'oposició també demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir a Rodalies i en algunes carreteres també del país, coincidint amb l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar aquest operatiu ferroviari i si considera que va ser, doncs, suficient. Els de Carles Puigdemont també volen saber el cost econòmic dels actes al voltant del fenomen astrofísic que han titllat de propaganda. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, també ha assenyalat al govern català i l'espanyol per la fallada elèctrica a la Torre del Control del Prat i els problemes amb els trens.
13: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
2: Això mentre els comuns, aliats parlamentaris d'Illa, també han lamentat les incidències a Rodalies. En una piulada, el diputat Lluís Mijoler ha apuntat que l'augment de la mobilitat era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Doncs bé, l'endemà d'aquest eclipsi, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació d'aquest fenomen. La majoria de les consultes es van concentrar, això sí, ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i aquest increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut fins a 8:15, 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats amb l'eclipsi. 12 casos, de fet, han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
14: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
2: Per això sí, després d'haver mirat aquest eclipsi, es nota qualsevol canvi en la visió o bé molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari. Doncs bé, tornem cap a Tarragona, perquè les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants ahir durant l'eclipsi, esperen aprofitar aquesta projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció. Ricard Buigas.
10: Les poblacions del Delta de l'Ebre, al Montsià, van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
15: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
10: Al Baix Camp, un dels pobles que ha notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
16: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament.
10: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
2: I a Lleida també hi ha satisfacció l'endemà d'aquest eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seva vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seva vella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
18: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
17: Al Col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apuntant a un cop de calor.
2: De seguida actualitzem la previsió meteorològica, però abans fem un petit apunt de mobilitat perquè no circula cap tren per la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Des d'aquest migdia, una avaria impedeix regular el trànsit dels combois i Adif treballa encara per resoldre la incidència, però de moment no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui i s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia, que s'han quedat doncs sense tren. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular en algun moment del dia.
5: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
19: Una tarda més, els ruixats i les tempestes estan afectant punts del Pirineu, Prepirineu i àrees d'Osona. Destaquem, per exemple, els Munts, 29 litres per metre quadrat, a Sant Boi de Lluçanès, 19 litres, o a Sant Martí d'Albars, 17 litres per metre quadrat. Pluges que descarreguen amb intensitat i fins i tot acompanyades, en alguns casos, d'una mica de calamar-se. Tot això en un dia que ha estat molt càlid, amb màximes que han arribat als 41 graus en el cas de Vinebre. La part positiva és que demà tindrem el darrer dia tòrrid, o diríem amb temperatura extrema. Serà el darrer dia de temperatures de 40 graus a Catalunya, màximes de divendres de 40 graus cap a Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i entre els 37 a 39 graus a la Catalunya central, a la façana costanera entre els 33 i 36 graus, de manera que s'espera un divendres ben tòrrid arreu del país. I la part positiva és que s'acaba, perquè a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i tota la setmana que ve seran normals per la setmana d'agost en la qual ens trobem, un fet que no es donava des de feia moltes setmanes quan hem viscut aquestes darreres setmanes amb unes temperatures molt altes, consistents i persistents en el temps. Tot això en un divendres que s'espera solellat al matí i de nou demà a la tarda sí que s'esperen ruixats i tempestes al sector del Pirineu, Prepirineu, i poden arribar també al Pla de Lleida. Aquesta tendència de sol al matí i ruixats a la tarda es mantindrà també durant el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
2: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre a partir de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista doncs, per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del mes de juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni doncs, a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima, aquests 20 cèntims per litre que ara us dèiem a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, però no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estació de Servei.
20: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
2: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere d'aquest increment de la inflació que hi ha hagut al mes de juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar al 3,5%, que és el nivell més alt des de fa 2 anys. En el conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
5: 3CAT Info.
2: A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva ja a 273, i entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen ja a arribar els equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents. Almenys hi ha 377 desapareguts. Ha enviat especial a Pereira, Colòmbia. Joan Biosca.
21: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant, i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
22: Todo terremoto trae réplica.
0: Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
21: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts, tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres al president Abelardo de la Espriella.
1: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
21: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
2: I caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o bé reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà, perquè les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta i també han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o bé procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen de moment programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. L'Etna, recordem, és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa ja ha calculat que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. Doncs bé, Vueling, que recupera ara la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals del mes de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també, però, un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina. I encara en plan internacional, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o bé detenir els feixistes, ha fet marxar, doncs, els palestins. L'ambaixador nord-americà Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, i és una crítica, doncs, gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
22: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
23: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
22: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
5: 3CAT Info.
2: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó d'aquest certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. En una entrevista a l'ACN, Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i també d'amor, i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i també de tota una generació.
24: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
2: La protagonista d'aquest film és una artista sonora mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar també una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
5: Esports.
2: Pau Dax, bona nit.
3: Bona nit. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
5: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat avui entrevistada al programa Tot costa fa uns minuts, on s'ha mostrat satisfeta amb la plantilla amb què afronta la nova temporada.
4: Molt, molt contenta. La veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
3: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harke, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. El sitgetà Luca Hug ha disputat aquest vespre la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Hug es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
3: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. Avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació, amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre als 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
7: La veritat que és complicat. Tinc objectius ambiciosos, però confio. Vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes. Així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
3: Marta Mitjans aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final. I el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 9:45. Repassem els principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen ja del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. I puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques de nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. I Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions aquest dimecres a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei. L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor. I fins les 10 en punt, més notícies. També us explicarem que un altre ofegament a les platges catalanes eleva ja fins a 19 les víctimes mortals a casa nostra des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny. Aquest matí ha mort un home de 78 anys que s'ha ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. I que al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació policial continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. O que l'Ajuntament de Girona intensificarà també el buidatge de papereres al barri Vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà de noves amb més capacitat als punts més conflictius. I en esports, Pau Dax, què destacarem?
1: Que hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: I el temps, els ruixats i tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora del vespre. Els temps de divendres, això sí, mantindrà la tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats, i a la vegada serà ja l'últim dia de màximes extremes amb 40 graus a ponent. La calor afluixarà a partir de dissabte. Dos quarts i tres minuts de 10. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i també atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
0: I a tot això s'hi suma també el risc, com dèiem, d'una nova entrada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i els ministeris d'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla, aquest matí, s'ha col·locat una barrera flotant com la que hi ha a la platja de Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats ara per prevenir-ho.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat també més tanques i ha col·locat concertines, que és filferro de pues, als punts més sensibles de Fenidec, la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està molt sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus a diferents indrets. I demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat de pobles i ciutats del país estaran en risc, això sí, molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques, com dèiem, que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o bé el Montsià, passant però també pel centre, cap a Osona, o bé cap a la Garrotxa. Sentim a Josep Vilalta, és sotsinspector dels agents rurals i demana, sobretot, molta prudència.
6: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou incendi a la província de Lleó, en concret al municipi de Covalles de Abajo, i continuen també actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos, a Osca, que en aquest cas n'ha cremat 5.700.
5: 3CAT Info.
0: I 24 hores després de l'eclipsi s'acumulen ja les reaccions per les aglomeracions que ens van veure a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe, però també a DIF, mentre que Dignitat a les Vies sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i el corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I obrim plana internacional. Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. L'acte central a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que els Estats Units el van imputar per l'assassinat de 4 persones provinents de Miami fa 30 anys. I en aquest acte, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i també ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. Els homenatges contrasten amb el desànim dels carrers per la falta de recursos i també pels serveis bàsics i també els talls constants de llum. Molts ciutadans acusen els dirigents actuals de malbaratar el llegat de Fidel. Així ho expressava Rogelio Valdivia, és un restaurador de mobles.
11: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
0: Per a l'historiador i opositor del règim Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada també i els joves rebutgen la figura de Fidel.
12: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb aquestes celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I un jutge de Boston ha rebutjat la demanda del govern de Donald Trump contra la Universitat Harvard, en què acusava la institució de violar els drets civils dels alumnes jueus i israelians en el marc de les protestes pro-palestines contra els atacs a Gaza. L'administració de Donald Trump denunciava que molts dels alumnes jueus van patir discriminacions i també vexacions en un ambient hostil. I per això reclamava a Harvard que tornés milions de dòlars en subvencions públiques i la paralització de 2.600 milions més que ja estaven programats. El jutge ha rebutjat, però, la demanda presentada el passat mes de març perquè diu que no s'ha demostrat una discriminació ni vulneració de drets civils continuada, sinó fets puntuals i ocorreguts sobretot entre finals del 2023 i al llarg del 2024, durant doncs la guerra de Gaza.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mor un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són, doncs, 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
13: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys també ha mort avui mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora d'aquesta tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han aconseguit salvar la vida. Es tracta, doncs, de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici d'aquesta campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut també una trentena de persones, però que han estat a punt d'ofegar-se.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional continua de moment oberta per arrestar els caps d'aquesta xarxa. Lleida, Estela Busoms.
14: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en 2 llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
15: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
14: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: Els Mossos investiguen també un nou tiroteig al carrer Riells de Nou Barris, a Barcelona, aquesta passada matinada. Els fets no han deixat prou ferits. Alguns testimonis han avisat la policia pels vols de la una que havien sentit trets i quan els agents hi han arribat només han localitzat les veïnes. De moment no hi ha detinguts. Diumenge passat, recordem, ja hi va haver un altre tiroteig a la mateixa zona, també de matinada, i que també va acabar sense ferits. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys, veí de Lleida, com a presumpte autor d'un intent d'homicidi al pont de Suert. La víctima, un jove, va resultar ferida greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de la Baix i va haver de ser operada d'urgència a l'Hospital de Viella. Anem ara cap al pont de Suert. Pau Rovira.
16: Els fets van passar cap a les 6 del matí de diumenge, en l'entorn de les festes de la població. Els serveis d'emergència es van atendre un jove que presentava una ferida a l'abdomen, amb risc vital, i el van traslladar a l'Hospital de Viella. Els Mossos van identificar diversos joves que hi havia a la zona i van recollir testimonis. La investigació apunta que l'agressió es va produir arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien. La unitat d'investigació de Viella es va fer càrrec del cas i van a concretant la identitat del presumpte agressor. Els investigadors també van saber que aquella mateixa matinada hauria amenaçat un altre jove amb una navalla. Dilluns van poder prendre declaració a la víctima que va confirmar la identitat del presumpte autor. Els investigadors es van desplaçar ahir dimecres a Viella i el van arrestar. El detingut ha passat avui a disposició judicial.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: La calor torna a ser notícia i ho serà també de cara a demà. Això sí, amb les dues cares que tenim, la negativa és que demà farà tanta calor com la d'avui o fins i tot una miqueta més. La positiva s'acaba. Acaba del tot aquesta calorada que ens abandonarà durant el cap de setmana i ja la setmana que ve recuperarem les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost. Això vol dir que dels 40 graus que hem tingut avui, dels 40 graus que tindrem demà, saltarem amb unes màximes que no arribaran enlloc del país als 35 graus a tot estirar. I tot això amb un divendres que s'espera assolellat, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, de poca importància, i a la tarda sí que s'espera que creixin nuvolades, a mesura que avanci el matí ja apareixeran, i a primera hora de la tarda ja tindrem els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'àrea del prelitoral. No descartem que aquestes precipitacions puguin arribar fins i tot al llarg de la tarda, fins i tot al vespre, al nord del Pla de Lleida. Però sense cap mena de dubte, la notícia serà la davallada de les temperatures que tindrem a partir de el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al barri Vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà també de noves amb més capacitat als punts més conflictius. També es farà una acció de conscienciació en els comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Ho explica l'alcalde, Lluc Salelles, en declaracions a la CNN.
18: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, les papereres ens queden més plenes.
0: Del gener al juny, l'Ajuntament ha interposat més de 250 multes contra actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o bé deixar trastos al carrer. I anem cap a Tarragona perquè una cooperativa treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com, per exemple, tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Clara Chavarría Domingo.
19: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
20: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
19: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
20: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
19: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: I canviem ara de qüestió, perquè Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà.

0: Aquest concert que posa punt i final a la gira del cantant de Sant Feliu de Llobregat d'aquest 2026 i la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals. És un treball que manté el seu univers emocional, però on explora també noves sonoritats. La gira de 10 concerts l'ha portat a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i també Roses, entre d'altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i també un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. I l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons d'aquests dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre aquests dos personatges.
1: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Cels Pinyol també ha deixat la porta oberta ara a nous encreuaments entre aquests dos superherois.
1: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: I, per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà, doncs, la seva amistat.

0: I s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí, que seria aquest dissabte, perquè té una infecció a les vies respiratòries. Laia Claret.
1: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Casa de Subhastes Catalana Set d'Art subhastarà al mes de setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Catalina Albert, coneguda popularment com a Víctor Català, conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i també immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, obra capdalt d'aquesta autora i també de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquests fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català signades amb diferents variants del seu nom. I també hi ha fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals de l'Ot és el bon estat de conservació.

0: La 34a edició de la Schubertíada arrenca amb dos concerts entre avui i demà a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial, que serà, això sí, diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, que és el fundador d'aquest festival de referència del Liet, i també la música cambra a l'estiu de l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
0: Doncs ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després de l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el mes de maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim tot just de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir aquesta celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival. En canvi, s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies del genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals també Espanya, van renunciar a participar ja en l'última edició del festival.
3: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, ja ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'havia entrenat avui i tampoc ho va fer ahir, amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugarà el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha mostrat satisfeta amb la plantilla amb què afronta la nova temporada.
5: Molt, molt contenta. La veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
4: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. Avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
4: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final dels 200 metres, quan faltin 10 minuts per les 11. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem parlar de la final d'aquesta nit.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a les semifinals dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. L'escoltem en declaracions al portal Carrer Lliure.
8: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
3: 3CAT Info.

Bona nit, són les 10. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i a Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa així

0: un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes oftalmològics després d'observar el fenomen d'ahir al vespre. Puja el risc d'incendi forestal a Catalunya. Demà, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. El Servei Meteorològic ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 víctimes mortals i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre arriben els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Ara hi ha 377 desapareguts. La forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que estaven previstos. L'increment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. En cinema, la directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno la pel·lícula Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha confirmat 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hug es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit es disputarà la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bestué. Pel que fa al temps, la previsió ens indica que demà tindrem la mateixa tònica dels últims dies, és a dir, temperatures altes i ambient assolellat a bona part del país, però núvols i ruixats de tarda en algunes zones de muntanya. Concretament demà, les precipitacions arribaran al Pirineu i al Prepirineu. Potser també s'escapa algun ruixat en punts del prelitoral. Això sí, la previsió apunta que demà ja serà l'últim dia de temperatures extremes, amb 40 graus. La calor afluixarà a partir de dissabte.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 del vespre i 4 minuts. Aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat dissabte. Mentrestant, s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però és que les ONGs parlen de 4.000 menors que estan pendents d'acollir. Diuen també que estan en una situació de misèria extrema, vaguejant pels carrers de Ceuta. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
2: Dues setmanes després de l'entrada massiva, a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, que han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc

0: no será tan fácil.
1: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
2: Gràcies, Paula. I a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes, a Ceuta i Melilla. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior, davant d'això, ha blindat les dues fronteres. A Melilla, aquest matí, ja s'ha col·locat una barrera flotant, com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir aquest possible assalt a la frontera.
3: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
2: Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, filferros de pues, als punts més sensibles de Fenidec, que és la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta. Encara falten moltes coses per passar, encara s'han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja està posant traves al repartiment d'aquests menors que s'han quedat a Ceuta. En la primera reunió tècnica que s'ha fet aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes, les governades pel PP han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
4: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
2: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox. En aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 immigrants. Els reclama informació sobre demandants d'asil i la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. 3CAT Info. 3CAT Info. Dijous 13 d'agost de 2026, 24 hores després de l'eclipsi solar que vam viure ahir al vespre, s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure la nit a les estacions de tren del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no hi havia més trens dels que van posar en servei.
5: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
2: Davant la situació de caos que es va viure ahir al vespre, l'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies sol·licita un informe al govern sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar. Anem a Tarragona. Ricard Buigas.
6: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
7: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
6: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i el corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
6: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
2: Doncs l'oposició també demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica de d'ahir en aquest àmbit de la mobilitat. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports pels problemes que hi va haver als trens i també per la fallada elèctrica que va haver-hi la tarda a l'aeroport del Prat.
9: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
2: I en una piulada a les xarxes, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha lamentat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i qui n'assumeix les responsabilitats. Doncs l'endemà de l'eclipsi total de sol, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen. La majoria de consultes es van concentrar ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta que els problemes oculars no necessàriament apareixen tots de manera immediata.
10: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
2: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota aquests dies qualsevol canvi en la visió o algunes molèsties als ulls, es recomana consultar un professional sanitari. El d'ahir va ser el primer d'una sèrie d'eclipsis que hi haurà a la península Ibèrica fins al 2028. El més important serà el de l'any que ve. Serà total, principalment al sud de la península i diferents punts ja de l'Àfrica. Durarà 5 vegades més que el que hem vist i serà al migdia, amb la qual cosa el sol estarà gairebé en el punt més alt. En aquests punts, la lluna taparà completament el sol durant 5 minuts, però a Catalunya només es podrà veure de forma parcial. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
11: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
12: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
2: Aquest serà, com us dèiem, el que es veurà cap al sud de la península i al nord d'Àfrica, però un any després, el 2028, tindrem un tercer eclipsi que sí que podrem veure des de Catalunya. En aquest cas, però, serà un eclipsi anular. La lluna taparà el sol, però es veurà una mica més petita i, per tant, no serà un eclipsi total, no arribarà a ocultar el sol del tot. Al voltant veurem un anell de foc. Això, però, serà, com dèiem, el 2028.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Demà divendres hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus. Demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat de pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques, gairebé totes, que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
14: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou foc a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboalles de Abajo, i continuen actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos, a Osca, que n'ha cremat 5.700.
13: 3CAT Info.
2: A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva a 273, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents. Hi ha més de 300 desapareguts. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
15: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
16: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
15: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts, tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
17: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
15: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
13: El temps.
2: Quan passa un minut d'un quart d'onze, la crònica amb el Néstor Gómez.
18: Un dia més hem tornat a tenir temperatures molt altes al país. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb una màxima de 41, al igual que Serós o Valdomar, i 40 graus a Tàrrega i també a Lleida. Tot això també amb una tarda amb precipitacions que s'han registrat al nord del país, destacant, per exemple, a punts com els Munts, al nord d'Osona, una vintena de litres. Aquesta situació tornarem a repetir-la demà. Demà serà el darrer dia de temperatures extremes. Gran part del país està sota avís de calor diurna, de tal manera que serà el darrer dia perquè a partir del cap de setmana baixaran, i més que baixaran, de cara a la setmana entrant fins a normalitzar-les per aquestes dates del mes d'agost. Un divendres que serà assolellat amb alguns núvols cap al sector de les Terres de l'Ebre de poca importància durant el matí. A la tarda veurem créixer les nuvolades als sistemes de muntanya i s'esperen ruixats i alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i fins i tot no es descarta en algun punt del prelitoral. I com dèiem, demà serà el darrer dia de temperatures tan càlides, amb valors de 36 a 38, 39 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, i un dia més podrem tocar la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: 3CAT Info.
2: I us expliquem ara que el mes que ve, al setembre, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. El preu disparat del combustible, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a canviar de plans i ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista pel dièsel. La gasolina no. La gasolina continua amb la rebaixa prevista de només 5 cèntims al litre. Fa setmanes que el petroli és més car per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, però només el dièsel recupera el descompte màxim perquè durant el juliol ha pujat un 15%, mentre que la gasolina només ha pujat un 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tots els clients.
19: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
2: La pujada de preu del combustible ha provocat un encariment general dels preus aquest últim mes, però l'electricitat també hi ha contribuït. L'energia ha pujat per l'augment de la demanda, pels aires acondicionats, arran de les onades de calor i, sobretot, de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
20: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
2: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys, i això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat que l'impacte fos encara més fort.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc internacional, quan passen 4 minuts d'un quart d'onze de la nit, i mirem primer a Cuba, que ha commemorat avui el centenari del naixement de Fidel Castro, però ho ha fet en un dels moments més delicats pel país des de l'inici de la revolució. L'acte central a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que els Estats Units el van imputar per l'assassinat de 4 persones provenents de Miami fa 30 anys. En l'acte, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers de Cuba per la falta de recursos i de serveis bàsics i pels talls constants de llum. Molts ciutadans cubans acusen els dirigents actuals de malbaratar el llegat de Fidel. Això ho expressava el Rogelio Valdivia, un restaurador de mobles.
21: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución. Bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
2: Per l'historiador i opositor al règim Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves rebutgen ara la figura de Fidel Castro.
22: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario d'este desastre nacional.
2: I atenció, perquè coincidint amb aquestes celebracions del centenari de Fidel Castro, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa per part de l'exèrcit dels Estats Units. I un jutge de Boston ha rebutjat avui la demanda del govern de Donald Trump contra la Universitat de Harvard, en què acusava la institució de violar els drets civils dels alumnes jueus i israelians en el marc de les protestes pro-palestines contra els atacs a Gaza. L'administració Trump denunciava que molts dels alumnes jueus van patir discriminacions i vexacions enmig d'un ambient hostil. Per això reclamava a Harvard que tornés milions de dòlars en subvencions públiques i també imposava la paralització de 2.600 milions més que estaven programats. Tot això, però, haurà quedat en no-res perquè el jutge ha rebutjat la demanda presentada el passat mes de març perquè diu que no s'ha demostrat una discriminació ni vulneració de drets civils continuada, sinó que va haver fets puntuals, protestes específiques, ocorregudes sobretot entre finals de 2023 i al llarg de 2024, coincidint amb la guerra de Gaza. I encara de l'àmbit internacional, el president rus Vladimir Putin ha visitat avui per primera vegada les illes Kurils. És un arxipèlag del Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, que són estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó que va quedar vençut en aquell conflicte. Des d'aleshores, Moscou administra aquestes illes, però Tòquio continua reclamant-les com a pròpies. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat aquesta visita d'avui de Vladimir Putin d'inacceptable i fins i tot ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
0: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
2: Declaracions contundents, com sentíem, de la primera ministra japonesa, que manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. I l'assetjament d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània culmina de moment amb l'evacuació dels palestins. En lloc de fer fora els feixistes de la zona o detenir-los, l'exèrcit israelià ha fet marxar els palestins de casa seva. Una actuació sorprenent que arriba enmig de les crítiques de l'ambaixador nord-americà a Israel, que qualifica de terrorista i repugnant l'actitud dels colons. Ens ho explica des de Jerusalem el Jordi Brescó.
1: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
3: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
13: 3CAT Info.
2: Un apunt cultural abans d'arribar als esports. Parlem de cinema perquè el tercer film de la directora catalana Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó d'aquest certamen. El film, rodat a Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i d'amor i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
23: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
2: Lejos de los Árboles arriba avui al Festival de Locarno i arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
13: Esports.
2: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
24: Bona nit. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui ni ahir i tampoc s'exercitarà demà amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que es va reincorporar ahir. A priori, el canari no té cap problema. Simplement està seguint una preparació diferent a la del resta de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
13: 3CAT Info.
24: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
24: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. Avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. A Zagreb, a Croàcia, la selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Huck ha estat el nadador més ràpid als 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis del Club Natació Sabadell. El combinat espanyol ha fet, però, rècord d'Espanya. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
5: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
24: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham som a poca estona d'una final amb participació catalana. La santcugatenca Jael Sakura Bastué competirà quan faltin 10 minuts per les 11 a la final dels 200 metres. Bastué, que va acabar ahir setena a la semifinal, deia això de la final.
6: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
24: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada.
13: 3CAT Info.

0: Són 11:15. A aquesta hora de 3 que t'info, destaquem que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs que treballen sobre el terreny parlen del doble i, a més, denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen aquests menors. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions de tren del sud de Catalunya després de l'eclipsi d'ahir al vespre. Diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar coincidint amb l'eclipsi. Per cert, que el sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes oftalmològics després d'observar el fenomen. Estem pendents també del risc d'incendi forestal a Catalunya, que puja perquè demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per aquest risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques catalanes, gairebé tot el territori. El Servei Meteorològic ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Són algunes de les notícies més destacades que us hem explicat i que repassarem els pròxims minuts, però a partir d'ara també mirarem cap a Sicília, on l'erupció del volcà Etna obliga a tancar l'aeroport de Catània. La situació és incerta per la falta de visibilitat que provoca la cendra del volcà. De moment, els vols de la ruta Barcelona-Catània amb la companyia Vueling estan operant des de Palerm. També sabrem com funciona el nou canal directe de comunicació entre els ajuntaments i les operadores telefòniques per poder comunicar problemes de connectivitat. Des que funciona aquest sistema fa 9 mesos, s'han registrat gairebé 500 incidències, la majoria per fallades en la cobertura mòbil. En esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. A l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. En l'europeu d'atletisme de Birmingham, quan faltin 10 minuts per les 11, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: I pel que fa al temps, demà serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir del cap de setmana, però, la calor afluixarà. Demà al matí tindrem un dia assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que, en aquest cas, poden arribar també al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 11:45 de la nit.
2: 3CAT Info.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva d'immigrants demà passat. Mentrestant, sobre el terreny s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema pels carrers de Ceuta. És una crònica de la Paula Brujats.
3: Dues setmanes després de l'entrada massiva, a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar la crisi sanquista, i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
3: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre mal vivint al carrer.
5: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de de la infància, sobretot.
3: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
0: Doncs a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes, a Ceuta i Melilla. I és que s'estan fent crides a les xarxes socials en aquest sentit. Davant d'això, el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla han col·locat una barrera flotant, com la que hi ha ara a la platja del Tarajal de Ceuta. I el ministre de Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
4: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, filferro de pues, als punts més sensibles de Fenidek, que és la ciutat marroquina que fa frontera amb Ceuta. I mentrestant, el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica que s'ha fet avui entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes, les governades pel PP han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
2: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
0: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'11 de la nit. 24 hores després de l'eclipsi, s'acumulen les reaccions per les aglomeracions, pel caos que es va veure ahir la nit a les estacions de tren del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: Doncs bé, l'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF. Mentrestant, la plataforma Dignitat a les Vies també sol·licita al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir, coincidint amb l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Aquesta va ser la cara més negativa de les conseqüències de l'eclipsi d'ahir, però també té aspectes positius. De fet, les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants per l'eclipsi, esperen aprofitar aquesta projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció, Ricard.
8: Les poblacions del Delta de l'Ebre, al Montsià, van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
8: Al Baix Camp, un dels pobles que ha notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament.
8: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I també hi ha satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seva vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seva vella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apuntant a un cop de calor.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'aeroport de Catània, a Sicília, continuarà inoperatiu fins demà a causa de l'erupció del volcà Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. Davant d'una nova jornada incerta, l'espai aeri estarà tancat com a mínim fins a les 8 del matí aquest divendres. Les restriccions d'aquest aeroport, que és el cinquè més concorregut d'Itàlia, han afectat 100.000 passatgers, i això en plena temporada alta turística. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, que és on s'han desviat centenars d'avions, com els que tenen destí o procedència a Barcelona. En aquest sentit, la companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que ara s'operen des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament de l'Etna. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure el volcà, s'acosten al cràter. Sentim un veí de la zona.
15: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. No és ni de lluny la primera vegada que això passa. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues en aquesta ocasió seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
6: 3Cat Info.
0: I avui ha mort un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany a les platges catalanes a mitjans de juny. Girona, Maria Rovira.
16: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort també aquest dijous mentre es banyava en una piscina, en aquest cas, de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han pogut salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des que va començar la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que han estat a punt d'ofegar-se.
6: 3Cat Info.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional Espanyola continua oberta perquè miren d'intentar arrestar els caps d'aquesta xarxa. Lleida, Estela Busoms.
17: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
18: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap puesto.
16: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que hi ha hagut al carrer Riells de Nou Barris de Barcelona aquesta matinada passada. Els fets no han deixat ferits. Alguns testimonis han avisat la policia pels vols de la una de la matinada que havien sentit trets i quan els agents hi han arribat només han localitzat les beines ja a terra. De moment no hi ha detinguts per aquest nou tiroteig, i diem nou perquè diumenge passat ja n'hi va haver un altre de tiroteig a la mateixa zona, també al districte de Nou Barris de Barcelona, també de matinada, però també va acabar sense ferits.
6: El temps.
0: Hem arribat a 3:15 de la nit. Ara, moment per la informació meteorològica amb Néstor Gómez.
19: La calor torna a ser notícia i ho serà també de cara a demà. Això sí, amb les dues cares que tenim, la negativa és que demà farà tanta calor com la d'avui o fins i tot una miqueta més. La positiva s'acaba. Acaba del tot aquesta calorada que ens abandonarà durant el cap de setmana i ja la setmana que ve recuperarem les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost. Això vol dir que dels 40 graus que hem tingut avui, dels 40 graus que tindrem demà, saltarem amb unes màximes que no arribaran en lloc del país als 35 graus a tot estirar. I tot això amb un divendres que s'espera assolellat, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, de poca importància, i a la tarda sí que s'espera que creixin nuvolades, a mesura que avanci el matí ja apareixeran, i a primera hora de la tarda ja tindrem els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'àrea del prelitoral. No descartem que aquestes precipitacions puguin arribar fins i tot al llarg de la tarda, fins i tot al vespre, al nord del Pla de Lleida. Però, sense cap mena de dubte, la notícia serà la davallada de les temperatures que tindrem a partir del cap de setmana.
20: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Més notícies. La companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà ara 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'hi afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets per aquesta nova connexió entre Barcelona i Madrid ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia atribueix la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre aquestes dues ciutats, sobretot, diuen, de persones que viatgen per feina. I d'una connexió aèria que restableix a una de ferroviària que s'interromp, en aquest cas. Des d'aquesta tarda, cap tren circula per la línia 3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Hi ha hagut una avaria que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif treballa encara per resoldre la incidència, però no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui mateix. Per tant, s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera amb autocars que connecten les estacions de la línia que s'han quedat sense tren, com dèiem, entre la Garriga i Puigcerdà. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment o altre del dia.

0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. La línia directa perquè els municipis comuniquin els seus problemes de connectivitat a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències els primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'aquestes incidències que ha rebut el programa de comunicacions de la Generalitat són per falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
1: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: L'eina de comunicació entre ajuntaments i operadores també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa de telecomunicacions a través de les incidències més recurrents. I us expliquem també que més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant dels fenòmens meteorològics i dels incendis. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell el Joaquim Albalate.
2: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitzen 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
3: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, que cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques i invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
2: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: Gràcies, Joaquim. I l'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre de la ciutat i també treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i de begudes que omplen aquestes papereres. Des del gener fins al juny, l'Ajuntament de Girona ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Informa des de Girona la Laia Claret.
4: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
5: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres es queden més plenes.
4: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: Gràcies, Laia. Una petita pausa i abordem la informació cultural a 3Cat Info.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summerfest Cerdanya, que es fa a Puigcerdà.
7: Queda't aquí abans, abans que serà hora. Queda't amb mi.
0: Aquest vespre s'ha fet el concert inaugural d'aquest festival musical, un dels molts festivals musicals que es fan a l'estiu al territori català i que en aquesta ocasió inaugura el festival, però també serveix per tancar la gira d'aquest cantant, de Joan Dausà, d'aquest 2026, a la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats. La gira de 10 concerts ha portat Joan Dausà a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i Roses, entre altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual i, com us dèiem, ha fet avui el concert inaugural d'aquesta nova edició del Festival d'Estiu del Summerfest Cerdanya, a la capital de la Cerdanya, a Puigcerdà. I també en l'àmbit cultural, l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació d'aquest còmic coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons d'aquests dos famosos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a aquesta emissora que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
8: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Per cert, que Cels Pinyol deixa la porta oberta a partir d'ara a nous encreuaments entre aquests dos cèlebres superherois.
8: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, doncs, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat, si més no en el món del còmic. I ara, una mica més de música.

0: Ja se sap on es farà la pròxima edició del Festival d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país d'ara guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que és aquesta que us hem posat de fons. La notícia arriba justament l'endemà que Eurovisió canviés les regles. A partir d'ara ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival, sinó l'organització del propi certamen. Aquest canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals també l'estat espanyol, van renunciar a participar en l'última edició del Festival d'Eurovisió.
1: 3CAT Info.
0: I la casa de subhastes catalana Set d'Art subhastarà el mes de setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, un arxiu que s'ha conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i també els immediatament posteriors a la publicació Solitud, l'any 1905, que va ser l'obra capdalt de l'autora i també de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons, destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom.
1: Esports.
0: Fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
2: Bona nit. Comencem amb esport en directe perquè a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham tot just acaba d'acabar la final dels 200 metres llisos en participació catalana. Jael Sakura Bastué ha acabat setena i, per tant, queda fora de les medalles amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. Per tant, Jael Sakura Bastué, la santcugatenca, queda fora de les medalles dels 200 metres llisos. I l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa molt accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie als 200 metres. Anem al futbol. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat des que s'hauria d'haver reincorporat al Barça, ara fa 2 dies, i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que es va reincorporar ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Patisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Demà Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta a la seva sèrie en què la barcelonina Paula Otero no s'ha classificat per la final.

Dijous 13 d'agost del 2026, a la llista de coses que no passaran mai més, ja en tenen una més al sac. L'endemà de l'eclipsi, la lluna ja ha passat davant del sol, el nostre petit món s'ha fet gairebé de nit, cadascú ho ha viscut a la seva manera i aquest moment únic, que no tornarà a casa nostra, fins al 2180 el varen viure ahir. L'any que ve, el 2 d'agost del 2027, si... vaja, si els ve bé, mes d'agost, tampoc no sabem si és que val massa diners anar a Cadis,

0: perquè se la puguin apuntar. El 2 d'agost del 2027, a Luxor, al costat del Nil, a l'avinguda mil·lenària de les Esfinxs, el sol s'apagarà al migdia durant 6 minuts i 23 segons. Que no sigui que no els hem avisat. Repetim, si és que el que es va viure ahir els va captivar de debò. Mentrestant, la vida segueix i, per ben poc, Luca Hoek va quedar fora del podi a la final dels 100 metres lliures de natació ahir a París. Té 18 anys i un llarg recorregut perquè el podi sigui una realitat ben aviat. Avui l'agenda informativa ens porta un nou Pinsvens amb el 43è torneig de juvenils de la Blanca Suburb i a la nit a la xerrada Eugenius amb la jove de Sitges de protagonista. En un moment ho comentem tot.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Si volen anar a Luxor, ja hi ha viatges, eh? Si volen que el surti més econòmic, doncs a Cadis, a la Tacita de Plata, a peu de costa. Bé, que ahir es va viure l'eclipsi, més d'un, més de dos, al Garraf, més d'un, més de dos, que van anar una miqueta més avall. A Ratpenat hi ha unes imatges del portal Castelldefels Info amb un cacau de trànsit en aquella carretereta de Ratpenat. Un cacau d'aquells grossos, grossos. O sigui que, si vostès van anar xinuixant o van prendre precaucions, millor, perquè, evidentment, ahir va haver una miqueta de tot. I, sobretot, es va demostrar que aquesta instrucció del govern d'anar amb transport públic, bé, doncs, passa com amb la majoria d'instruccions del govern per anar amb transport públic, que intentes anar amb transport públic i és una frustració constant a l'anada i, sobretot, a la tornada, perquè l'estació de Tarragona la van haver de tancar els Mossos de la gentada que hi havia perquè ningú caigués a la via abans d'hora. Bé, en fi, l'únic aspecte que no es va complir o que no es va notar massa, perquè la foscor, evidentment, encara que aquí no teníem l'eclipsi total, la foscor la vàrem notar, però no vàrem notar tant la baixada de temperatura. Perquè, vaja, almenys consultant la nostra estació meteorològica, a quarts de nou ens varen quedar amb els 29 graus i d'aquí no vam baixar. Aquest matí semblava que tot reposava una mica perquè no teníem tanta humitat, però en qualsevol cas, la temperatura ahir, almenys a casa nostra, no es va notar massa. Sí que és cert que com que l'eclipsi arribava al final del dia, tampoc hi havia, diguem-ne, massa oportunitat que la temperatura baixés. Però per la resta el temps es va comportar i, per tant, encara que sigui en manera parcial, es va viure l'eclipsi. Parlant de temperatures, sembla que el canvi vindrà diumenge i la setmana que ve. Pel que fa a les temperatures, i hi ha uns mapes de pluja, però uns mapes de pluja d'aquells que potser en un altre moment ens vindria de gust mirar, però en aquesta prèvia de Festa Major, a veure què passa. Però el que hem vist pot preocupar, perquè la setmana que ve temperatures cap avall, i això sí que no preocupa, és absolutament necessari, vital, passar una Festa Major sense aquesta calorada, però les pluges ja en parlarem. Però de moment, avui s'ha fet clar perquè el sol ha tornat a sortir, com és obvi, a 6:45 del matí s'ha fet clar, el sol ha sortit gairebé a les 7, el sol es pondrà a les 8:54 i es farà fosc a les 9:24. Avui el dia s'escurçarà 2:22. Tindrem 13:54 de llum solar i 10:05 de foscor. Què tenim per avui? En uns instants, un fragment de l'entrevista que mantenia en Pitu Valera el passat dilluns amb David Porres, el director esportiu de la Blanca Subur, perquè aquesta tarda comença el 43è torneig de juvenils. Per tant, valdrà la pena també centrar una miqueta l'atenció en aquest torneig que comença avui. Després, a la segona hora de programa, la presidenta de l'agrupació de Balls Populars, Judit Parlant, en conversa amb en Pitu Valera, que espera l'agrupació d'aquesta Festa Major del 2026. En fi, aquesta Festa Major que tindrà la restauració d'en Patufet, que també ha quedat per aquí al mig, com que en Patufet

0: Fet va fer els anys, el mateix any que el Drac, ben fi, que teníem una concatenació d'aniversaris que complicada, però que se sàpiga que el Patufet està restaurat. Bé, doncs, no només del Patufet, òbviament, sinó de la grupa en general. En parlarem amb la Judit Barlan el dilluns que ve, que tindrem a la regidora Eva Vila, per parlar, evidentment, del pressupost de la festa major de la festa major d'aquest any, de tot allò que més o menys pugui mereixer reflexió, fins i tot bé de les modificacions del protocol que en el futur poden permetre determinats canvis que s'han apuntat en aquesta taula. Però avui, Judit Barlan, presidenta de l'agrupació. Després ens vindrà de gust reescoltar la conversa que vàrem mantenir amb l'Hugo i amb en Víctor, amb l'Hugo Bravo i amb en Víctor Rubio. L'Hugo, aquest sitgetà que va fer el París-Sitges 1.250 quilòmetres corrent i va arribar el diumenge 2 d'agost. Una història maquíssima, maquíssima, maquíssima que ens varen explicar ells dos, l'Hugo, qui corria, i l'Hugo, qui... Perdó, l'Hugo que corria i el Víctor que el mantenia físicament en forma amb totes les crisis que hi va haver durant la cursa, especialment una a França que ens varen explicar amb tot detall. Tot això i altres coses al llarg del programa d'avui. Dijous 13 d'agost, a les 7 de la tarda, començarà el 43è torneig de juvenils de la Blanca amb el partit que enfrontarà la Blanca amb el Grama, i a les 9 el Cornellà amb el Gimnàstic de Tarragona. La competició continuarà divendres, dissabte i diumenge. Després ho comentarem tot plegat, però avui, qui vulgui ja veure bon futbol de juvenils, a les 7 la Blanca amb el Grama i a les 9 el Cornellà amb el Nàstic de Tarragona. Avui que el Racó de la Calma, pels més menuts de la casa, a les 6 de la tarda, la Festa Major de la Samarreta, un dels actes inclosos en el Sitgestiu 2026, a partir de les 6 de la tarda, al Racó de la Calma. El preu, 4 euros, i només cal portar una samarreta llisa des de casa. La Festa Major de la Samarreta, avui a les 6 de la tarda, al Racó de la Calma. I com els comentàvem, com els hem vingut comentant aquests dies, avui xerrada... 28a xerrada de Festa Major al Janios Bar a partir de 10:45 de la nit sobre castells. Feia temps que no es parlava de castells a Janios. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Intervindran Marc Ill, cocap de colla de la jove de Sitges, Toni Bach, excap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels xiquets de Vilaseca. Tot plegat, moderat per en Sergi Molina. Això serà avui a partir de 10:45. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges a les xerrades del Janios Bar. Com sempre, l'enregistrarem i demà a la segona hora de programa la podran escoltar íntegra. Avui a 10:45 de la nit. I demà divendres, dissabte i diumenge, cap de setmana de les barraques. Cultura popular gratuïta. Tot plegat començarà a 6:45 de la tarda, a la plaça de l'estació, amb el Cor Entitats, amb Yai Sound System. 5 cerveses per 10 euros. Es poden comprar els tíquets a les paradetes de barraques o a l'inici del Cor Entitats. Demà, a 6:45 de la tarda, a la plaça Eduard Maristany. Demà divendres, amb Yai Sound System i BC Sound, a 9:15 el Pa de Cada Dia, a 10:45 Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, a 1:15 amb Paranoia i a les 3 de la matinada els BKT Brass Band. Aquest és el programa o raster per demà a les barraques, però concerts dissabte i concerts diumenge. Què més hi ha aquest cap de setmana en matèria d'agenda? A l'ermita de Sant Sebastià, demà divendres a partir de les 9 del vespre, dins del Mediterranean Guitar Festival, el quartet de corda Waterloo, amb un concert tribut a ABBA amb guitarra. Mediterranean Guitar Festival, quartet de corda Waterloo, tribut a ABBA a l'ermita de Sant Sebastià a partir de les 9 del vespre. El preu de l'entrada 20 euros. El dissabte, a més del que us dèiem del torneig de la Blanca i de les barraques, el dissabte dia 15 a les 10 del matí al Club Nàutic Sitges, a partir de les 10 i fins a les 3, la competició tot el matí, tercer trofeu de Festa Major de Vela Lleugera, amb les colles de Festa Major. Aquest dissabte dia 15, al Nàutic Sitges a partir de les 10 i fins a les 3. I el dissabte dia 15, a partir de les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la 42a edició de la Nit de la Sardana amb la Cobla Maricel, Monflons i Vidols, aquest dissabte, dia 15, a partir de les 10 de la nit, 42a Nit de la Sardana, als Jardins del Retiro. Nou i 12 minuts, com els comentàvem ahir, Luca Hoek va quedar per ben poc fora del pòdium de la final de 100 metres lliure del Campionat d'Europa de Natació. El periodista Diego Torres ho escriu així al País. El jove Luca Hoek va haver de remar amb tota la seva ànima perquè no desarborés l'huracà que va passar per la piscina de País, de París. Va succeir ahir en els Campionats d'Europa. Fou la final, diu Diego Torres, més ràpida de la història de la natació. Mai tants homes varen cobrir en menys temps als 100 metres d'una piscina llarga. Una catarata d'escuma, de la qual en va sortir victoriós David Popovici, l'home que més vegades ha nedat per sota dels 47 segons. El romanès va aturar el rellotge en 46 segons, 56 centèsimes, a 16 centèsimes del rècord mundial. Luca Hoek va quedar en quarta posició amb 47 segons, 39 centèsimes. Diu Diego Torres, El País, que aquests 47 segons, 39 centèsimes de Luca Hoek són un registre fabulós. No només li varen permetre superar la setena posició del nedador José Antonio Chicoy l'any 1970 i la sisena d'Eduard Lorente el 2002, els seus predecessors a les finals europees, sinó que també aquests 47 segons, 39 centèsimes li haurien valgut per guanyar 8 de les darrers 10 finals olímpiques. O sigui que és un gran crono, el que passa és que va ser una final rapidíssima per part de tots els nedadors. En qualsevol cas, ell va dir que s'ha sentit una miqueta més cansat en els darrers metres, estava lluitant al màxim, però posem el context, té 18 anys, una carrerassa per davant, per tant, bon balanç, encara que quedés en quarta posició del pòdium. I ahir va acabar el Festival Jardins de Terramar, que tanca el Festival Terramar CaixaBank amb 23.800 espectadors i un 85% d'ocupació. God Save the Queen va posar el punt i final a 12 nits de programació amb la gira que commemora el 40è aniversari del darrer concert de Queen amb Freddie Mercury. El festival, per tant, tanca amb bones xifres. La seva novena edició també, recordem, que és la darrera edició amb l'actual licitació. El festival l'any que ve obrirà de nou la licitació i després tenim aquest altre assumpte, aquest altre vessant, que és la possibilitat que en el terreny on ara hi ha l'escenari del Festival Terramar CaixaBank s'hi comenci a desenvolupar les obres d'un nou hotel, que és el que preveu la propietat d'aquest terreny. Perquè recordin que aquest terreny, el terreny on està situat l'escenari del festival, és terreny particular. I aquest terreny és un terreny de clau hotelera. Per tant, allà s'hi pot fer un hotel. Saben que en aquests darrers mesos s'ha parlat, diguem-ne, del model de gestió de l'hotel, que diguem-ne, que havia d'encaixar dins el marc legal i administratiu, però això ja està resolt. Per tant, la propietat té via lliure per construir aquest establiment. I, evidentment, si es construeix aquest establiment, el Festival Jardins de Terramar no pot situar el seu escenari allà i els Jardins de Terramar no tindran sentit per fer-hi un festival i caldria buscar una altra ubicació, a veure què passa. Per tant, l'any que ve serà un repte, però aquest any el festival tanca amb 23.800 espectadors i un 85% d'ocupació local global sobre les 28.000 localitats disponibles durant les 12 nits de programació celebrades entre el 31 de juliol i el 12 d'agost. El codirector del festival, Joan Ramon Rodríguez, valora molt positivament el resultat perquè confirma la fortalesa del festival i, sobretot, la fidelitat del nostre públic. I posa un colofó a aquesta novena edició i comença el compte enrere cap a la celebració del seu desè aniversari el 2027. La Festa Major introdueix canvis logístics per millorar la seguretat i reduir conflictes. Això és el que anuncia l'Ajuntament en nota de premsa La festa viurà diversos canvis a la logística amb l'objectiu de millorar la seguretat, reduir conflictes i aconseguir que tothom gaudeixi de Sant Bartomeu amb més comoditat. La gran afluència de persones que segueixen els diversos actes ha fet que calgui prendre mesures a la gestió de la circulació de públic. Per tant, el dia 23 d'agost, després dels 21 morterets, a les 2 del migdia, es tallaran els accessos des del Passeig de la Ribera cap al carrer Major, perquè pugui baixar la cercavila amb més tranquil·litat. Aquesta és una mesura que ja es va engegar l'any passat amb l'objectiu d'evitar aglomeracions al carrer Major i que els balls i el públic puguin veure la sortida de les dues amb més comoditat. En aquella hora, per tant, no es podrà entrar al carrer Major des del carrer Nou, des del carrer Tacó ni des del carrer Carreta, sinó que es dirigirà el pas de les persones cap al carrer Sant Pau. La gestió de la circulació de persones també es produirà el 23 a la tarda i al vespre durant la processó cívica, ja que es vol evitar el trànsit de vianants que van a veure el Castell de Foc quan la processó cívica vagi pel carrer Jesús, cap de la vila i parellada. Saben que l'any passat també al final de la cívica gent que baixava per anar al Castell de Foc, gent que pujava carrer Parellades amunt per arribar a l'Ajuntament, perquè la cívica va anar bastant tard l'any passat per aquest motiu. Per tant, en aquest cas, es recomana que si es vol anar directament a buscar lloc pel Castell de Foc, es vagi pels carrers Sant Gaudenci, Sant Josep i Bonaire cap al Passeig de la Ribera. I finalment, el 23 d'agost al vespre, l'arribada del Sant a la parròquia al final de la processó cívica es farà pel Racó de la Calma. Com saben tots vostès, es farà aquest retomb pel darrere, s'entrarà pel darrere. Per aquest motiu es tallarà l'accés de persones al Racó de la Calma i al Baluart des de l'arribada dels gegants, per evitar aglomeracions. Per tant, a la cívica, quan arribin els gegants, es tallarà el pas cap al Racó de la Calma i també cap al Baluart, més o menys com el que acostuma a passar en l'entrada de Sant Bartomeu el dia 24, doncs també el Baluart es tancarà per evitar aglomeracions. A banda dels cossos de seguretat de la Comissió i del Voluntariat, l'Ajuntament ha contractat seguretat privada per controlar els actes amb molt de públic, com el Castell de Foc, les activitats a la plaça La Torreta i a les revetlles al Passeig de la Ribera. Dilluns, amb la regidora Eva Martín, en parlarem de tot plegat. I ahir, 12 d'agost, els bombers del Parc de Vilanova van tornar a enviar una carta als alcaldes i alcaldesses del Garraf per dir-los que ahir, 12 d'agost, el Parc de Bombers de Vilanova va quedar per sota del mínim de persones per garantir el servei, degut a un desplaçament forçat de dos bombers al Parc de Sant Feliu de Llobregat. Volem deixar clar, diuen els bombers, que aquesta situació no ve donada per una manca de voluntat del servei del col·lectiu, sinó per una deficient planificació de l'administració que sosté el funcionament diari dels parcs basant-se en el sobreesforç permanent de la plantilla en lloc d'aplicar un model organitzatiu estable i respectuós amb els acords laborals. Per tant, afortunadament, no ha passat res, no va passar res, però és la segona alerta que el Parc de Bombers de Vilanova envia alcaldes i alcaldesses del Garraf sobre la poca disponibilitat d'efectius en el Parc de Vilanova. Val la pena atendre, per tant, aquesta consideració, quan varen tenir aquí també el responsable, el cap del Parc de Bombers Voluntaris de Sitges, també ens va parlar dels efectius disponibles, o sigui que no és endebades aquest advertiment. Afortunadament, toquem fusta, està tot més tranquil, però és una situació que hauria de preocupar, perquè, com els dèiem, ahir el Parc de Bombers de Vilanova va quedar per sota del mínim de personal per garantir el servei. I és el segon cop que passa això en aquest estiu i el segon cop que els bombers del Parc de Vilanova ho adverteixen. Bé, com els comentàvem, avui a les 7 de la tarda, el nou Pinsbens acollirà una nova edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur. El torneig que enguany arriba a la seva 43a edició i que dona el tret de sortida a una temporada en la qual el juvenil A de la Blanca haurà de jugar la primera divisió després del descens de la darrera temporada. El passat dilluns, en Pitu Valera saludava el director tècnic de la Blanca, David Porres, que va confirmar que Sergi Escofet seguirà la banqueta del juvenil la propera temporada i que la Blanca passarà de tenir de 3 a 2 juvenils. David Porres va fer un repàs a l'actualitat del club, incidint també a la qüestió de la manca d'espai que els impedeix tenir més equips i les metodologies de treball més acurades. El director de la Blanca Subur ha fet valer el paper del club en la societat xitxetana per reclamar part de l'espai del nou camp de futbol que es construirà tot just al costat del nou Pinsvent. Saben que aquí hi ha una qüestió que en el seu dia es va signar arran del trasllat de la Blanca cap al nou Pinsvents, i era, en el seu moment, poder fer ús de les instal·lacions del nou camp de futbol que estarà situat, com saben tots vostès, aquesta obra, que és una obra molt gran i que comporta també canvis en l'urbanització de la zona, i que si tota l'obra es fa val un disbarat, val més de 10 milions d'euros, però el camp queda situat entre el nou Pinsvents i el camp de rugbi, i el nou Santa Bàrbara, si ho volen dir d'aquesta manera. Bé, doncs, en el seu moment, el conveni que es va signar en la Blanca contemplava que la Blanca pogués usar aquest camp quan estigui construït. A veure què passa. De moment, un dels, diguem-ne, problemes afegits i un dels contextos, també en l'àmbit, òbviament, del futbol juvenil, és la calor. La setmana que ve l'escoltarem el dissabte dia 22, bé, la setmana que ve no, l'altra, passada la Festa Major, el dissabte dia 22, en Gori Massip té previst fer una conferència al Prado sobre el canvi climàtic i la Festa Major. Perquè és evident que aquest any, qui més qui menys, ha parlat de l'assumpte calor, o millor dit, no hem trobat a ningú que no parli d'aquesta calorada, i per tant, a veure si en el futur això plantejarà canviar d'horari alguns actes, com ha passat en el món dels castells, o tenir altres estratègies a la butxaca. En el cas del futbol, també. En David Porres li deia a en Pitu el passat dilluns que això propiciarà alguns canvis, com, per exemple, més estones per descans, per hidratació, entre altres.
1: Sí, jo imagino que hi haurà les adaptacions, no? Que es tindran que anar fent parons no per el que es feia en el Mundial, que era més per un altre tema, però sí que es tindrà que anar parant. No es podrà fer potser els 45 minuts d'un partit de juvenil seguit.
2: Uh-huh. Ara, com dèiem, l'activitat no s'atura, hi ha activitat tot l'any, David.
1: Sí, no, ara l'estiu és un no parar. No,
2: hi ha la necessitat de fer-ho així?
1: Bueno, aquí hi ha cada família, també és una manera també de tenir amb els nens ficats.
2: És a dir, fer un campus de futbol, fer una jornada de tecnificació és, per dir-ho d'alguna manera, unes colònies, en aquest cas, futbolístiques?
1: Bueno, hi han de tota mena, ja. De tota mena. Hi han de més, molt més tecnificació, uh-huh. Que és més individualitzada. A veure, jo també... És algo diferent, no? Perquè tens una exigència molt gran durant la competició. Jo soc partidari de durant l'estiu, doncs evidentment que no tens que anar parant, però una cosa més, que sigui una cosa més relaxada.
2: Hi ha una demanda en aquest sentit? Les famílies demanen poder seguir l'activitat al llarg de l'estiu?
1: Sí. Les famílies, evidentment, sí que potser no hem tingut tants nens com en campus passats. Imagino que degut a la calor també han buscat llocs més tancats, que hi hagi aire i que hi hagi piscina i aigua, però la veritat que tenim bastanta demanda.
2: Ha canviat molt el futbol, David, d'uns anys cap aquí?
1: Bueno, ha canviat el que estem parlant ara, no? Una qüestió molt més física, on els jugadors realment treballen molt més i arriben en millors condicions a el que podien arribar anys enrere, on les pretemporades eren molt dures, pues bueno,
2: eren, perquè... jo diria, temudes.
1: Sí.
2: Eren temudes.
1: Totalment temudes.
2: Per això que expliquem, no? Per aquesta qüestió més física, el fet d'anar a córrer...
1: Sí, era més...
2: La panxada, quina...
1: Més avorrida, sí. S'ha anat evolucionant, els preparadors físics ja posen la pilota pel mig, en la majoria d'exercicis que es pot, si no hi ha la pilota pel mig, saps que és un tros molt petit de l'entrenament. Abans hi havia moments que la pilota, pues, potser les dues primeres setmanes no la veies.
2: Ni et sumaves, no?
1: I això, evidentment, ha canviat.
2: Uh-huh. A tu, personalment, t'agrada aquesta evolució que ha seguit el futbol? Bueno, o ets més dels romàntics?
1: A mi m'agrada més veure més coses més tècniques, ja. i de disfrutar, però bueno, ens hem d'adaptar i saber que ens trobarem equips que treballats físicament, i que és el primer pas perquè després pugui es pugui veure tot lo de més.
2: Dijous arrenca l'edició número 43 del torneig de juvenils, un dels clàssics de l'estiu futbolístic a Sitges, i el Nou Pinsbens s'acollirà aquest cartell amb equips com la Fundació Esportiva Grama, la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà, el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Badalona, i òbviament el juvenil de la Blanca. M'aturo un moment aquí, el juvenil que serà entrenat per...
1: per Sergi Escofet.
2: És a dir, segueix Sergi Escofet, sí, com a tècnic del juvenil.
1: Sí, la veritat que no vam complir l'objectiu primordial, que era mantenir la categoria, sabíem que era molt difícil, però sí que hi ha una sèrie d'objectius que vam estar competint durant tot l'any, quan va tenir a disposició el màxim de jugadors, que va ser a l'inici i al final, sobretot, doncs va fer uns números molt, molt bons, i després hi ha una meitat de temporada que se'ns van juntar sancions, lesions, i evidentment això ens va penalitzar.
2: Com qualifiques la temporada del juvenil, tenint en compte tots aquests condicionants que ara explicaves, no? Parlo ara molt de memòria, però crec que va fer un molt bon final de campionat al juvenil,
1: sí,
2: quan
1: sí,
2: va tenir
1: sí,
2: totes les peces,
1: sí,
2: i bueno, van haver opcions allò, com es
1: bueno,
2: diu...
1: És el que es diu, no? Sí. Sempre es diu que quan comences la temporada que les lesions et respectin, i a nosaltres tampoc és que haguéssim tingut una exageració de lesions, però sí que van tocar amb peces que eren fonamentals, i això ens va penalitzar. Considero la temporada, és que estem parlant d'un gol, vale? D'un gol que ens anulen en un partit a casa, que després es veu a les imatges, que és totalment legal, que si aquest gol el donen, que era el més normal, pues estaríem a preferent. Sí, per un gol passes d'un aprovat a un suspens, no? Però jo crec que la temporada no va ser dolenta, però no es va poder complir l'objectiu. Està clar que no va ser com l'últim any que vam estar preferent, que vam baixar el mes de gener, sinó que vam estar fins l'última jornada, tot i aquestes condicions dolentes que vam tenir, donant batalla, i ens va faltar aquell pèl de sort, d'encert, del que li vulguem dir, que és per molt poc.
2: Si no m'erro, la Blanca tindrà la temporada que ve dos juvenils a primera divisió.
1: Sí, sí, sí, per contrapartida, pues, vam baixar amb l'A, però
2: el C,
1: però el C
2: va
1: després...
2: ser una temporada... Sí, sí. Abans estava mirant els números, perquè no volia equivocar-me en la conversa amb el David, però és que no va perdre cap partit.
1: No, i feia molts anys que ens quedàvem a les portes, que ens faltava aquell
2: sí,
1: puntet,
2: sí.
1: Però bueno, es va fer una barreja de jugadors de primer, segon any i algun d'últim any que van fer un equip i una temporada tan alt, entrenats pel Joan i pel Gerard, pues van fer una temporada pues pràcticament excel·lent.
2: Això canvia molt la planificació de cara a la temporada que ve, el fet que coincideixin dos equips juvenils a la primera divisió, o no?
1: A veure, canvia relativament, perquè més o menys seguirem més o menys juvenil A, serà un equip de segon últim any, amb alguna excepció de primer any, i el juvenil B pues, seran de primer i de segon any, i pot haver alguna excepció d'últim any. O sigui, més o menys ho portem igual. Quan estàvem a segona divisió, l'objectiu del juvenil B, per entendre'ns, era pujar de categoria, ja tenies que planificar-ho per intentar pujar. Ara l'objectiu canviarà, que és mantenir la categoria, sapiguent que és molt difícil, i que els anys que ho hem pogut aconseguir mantenint era quan havien unes històries diferents que et podies ajudar de tant en tant del juvenil A. Quan no ens hem pogut ajudar, sempre hem baixat, o sigui que serà un objectiu a complir, que podem fer història de poder mantenir la categoria.
2: Sortosament, els últims anys hem parlat molt de la preferent, no només pel juvenil, sinó perquè hi ha hagut equips de la Blanca que han aconseguit pujar a aquesta categoria. Parlem molt de la preferent, David, però compte, perquè, clar, quan un està a primera divisió ja comença a patir.
1: Sí, a veure, primera divisió és una categoria molt, molt forta, i no et pots...
2: Vull dir, perquè a vegades parlem alegrament de la preferent, però no oblidem que
1: exacte,
2: aquest salt també és complicat.
1: I no et pots despistar, i nosaltres també, en el cas del nostre juvenil A, ve de baixar de categoria, on suposadament et fiquen una etiqueta d'equip favorit, i on ens costarà molt més, sobretot a l'inici, amb l'A, perquè serem un equip, pues, a l'equip a batre, no? En aquest sentit, simplement pel fet de que hem baixat de categoria, tot i que jo Amb això no sóc partidari de...
2: Sí,
1: perquè
2: ja
1: va per fornades i pots haver baixat i després tenir una fornada que no sigui tan competitiva.
2: No, clar, és difícil, no? Ara dir, bueno, la temporada que ve volem estar dalt i volem
1: clar, intentar
2: l'ascens a preferent. Home,
1: la sí, nostra il·lusió és sí, aquesta.
2: Sí, intentarà, òbviament, perquè quan però... competeix per arribar a màxims.
1: Està clar que dels 16 equips que surtin al grup n'hi hauran 10 que volen pujar. Bueno, nosaltres serem un d'aquests 10, però sense tornar-nos bojos. El que hem parlat abans, jo crec que l'any passat es va fer un bon grup on gestionar xavals de 16-19 anys no és fàcil, on ho va saber portar molt bé, i després el premi, pues, en aquest cas el premi del descens, tenen que baixar a 4, i normalment dels 4 que baixen hi ha un parell que no s'ho mereixen o que podrien estar entre el 5è i el 6è per la cua, i per petites cosetes doncs t'acaba tocant en tu. Això
2: sí.
1: No, des de ser que la temporada ha sigut bona i el que volem és competir i crear un grup fort que es respectin entre ells i que siguin un equip i aconseguir això, i després si aconseguim el màxim objectiu de pujar, pues ja més contents.
0: David Porres, el passat dilluns, avui a partir de les 7 de la tarda, la Blanca, el Grama, iniciaran la 43a edició del torneig de juvenils al Nou Pinsvens.

A les efemèrides, evidentment, també hi assenyalem moments importants a la història de la humanitat. Avui un. El cas d'ahir sempre és més fàcil, perquè més fàcil en el sentit que no ve de nosaltres. Som molt petits davant l'univers i tot allò que hi passa. I, en canvi, en la majoria de casos, l'ésser humà ha estat el responsable dels esdeveniments històrics. Com el que, després d'escoltar la música convenient, assenyalarem d'aquí un momentet. Però en les efemèrides sitgetanes. És 13 d'agost, un 13 d'agost del 1922, a retir un homenatge popular a l'alcalde de Sitges, Josep Planes i Robert, i en el decurs de l'acte se li regalà una vara consistorial costejada per subscripció pública. Ara costaria que passés això. Ara, quan dic ara, dic des dels darrers anys cap aquí, Però estem parlant del 1929. 13 d'agost del 1944 s'inaugurava en el carrer de les Parellades les Galeries La Xarmada, amb una exposició d'Agustí Ferrer Pino. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món arrenquen a l'any 1964, tal dia com avui. Diana Ross, Florence Balor, Mary Wilson, les Supremes enregistraven el seu primer gran clàssic, que és aquest. Que porta per títol Baby Love, 13 d'agost del 1964.

més d'una ocasió hem anat a parar aquest tema, un dels clàssics del so, Motown, de l'empresa discogràfica de Detroit que va fundar Barry Gordy i que va tenir amb els Supremes, diguem-ne, un dels seus pals de paller dels primers anys, perquè entre el 1964 i el 1965 en van deixar uns quants d'èxits, com a mínim una mitja dotzena. Tal dia com avui, com els dèiem, aquestes efemèrides importants en la història, tal dia com avui, Berlín es dividia entre el Berlín Oriental i el Berlín Occidental. 13 d'agost del 1961, el mur de Berlín, 155 quilòmetres de perímetre i 3,6 metres d'alçada. El mur de Berlín que es va trencar la nit del 9 de novembre del 1989. Què en queda? Doncs en queda una part, òbviament, per la història, en queda també el Checkpoint Charlie, que era aquell punt on confluïa, on hi havia, òbviament, la, si ho volen dir d'aquesta manera, el punt de control, la duana, entre el Berlín Oriental i el Berlín Occidental, el més conegut pas fronterer del mur de Berlín, aquest Checkpoint Charlie. Adenauer a un costat, Honecker a l'altre costat, i tota una història que va durar gairebé 30 anys. Gairebé 30 anys. 13 d'agost del 1961, Berlín es dividia. Tal dia com avui, del 1973, un esdeveniment com una casa. Johan Cruyff arribava al Barça. 13 d'agost del 1973. 13 d'agost del 1521. Hernán Cortés conqueria Tenochtitlán, la capital de l'imperi Azteca. I gran part de Mèxic també va conquerir. Bé, després les coses, diguem-ne, van anar com van anar i la conquesta va venir després d'un fet també històric. El 30 de juny del 1520, la Noche Triste, Cortés, sota un arbre, plorà desconsoladament la derrota del seu exèrcit, però en qualsevol cas, després, com els dèiem, va conquerir Tenochtitlán. Aquest episodi de la història, diguem-ne, que té molt d'històric, poc d'edificant, i sobretot vist en perspectiva, eh? Ja ho saben que Mèxic precisament ha posat molt en el punt de mira en el paper d'Espanya dels conqueridors espanyols. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys, que va néixer Fidel Castro. Tal dia com avui del 1926, avui en fa uns quants, 127, que va néixer Alfred Hitchcock, el mag del suspens, un 13 d'agost del 1899. I tancarem les nostres efemèrides amb un altre, bé, aquest també és singular. Un home que va fer carrera sobretot a França, que va néixer a Bilbao, però que va fer... a Irún. El 1914, tal dia com avui de l'any 1914, i va morir a París el 1970. El seu pare era mecànic a Irún, i quan la seva família es refugia a França a l'inici de la Guerra Civil, ell va començar a estudiar cant al Conservatori de Bordeus. De Bordeus a París, i a París ell es va convertir en el rei de l'opereta a França. Bé, Luis Mariano va ser una estrella com una casa, que cantava d'una determinada manera, diguem-ne, molt a la línia del seu temps. És un cantar molt d'una altra època. Hi ha una pel·lícula, diguem-ne, que expressa molt bé aquesta forma de cantar. Ell, això del sobrebut, de cantar molt amunt, ho portava molt bé. Hi ha una cançó que en aquest sentit li anava a la mida, que és México. La va interpretar en versió francesa i també en versió espanyola. Aquí va.

Estem al 1956. O sigui que la cançó, com la pel·lícula era El cantor de México, bé, doncs la pel·lícula ha fet 70 anys. Va venir 4 anys després de Violetas Imperiales amb Carmen Sevilla. O sigui que estava Luis Mariano en la seva màxima popularitat i Carmen Sevilla també. La història de la cançó no té més, però el que té fonamentalment és aquest sobregut de quan diu México. Si algú de vostès el vol imitar a casa, a veure si és capaç de pujar on pujava Luis Mariano. Aquí va, del cantor de México, México, 1956.

0: Bé, que pareixia Acapulco, pareixia bé un Mèxic de postal. El cantor de México, 1956, Luis Mariano, aquest filet... Bé, doncs, si algú li ha portat bons records o si algú li ha fet treure un somriure, perquè és que... Ei, i si veuen la pel·lícula, perquè només l'escoltem a Luis Mariano, però si veiessin el número, que és el número final de la pel·lícula, és allò, com dirien els castellans, l'epítome del kitsch. Tot, eh? El color, els vestits, és com una mena de quadre plàstic de por. Si troben la pel·lícula, segur que coincidiran amb nosaltres. Va, deixem acabar Luis Mariano, i així acabaremos en todo lo alto. México.
1: Pero manito, ten cuidado, ¿a dónde vas galanteado? Porque un tal Juan Charrasqueado resulta...

Qui avisa no és traïdor. México. Luis Mariano. Si algú té curiositat, a les plataformes hi ha tot el repertori. I és de pronòstic, eh? Si algú s'hi vol posar. Canvi de registre. La cançó de l'estiu ens porta el 2011. Un altre intèrpret del qual no se'n va saber res més després d'aquest tema. Ens estem referint a Michel Teló, brasiler. La cançó és... Compte amb la traducció, eh? Perquè la cançó original pot donar peu a una mala traducció. La traducció en castellà és Ay, si te agarro. El tema original, Ay, si te pego. Segur que se'n recorden, va ser llançat el tema el 18 de juliol del 2011 a Brasil. A tot el món fou llançat el mes de novembre del 2011 i va ser per Nadal quan fou un èxit. Però, evidentment, de Nadal vam passar l'estiu del 2012 i això va ser un dels grans temes d'aquell estiu. Michel Teló. Sua! Nossa!

I el cas és que la cançó, originalment, fou composada i interpretada uns 4 anys abans. La primera versió de la cançó va aparèixer a finals de l'any 2008 a Porto Seguro, a la costa sud de l'estat de Bahia. I la responsable era una animadora anomenada Sharon Azioli. A partir d'aquí, com passa sempre amb molts temes, la versió va superar l'original.

0: Només han passat 15 anys. Com qui no vol la cosa. Ai, seu te pego, Michel Teló, la nostra cançó de l'estiu d'aquest dijous 13 d'agost. Avui que Sant Poncià, Sant Cassià, també Santa Aurora, Santa Concòrdia, Sant Hipòlit i també Sant Vicbert. L'actor Álvaro Rico, 30 anys, celebra avui. L'actor Àlex González, en fa 46. El cineasta, la cineasta, la filla d'Elías Querejeta, Gracia Querejeta, 64 anys, celebra avui. L'escriptora Carmen Posadas, en fa 73. I l'ex primer ministre francès, que en el seu dia fou alcaldable de Barcelona, Manuel Valls, 64 anys, celebra avui. Continuem amb calor. Com els dèiem, mirem molt què passarà la setmana que ve, perquè cada vegada sembla que els meteoròlegs assenyalen a partir de diumenge, com a mínim ens hem de situar en temperatures raonables, en la mitjana, o en aquella mitjana que ja gairebé no recordem del mes d'agost. I a partir d'aquí veure què passa, perquè a hores d'ara ja estem a 30 graus i mig. I a primera hora del matí ja estàvem a 27, o sigui que poc costa. Respecte a ahir, sí que és veritat que l'humitat és una miqueta més baixa i això facilita una sensació una mica menys d'ofec que la d'aquests dies, però en qualsevol cas serà de nou un dia de molta calor a tot arreu, perquè arribes estant a 30,2, o sigui que pensin que allò que els diem cada dia. Res de pluja, res de res, almenys a la costa central, Pirineu, tornaran a viure tardes de pluja i, com els deien, amb la mirada posada a la setmana que ve a veure què passa. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Després de la jornada de l'eclipse d'ahir, que es va poder observar més nítidament a les comarques del sud i de Ponent, i no tant per algun ruixat i alguna tempesta que va haver-hi a les comarques del nord, doncs aquesta jornada de dijous es presenta més tranquil·la. Ens llevem amb un ambient en general força assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, que aniran minvant al llarg del matí, també amb alguns estrats baixos, algunes boires a punts del nord de la Costa Brava, pràcticament al nord del Cap de Creus, i també d'altres cap al delta de l'Ebre, que també aniran minvant al llarg del matí. A partir de migdia, però, creixeran nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on durant aquesta tarda no es descarta la possibilitat d'alguns ruixats. De fet, són bastant probables en l'àrea del Pirineu, però sobretot Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Tampoc creiem que descartar algun ruixat cap a la zona del port al llarg d'aquesta propera tarda. Avui, això sí, marcat per un ambient més càlid encara que no pas la jornada d'ahir, amb valors màxims de temperatura entre 35 i 39 graus a pràcticament tot l'interior i enfregant els 40 a punts de Ponent i interior de la Vall de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.
3: Pesen els ulls després de tant de temps que em venen records d'aquells bonics moments que el dia s'allarga i tothom sembla content. Canvia l'hora i ja torna la calor. La platja m'hipnotitza i vull anar amb banyador, amb camisa o amb tirants, unes birres de les mans que sonin.

9:52, ells són Montserrat i Meritxell. Han participat del cicle Imprescindibles del Festival Jardins de Terramar. Actuacions molt aquí a la vora. I aquest single es diu Mercè. La primavera de l'any 2027 trauran treball discogràfic sencer, però una cançó de l'estiu d'aquelles que es deixen escoltar.

0: Mercè, el senyor Fernando Raboso diu a La Vanguardia: para los residentes en Sitges sería bueno que si hay alguien del consistorio trabajando estos días y si le parece oportuno, se diera una vuelta por el centro del pueblo y viera el absoluto descontrol existente este verano. Observaría la presencia masiva de turistas en bañador y aun gracias, por todas las calles, personas paseando con sus perros sueltos sin llevar correa, gente durmiendo y comiendo incluso con mesas y sillas en los parterres ajardinados del paseo, restaurantes y cafeterías ocupando todas las aceras, bicicletas y patinetes circulando por aceras, contenedores de basura desbordados, y no se detecta presencia de policía municipal en los puntos más conflictivos. Igual pueden hacer alguna cosita. A La Vanguardia apareix aquesta carta al director, perquè si van als cercadors i posen Sitges, els apareixerà aquesta carta a la direcció de La Vanguardia. Bé, avui, òbviament, l'eclipsi és protagonista a les portades de tots els diaris. No direm que del dret i del revés, perquè l'eclipsi es veu, diguem-ne, d'una manera. Però des d'indrets... Des d'indrets diferents. La Vanguardia diu en la seva primera pàgina un regal de la lluna. L'Ara diu en la seva primera pàgina un eclipsi per a la història. La ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que no repetirà fins al 2180. I el que els dèiem, si ahir els va agradar molt, el que varen veure, ho veiessin en directe des d'aquí, encara que no fos total, anessin més cap al sud per veure-ho en la seva totalitat, ho veiessin per la transmissió de TV3, aquest trio de locutores de l'eclipsi molt ben valorat per la ciutadania, la Lídia Heredia, que és capaç de fer les transmissions del que sigui, que és una dona amb una professionalitat encantadora i que ho va fer perfectament. Bé, doncs, si això els va cridar molt l'atenció, l'any que ve, el mes d'agost, mes vacacional per excel·lència, s'agafen el 2 d'agost i se'n van a Cádiz, que és ciutat carnavalera també, encara que no ho estiguem. 2 d'agost a Cádiz, eclipsi total de sol, però d'aquells de pel·lícula, d'aquells que passen al matí, a 3:15 del matí. Eclipsi total de sol el 2 d'agost del 2027. A Cádiz s'estaran gairebé 3 minuts a les fosques.
1: No em vull imaginar... Bon dia, eh?
0: Hola.
1: No em vull imaginar les reserves com deuen anar.
0: Home, perquè és clar, Cádiz, diguem-ne, que resulta relativament... Dius, mira,
1: bé, Cádiz ja per si és... Entenc que és una destinació turística interessant, important.
0: Maca.
1: Doncs amb aquest afegit...
0: Un pescaíto d'aquells i des de veure l'eclipsi i tal. I diguem-ne que se suposa que de preu, no diguem que de resultar relativament assumible, però mira, és Cádiz, que no vas massa, massa lluny. A Ceuta, en aquesta pobra i trasbalsada Ceuta, l'any que ve, el 2 d'agost, l'eclipsi durarà gairebé 5 minuts.
1: Caram.
0: 5 minuts. I el Nova Mas dels Nova Masses, i si volen tenir una experiència d'aquelles, dius, això sí que no ho repetiré, i si els agrada el món antic i si els agrada Egipte, a Luxor, no al Caire, a Luxor, que està més avall, bastant més avall, a Luxor l'eclipsi serà al migdia i durarà 6 minuts i 23 segons a les fosques, enmig, com els dèiem, de l'avinguda mil·lenària de les Esfinxs, al costat del Nil. O sigui que allò sí que deu ser una experiència de por. 6 minuts i mig sense llum al migdia, és a dir, en ple migdia, que el món s'apagui.
1: Sí que és cert que ahir vaig estar mirant...
0: És una mica més car, Luxor?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica més car, ja hem d'anar de fer una mica de butxaca,
1: Entre Cádiz i Luxor.
0: Entre Cádiz i Luxor, però sí, allò sí, si sí. Mira, és que no passarà mai més i l'única vegada a la vida ens hem de regalar alguna cosa perquè no se sap quan morirem. Bueno, doncs vinga, facin un cop
1: sí,
0: de cap.
1: Sí que és cert que ahir, com et deia, vaig estar mirant una bona estona a la retransmissió que em feia TV3 i es feien la pregunta, no? Potser... no haurem fet un gran massa de tot això. I la sensació general és que, més enllà del fenomen en si, aquest eclipsi duia també una càrrega emocional bastant potent, perquè clar, és allò de pensar, no ho tornaré a viure. Mm-hmm. I molta gent, el testimoni de molta gent era aquest, no? Ostres,
0: sí, sí.
1: Els meus avis... Però no torna
0: a passar,
1: no sé què,
0: tal.
1: Clar, el darrer crec que va ser el 1905.
0: Sí.
1: I clar...
0: Sí, sí. El darrer eclipsi de sol total, eh?
1: La gent d'aleshores pensaria, ostres, el 2026...
0: Exacte. Sí, sí. Per això es dèiem que l'any que ve aquest i el gener del 2028 n'hi ha un d'anular, però aquest ens agafarà... Aquest ens agafarà... I també de... Molt desquillada. L'anular quin és? Bé, que la Lluna no arriba a tapar el disc solar. Ja ho saben que tot això al final és una qüestió de perspectiva. La Lluna no es fa més gran ni més petita, sinó que la tenim més a prop o més lluny del Sol. I aleshores, bé, doncs, o el tapa en la seva totalitat o el deixa amb aquesta anella de llum, que és el que passarà al gener de l'any 2028. Bé, però tot això els científics són els que en saben. Ahir fins i tot els científics deien obertament, clar, com acabarà tot això? Com acabarà? Bé, doncs el Sol s'ha d'anar fent gran, engrangant cosa d'allò, cremarà més, assecarà els oceans i no quedarà ningú a la Terra. Això acabarà així. El que passa és que, esclar, acabarà...
1: Tots fulminats.
0: Tots fulminats. Qui hi hagi. Però això ha d'acabar d'aquesta manera. Amb els oceans dessecats, absolutament.
1: Això equival a la fi del món?
0: Bueno. A no ser que hi hagi algú que visqui amb unes temperatures així, però s'ho pot imaginar, eh? Si ja no aguantem això, doncs ara...
1: Puf.
0: Bé, doncs sí, sí, que el Sol és molt potent. Bé. La derivada d'ahir, però és una derivada menor, perquè en general tothom ho va viure bé. Bé, doncs tots aquells que varen complir, que també és veritat, eh? El president Illa va dir que el govern feia un any que estava treballant en tot això. Bé, doncs esclar, si fa un any que ja estàs treballant i li dius a la gent que vagi en transport públic, aleshores tothom colgat a l'anada i a la tornada. Però ben colgat, eh? No és allò de dir, no, és que vam arribar amb 5 minuts de retard. No, hi ha unes imatges de l'estació de Sants, de l'interior dels trens, la gent enllaunada, la canalla allà dins. I després hi ha unes imatges de l'estació de Tarragona per tornar amb una gentada a l'andana que esperava la Lluna.
1: Ahir no era un bon dia per...
0: I després l'AP7, que això ja es veia venir, i altres derivades en carreteres més petitetes, com els dèiem al portal Castelldefels Info, ensenya unes imatges de la carretera de Ratpenat, que la carretera de Ratpenat no és precisament una carretera ampla, amb un col·lapse de cotxes i de gent. Que no va passar res, perquè no va passar res. Però amb un col·lapse de cotxes i de gent, una escandalera de cotxes allà, que no sabien on posar-se, la de crits i soroll que deuria haver-hi. Mm? Però clar, a l'eclipsi li queda lluny tot això, i com els dèiem en la majoria de casos, satisfacció i aquest gaudi d'haver estat testimonis d'un moment únic, el de l'eclipsi. Thank you.

És el titular del dia. Han passat més coses. Ha parlat la ministra de Defensa i ha deixat unes paraules que s'han fet virals. Perquè, com vostès saben, el dia de la Mare de Déu d'agost, el dia 15, és aquest dia en què, d'una forma de moment molt, molt somorta,

0: general de les darreres hores, que Ceuta i Melilla no són espanyoles, són espanyolíssimes. La frase ha quedat aquí i, evidentment, ha generat tota mena d'opinions per part de la ciutadania, sobretot la ciutadania de Ceuta, trasbalsada ja en el seu dia pel que s'ha viscut.
1: I empipada.
0: I a l'expectativa del que pugui passar aquest proper cap de setmana i de com es gestiona tot plegat. El Partit Popular portarà Marlaska al Constitucional per desobeir una convocatòria del Senat. El ministre Marlaska, el ministre d'Interior, va dir que no hi aniria al Senat perquè hi ha d'haver una compareixença al Congrés dels Diputats i, per tant, entén que amb aquesta compareixença del Congrés dels Diputats ja hi ha suficient per satisfer les peticions d'informació sobre tot el que ha passat a Ceuta. En qualsevol cas, com els dèiem, ja tornem amb un altre tema, al Constitucional. Ara està per veure què passarà el proper dissabte a Ceuta i de quina forma gestionarà tot això. El gruix de les informacions, pàgines senceres dedicades a l'eclipsi i a com s'ha viscut l'eclipsi arreu de Catalunya. En general, com es dèiem, amb bones sensacions i cadascú vivint-lo a la seva manera. Una parella que s'ha casat, una parella també, diguem-ne, de ciències, de ciències, sí. que en aquest sentit, diguem-ne, valoraven l'eclipsi des d'un punt de vista personal i professional com un moment d'aquells en què val la pena casar-se. Gent que ha formulat desitjos, gent que s'ha fet... Bé, allò que passa quan...
1: I també en el partit amistós que va jugar el Barça femení, el Johan Cruyff, el club es veu que va regalar als afeccionats també unes ulleres per veure l'eclipsi.
0: La prèvia de tot això, les cues, les òptiques aquí Sitges al carrer Major, una cua d'aquelles grans, sí. Les ulleres que varen ser tretes del mercat perquè no responien a l'homologació i fins i tot ahir n'hi havia la setena marca d'ulleres que va ser retirada a darrera hora, en fi, tota aquesta polseguera que ha envoltat l'eclipsi. Avui que els diaris parlen, i és interessant perquè en algun moment o altre ens hi trobarem amb tot això, saben que l'assumpte dels residus preocupa molt. Ja no parlem d'aquí, que és una altra història, però preocupa molt. La Unió Europea activa la limitació dels químics eterns en embolcalls alimentaris. Què vol dir això? Que ben aviat, d'una manera progressiva, però això s'haurà de complir, s'han acabat les fruites envasades en plàstic a les grans superfícies, s'han acabat els envasos monodosis a restaurant, els sobrets de mostassa o sobrets de ketchup o sobrets d'oli. Els establiments estaran obligats a acceptar que els clients arribin a l'establiment amb un tàper i el menjar es pugui servir en aquest tàper, és a dir, que el menjar preparat en envasos estarà condemnat també a la desaparició, no sé que sigui un tipus d'envàs absolutament reciclable en tot, o sigui que canviaran moltes coses del que estem acostumats a hores d'ara. Vam començar amb les bosses de plàstic i ara, diguem-ne que anem bastant més enllà, perquè com saben tots vostès, el menjar preparat és un dels grans ara eixos del consum alimentari, i això anirà per aquí. Les primeres mesures del Reglament Europeu sobre envasos i residus d'envasos, que va entrar en vigor el mes de febrer del 2025, es va començar a aplicar ahir de manera progressiva fins l'any 2040. És a dir, que és llarga, no direm que la pròrroga, però és llarga la mesura. La normativa afecta el disseny, la fabricació, la comercialització, la reciclabilitat, la reutilització i la gestió dels envasos utilitzats en diferents sectors. I el seu objectiu, òbviament, és reduir la generació de residus d'envasos, limitar els envasos d'un sol ús i avançar cap a un model d'envasos reutilitzables i reciclables. Segurament, si vostès van als contenidors de fracció, el que acostuma a estar sempre més ple és el de plàstic. A continuació, el de cartró, però molt probablement també, perquè com que també s'ha extès enormement aquesta pràctica de no plegar res, doncs el contenidor de cartró acostuma a omplir-se molt aviat, perquè, esclar, evidentment, si ningú plega el cartró, doncs el volum es fa més gran. Però, en general, el contenidor

0: de plàstic és el que acostuma a tenir un volum més important cada vegada que vas a la bateria de contenidors. El de vidre, en general, s'acostuma a poder sempre fer servir.
1: Sí, i el d'orgànic.
0: I el d'orgànic, sí, no cal ni dir-ho. Aquest també, sí. Això és a can... Però el de vidre és el que diríem que costa més d'omplir, i el de plàstic el que costa menys d'omplir. Bé, doncs, segurament per això els envasos de plàstic estan en el punt de mira, sobretot els envasos d'un sol ús. O sigui que no n'hi haurà prou amb allò de reciclar el plàstic, sinó que les empreses estaran obligades a trobar un nou model d'envàs, i nosaltres, com a consumidors, diguem-ne que també estarem obligats a anar als establiments, doncs això, amb el tàper, amb envasos, i aleshores que ens serveixin el menjar amb envasos, i els establiments no ens podran dir que no a aquesta petició. Tot això s'ha d'anar imposant, per tant, el govern de la Generalitat també enllesteix l'avantprojecte que sotmetrà a tràmit parlamentari a finals d'any, però com saben tots vostès, si no actuem bé amb el reciclatge, tot això són multes que s'han de pagar. I són importants, perquè les multes venen d'Europa i Europa no està per orques, o almenys així diuen en veu alta. Després ja veurem. Bé, i ahir també va passar la qüestió d'aquelles que amb tot això de l'eclipsi no se n'ha parlat, però el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica del Govern de la Generalitat va detectar un accés no autoritzat al sistema informàtic de la presó de Puig de les Basses. Per tant, diguem-ne que aquest accés no podia venir de massa lluny. Bé, ja n'ha identificat els autors, que són interns de la presó. O sigui que interns de la presó van aconseguir accedir al sistema informàtic de la presó. No ens expliquin com. Que sabem si el sistema informàtic va amb wifi o va amb xarxa o amb què va, però hi van accedir. Segons s'ha informat en un comunicat el departament que encapçala Ramon Espadaler, no s'ha produït cap accés a sistemes d'informació crítics ni s'ha compromès al funcionament dels serveis del centre. L'incident, segons la nota del departament, va ser detectat pels responsables de la presó i es van activar de manera immediata les mesures de seguretat corresponent. Justícia ha obert una investigació per esclarir els fets i ha denunciat els fets davant del jutjat de guàrdia de Figueres. A veure què va passar a la presó del Puig de les Basses. I en matèria esportiva, sens dubte, el titular més important, més enllà de com estan les coses amb els possibles fitxatges del Barça o no, la marxa de Ferran Torres o veure què passa aquí, és el nom de Xavi Hernández.
1: Sí, Xavi Hernández, que per sorpresa de molts s'ha convertit en el nou seleccionador de Països Baixos, substitueix en Ronald Koeman, signa contracte fins l'any 2030, per tant, competirà a la propera Eurocopa i també al Mundial d'aquell mateix 2030. Xavi Hernández, que substitueix, crec que es produeix la mateixa situació de quan Xavi...
0: De quan estava al Barça.
1: Sí, sí, va rellevar precisament a Ronald Koeman. I bé, en el cas de Xavi sabem que la seva etapa al Barça tampoc va ser massa reeixida, però en qualsevol cas és una nova oportunitat que se li planteja al tècnic de Terrassa, signant, com deien, contracte fins al 2030 com a nou seleccionador de Països Baixos. És un dels noms del dia, com també el que apuntava fa uns moments, el de Luca Hook, que s'ha quedat a un pas de la medalla a l'europeu de natació, ha quedat quart a la final dels 100 lliures, però és el millor resultat de la història d'un velocista espanyol. Va fer un registre de 47-39, es va quedar a 13 centèsimes del seu rècord d'Espanya que havia fet fa pocs dies. Va guanyar, com era de preveure, el romanès Popovici, que va baixar fins i tot dels 47 segons. Una autèntica bèstia, aquest nadador romanès, que es va imposar en la prova dels 100 lliures. Però el nom de Luca Hoy continua sent protagonista a les diferents cròniques esportives d'aquest dijous. Luca, que li queda encara disputar algunes proves com els 50 lliures o el relleu mixt dels 4% lliures. Més enllà de l'europeu de natació, també destaquem la victòria ahir del Paris Saint-Germain 2-1 contra l'Aston Villa a la final de la Supercopa d'Europa. Li va costar al Paris Saint-Germain, però Luis Enrique que aixeca aquest nou títol, aquesta Supercopa d'Europa. També va guanyar un títol, diria que menor, però no deixa de ser un títol, fins i tot la xarxa en fa una mica de mofa i befa. El Madrid va guanyar 1-0 al Depor i s'ha imposat en el trofeu Teresa Herrera, un dels classiquíssims de l'estiu. I el Barça femení, que va disputar ahir el seu primer amistós, va guanyar 3-1 al Montpellier francès. Més coses. Com està el mercat de fitxatges? Doncs gairebé diríem que no s'ha mogut massa cosa més respecte al dia d'ahir. Julián ja li hauria dit a Diego Simeone que en vol marxar, i pel molt que li digui que vol marxar, aquí si l'Atlético continua inamovible, doncs poca cosa caldrà esperar, però en qualsevol cas...
0: És gairebé com si estigués en una presó,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. El desllorigador, òbviament, el té l'Atlético de Madrid, si accedeix o no a negociar la marxa de Julián Álvarez. S'apunta també que Ferran Torres estaria més a prop del Paris Saint-Germain. Més enllà de l'actualitat del mercat, un altre nom propi, el de Rafa Hoder, que ha caigut a les semifinals del torneig de Montreal, va perdre contra el nord-americà Brandon Nakashima 7-6, 6-4, i ahir es va donar a conèixer el calendari de la Lliga Endesa de bàsquet, que començarà, arrencarà amb la cap de setmana del 26 i el 27 de setembre. El Barça, que s'estrena al Palau rebent un recent ascendit com el Leima Corunya, el Joventut, que jugarà amb la Lugo contra el Breogán. Hi ha un interessant València-Lleida, el Girona, que rebrà a Fontejau, a l'UCAM Múrcia, i finalment el Manresa, que jugarà contra Surne Bilbao.
0: No ho sabrem explicar bé, però vagin a les xarxes socials. Si teniu Instagram, aneu a les xarxes socials de Dani León. Un skater de Móstoles, no un skater qualsevol, perquè va aconseguir el novè lloc en els Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2021, i ahir es va proposar un repte que veritablement ha quedat molt bonic en imatges, molt, molt, molt, molt, molt. Una rampa d'skate, amb aquell pendent enorme, l'eclipsi en el seu apogeu, en la seva totalitat, i a distància, uns companys amb càmeres amb teleobjectiu. I el teleobjectiu ha fet la màgia. I es veu l'skater fent un salt bonic, esplèndid, i al darrere el disc solar absolutament amagat. Una de les imatges que s'ha fet més viral de l'eclipsi, i veritablement és un salt molt bonic, perquè evidentment no cal ni dir que té un mestratge enorme, la gent que fa skate li haurà trobat tot el valor, però estèticament és una imatge molt bonica. Dani León, de Móstoles, té 32 anys, l'skate diu que és la seva vida, i per descomptat, ell s'havia proposat aquest repte el dia de l'eclipsi, i a fe de Déu que l'ha aconseguit, perquè clavat, exacte, i això també demostra doncs una planificació, eh? perquè no et pots equivocar, que l'eclipsi dura el que duri, per tant, has d'estar. Bé, doncs, li ha sortit molt bé, val molt la pena veure les imatges, que són molt boniques, d'entre totes les imatges lletges de cada dia, doncs aquí una de molt bonica. Pitu, gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

fet aquest petit parèntesi musical, tot escoltant els Aha. Els Aha menys coneguts, amb aquest tema. 10 i 22 minuts del matí. Nosaltres anem resseguint un dia més el nostre camí Festa Majorenc. D'aquí uns moments saludem a la presidenta de la grupa.

0: L'agrupació de balls populars de Sitges que, si no m'erro, i no vaig mal encaminat, d'aquí 2 anys, és a dir, el 2028, farà ni més ni menys que 50 anys. Per tant, una bona efemèride, un bon moment per poder celebrar i recordar, doncs bé, aquells orígens que va tenir la grupa l'any 1978 amb els seus fundadors, amb la incorporació a poc a poc dels balls, els gegants moros que van arribar l'any 1979, en fi, fins a dia d'avui, en què la grupa és part, vaja, indispensable i potent, diguem-ho així, de la Festa Major de Sitges. Saludem a la seva presidenta, que és la Judit Berlant. Judit, bon dia, bona hora. En el rerefons ja...
1: Ja, ja ho tenim, gairebé a tocar, sí, sí.
0: No sé si et tocarà.
1: De resquitllada, és a dir, em tocarà perquè acabarem nosaltres, la meva junta acabarà el desembre del 27, és a dir, que ja estarem com tancant-ho tot perquè l'any següent ja estigui tot preparat.
0: Es comença a preparar alguna coseta?
1: Sí, a poc a poc, ja tenim com una petita comissió i estem com delegant una mica de poder tenir una petita comissió de gent que ens ajudi a no només la junta, doncs que tingui de diferents generacions de juntes de la grupa que pugui, doncs, ajudar a elaborar aquest pla per celebrar els 50 anys.
0: Clar, tu ets molt jove.
1: Una mica, sí.
0: Quan va néixer la grupa, tu encara no havies nascut.
1: No, encara queden uns quants anys, sí.
0: Per tant, no et puc preguntar quins records en tens, però del que t'han pogut explicar o del que... vaja, no sé.
1: Home, els inicis mai són fàcils. Sí. Al final, començar des de zero també és complicat, però també crec que la gent que va fundar la grupa i que ha continuat fins a dia d'avui, doncs ha tingut molta empenta i ha tingut molta dedicació de moltes hores, com fem tots, però també especialment doncs, això al principi, també per des de tonteries, entre cometes, com pintar el sostre del Palau, que,
0: sí.
1: Que és una cosa super, super xula i que requereix això, doncs moltes hores i molta dedicació i també s'ha de ser una mica de manya, perquè tenim una mica de manya per fer-ho, la veritat.
0: Diguem que els que ho van tenir més complicat van ser, òbviament, els fundadors, perquè com deia la Judit, clar, es comença possiblement del no-res, no?
1: Exacte.
0: Del no-res físic, perquè, òbviament, en quant a concepció, en quant a idea, en quant a estimació per la cultura popular, pel folklore sitgetà, doncs ja existia.
1: Exacte,
0: de tota la gent que en el seu moment doncs, va tirar endavant l'agrupació de balls populars. Bé, a les portes de fer aquests 50 anys i bé, intentant ja posar fil a l'agulla en aquest sentit, Judit, bé, com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé.
0: Ara que parlàvem aquí fora de micròfon de la pluja, d'aquesta pluja que sembla ser que ens ha de venir a partir de la setmana que ve...
1: Poc a poc, sí. Anem dia a dia.
0: No ens atabalem massa. Ara mateix sí que estem atabalats per aquesta calor que fa ja tants i tants dies que arrosseguem i que costa de portar. Si parlem de clima, evidentment, aquesta pluja serà benvinguda o seria benvinguda si fos, vaja, un dia normal i corrent.
1: Exacte, sí, però justament els dies...
0: Estarem a les portes de la Festa Major, Judit. Això és un aspecte que preocupa...
1: Home...
0: Fins a quin punt, clar, un pot tenir una certa previsió,
1: clar.
0: Però vaja...
1: Clar, hi ha actes que sempre pots doncs, de moure d'alguna manera a posar-los a xupluc, com això, el pregó, que el dèiem, però clar, els espais al final no són els mateixos, l'exterior que l'interior, aleshores, clar... El pregó sí que potser hem parlat més o menys a veure cap a on podríem tirar, però clar, hi ha actes que també hauríem de parlar amb coordinació doncs, això amb la comissió, com pot ser les panderetes amb diversitat, amb la de Maria, que clar, també és moure molta gent i no només la gent que balla, també la gent del públic, que al final doncs, que tenen molta il·lusió per venir aquell dia i justament esperem que no.
0: Clar, saben què passa? Que tenim una prèvia tan potent.
1: Exacte, aquest any tenim...
0: Tenim una prèvia tan potent que, òbviament, hi ha moltíssims actes, molta activitat, abans no arribi el 23 i el 24, i per tant, en aquest sentit, hi ha aquest cert risc.
1: Clar, exacte.
0: Per petit que sigui, no?
1: No, i tant. A més, aquest any tenim... La comissió ens ha regalat aquesta programació de la plaça, que cada any és més extensa, i també, clar, suposo que coordinar això amb un interior és certament complicat, també.
0: És el primer cop que podem parlar amb la Judit, en tant que presidenta de l'agrupació de Balls Populars. S'han passat ja uns quants mesos. Començaria, si et sembla, Judit, per aquí, no? Una miqueta de valoració d'aquests primers mesos de feina al capdavant de la Junta.
1: Bé, doncs sí, molt bé. De moment, a veure, al final, els mesos més complicats, entre cometes, els més intensos, són els d'estiu, aleshores... L'arribada fins a l'estiu ha sigut bé, ha sigut agradable
0: si
1: de moment.
0: Si veu incorporar, si no merro, a les portes del Nadal, no?
1: Sí, és just, sí, perquè l'assemblea acostuma a ser just abans de Nadal, és a dir, sobre la meitat de desembre, o sigui, més o menys just abans de Nadal. Uh-huh. I sí,
0: de fet, molts de vosaltres ja pertanyeu a l'anterior junta.
1: Exacte, sí, la majoria ja som... És a dir, hi ha un mix de gent que ja veníem d'altres juntes, gent que havia marxat i ha tornat, o hi ha alguna gent que ve de nou també, que també està bé tenir doncs, això, persona nova, però també al final quan tens una junta que també ja ha estat abans ja saps també les dinàmiques, què has de fer, una mica més fàcil en aquest sentit també.
0: Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat les últimes juntes de la RUPA és que han estat formades per gent jove.
1: Mm-hmm. Sí. Sí, no, és... Al final també és una mica el boca a orella de mira, jo estic aquí, vols ajudar-me, i a poc a poc doncs, també al final, per exemple, tenim alguna incorporació que són doncs, persones que tu coneixes, que dius doncs mira, podrien ser una bona incorporació doncs, per A o per B, perquè són persones supervàlides i que tenen idees noves i aleshores doncs, vas una mica com tirant per aquí i al mm-hmm. final, doncs sí, que va ser una mica...
0: Bé, que a fi un s'acostuma envoltada de gent de la confiança, no? De la corda,
1: sí,
0: que es diu en aquests casos,
1: també.
0: No?
1: Sí, sí, tot i que a vegades també va molt bé, doncs, hi ha persones que no coneixes, però
0: exacte,
1: que potser...
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: que potser
0: que
1: algú...
0: ser molt vàlides.
1: Exacte, uh-huh. Però a vegades tens això, contactes de gent que coneix, tal, i dius, mira, doncs potser aquesta persona també podia funcionar i potser quedes un dia amb ell i dius, doncs, mira, perfecte, i cap a dins, mira.
0: En el teu cas, Judit, existia una, diguem-ho així, una motivació especial per fer el pal de paller, el cap visible.
1: Bé, haig de dir que m'he resistit una mica al principi, perquè al final també és una posició de responsabilitat i al final ja. has de portar la veu cantant, que al final, doncs, a veure, il·lusió em fa, òbviament, però també és això, a vegades dius, ostres...
0: Sorties de la teva zona de confort,
1: sí,
0: diguem-ho així, no?
1: Sí, definitivament, sí, sí. Però bé, al final també has de fer coses que vinguin de gust i que també sortir una mica d'aquesta zona i també a mi em donava també molta confiança tenir aquest equip de persones al meu voltant a les quals confio, a les quals crec que em poden aportar doncs, idees i que són això, part de paller també per mi.
0: Responen a un perfil determinat, els membres de la Junta?
1: Jo crec que generalment sí, és a dir, també són gent que potser no és conegut fora d'aquest ambient, però que també doncs això, la grupa, la vida, les Sitges ens ha portat a conèixer-nos i també doncs, al final són perfils diferents i una mica, tot i que la majoria són perfil jove, també tenim persones una mica joves però una mica més grans.
0: Sí, sí, no, evidentment, sí. Vull dir... Els que trenquen la mitjana, diguem-ho així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Clar, aquí acostumen a haver vincles emocionals, no? És a dir, mm-hmm. molts de vosaltres ja fa uns quants anys que s'arrossegueu per la grupa, no?
1: Exacte, sí, i al final potser gent que no coneixia... Quan jo vaig entrar a la Junta de la Vinyet fa 4 anys, hi havia molta gent que potser coneixia de vista, però mm-hmm. tenia zero contacte i ara doncs, són part del meu equip i també són això, persones que potser no hagués coincidit o no hagués coincidit tan estretament en un altre context.
0: En el teu cas, tu recordes aquells primers dies en què vas entrar a la grupa, vas entrar al Palau...
1: Clar, jo no sabia... O sigui, clar, jo porto...
0: Clar,
1: sortint, era balladora
0: des
1: de Santa Tecla, després Festa Major i tal, però no coneixia tampoc les dinàmiques de... Perquè és molt diferent, o sigui, entrar ja com a balladora que entrar com a membre de la Junta, és una mica com... Ah, que també feu Nadal, també feu...
0: Sí, sí.
1: Tot l'any tenim coses, al final, no només és Festa Major... Òbviament, Festa Major és com l'acte central i tot el que monopolitza moltes vegades les converses, però també tenim això, Nadals, castanyades, una mica de tot, al final,
0: sí, sí.
1: Tot l'any estem ocupats.
0: És anar resseguint el calendari festiu,
1: exacte, sí,
0: òbviament,
1: sí, sí.
0: I la grupa en aquest sentit forma part de... Bé, del dia a dia més festiu de la societat sitgetana,
1: sí,
0: diguem-ho així,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Allò dient-ho amb aquestes paraules. Heu marcat algun objectiu, Judit, com a junta? És a dir, ens agradaria que, un cop passat el nostre mandat, la grupa, si cal, estigués encara més consolidada...
1: Home, sí, ens agrada. A veure, crec que l'objectiu principal també és deixar com tot preparat pel 50è i també doncs, això seguir una mica les línies que seguim fins ara de doncs, mantenir també tots els actes i poder ampliar potser alguns d'ells, com pot ser com vam començar a fer amb les gitanes amb diversitat o buscar també altres maneres de, una mica de diversificar també les nostres activitats i que també puguin arribar, perquè al final nosaltres fem activitats no només per socis, també fem moltes activitats que són per tothom, per tots Sitges, per qui vulgui venir. Uh-huh. Aleshores, sí, és una mica...
0: Hi ha una grupa, com deies fa uns moments, que tu veus més des de fora com a, com a balladora, però hi ha una grupa que viu un dia a dia, que té un dia a dia, que és la que veus, o la que veieu en definitiva a la Junta, un cop esteu a dintre.
1: I tant.
0: Canvia molt la història?
1: Bastant, sí. Home, passes de potser venir tres cops al mes, per allò vas assajar i tal, a estar-hi pràcticament cada dia, que és completament diferent. I sí, també, i també tenim molta sort que també tenim un equip de cosidores i de personal, de persones voluntàries que ens ajuden moltíssim. I també és una part molt important, perquè al final també tenim contacte, doncs, amb persones que porten allà molts anys, i sempre comentem que és molt, molt interessant i molt enriquidor per les dues parts, perquè al final parlem amb elles, tenim converses, doncs mira, abans es feia així, i aleshores doncs tens una mica un altre punt de vista molt interessant, i elles també al final tenen un altre punt d'això, de persones més joves.
0: Hi ha molt intercanvi, no?
1: Exacte, sí, sí, que al final doncs mira, ens passem moltes hores allà, també és molt...
0: No sé si dic, el Palau en aquest sentit és com una mena de segona residència per molts de vosaltres.
1: Sí, a l'estiu sobretot, sí, sí, a vegades fem broma de que potser m'havien de posar unes lliteres allà per dormir gairebé.
0: Sí, sí. Entenc que aquests dies, Judit, són dies de molt de tràfic, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Són els dies de més tràfic, jo diria. No, potser... Espera't, perquè parlant també amb anteriors presidents i presidentes, sí, sí, l'agost és un mes de tràfic, d'assajos, de moviment, però compte, perquè al setembre, amb tota la moguda de Santa Tecla i la canalla, són dies també frenètics.
1: Sí, sí. A més, clar, és que al final moure aquesta quantitat de nens i de pares també al darrere és complicat també, i també gestionar, també fa uns anys que també deixem la roba als nens, a part dels adults, com fèiem fins tota la vida. Aleshores, també és un altre afegit que m'he incorporat, que també té les seves complicacions de logística, sobretot, d'anar a recollir, anar a buscar, amunt i avall, i sí, sí.
0: El que ningú pot negar és aquest planter, no? Aquest planter inesgotable de balladors, de balladores.
1: Que sap greu, també, perquè al final has de limitar d'alguna manera amb els nens, que també al final... És complicat, doncs, dir... Doncs,
0: hi ha molta demanda a dia d'avui, Judit?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Hi ha baixes que més, hi ha baixes que menys.
1: Però sí, generalment intentem acabar-nos la llista, però hi ha baixes que és impossible. Hi ha baixes que la llista d'espera és molt llarga, i al final no... També per les persones que assagen els nens, que al final és que és impossible, o sigui, no... Per exemple, a Pastorets tenim tres colles de pastorets, i aleshores és que més no,
0: clar,
1: podem absorbir.
0: La solució en aquest cas és duplicar o fins i tot triplicar balls, no?
1: Exacte.
0: Clar, perquè si no quedaria molta gent fora,
1: sí,
0: molta canalla fora.
1: Molts,
0: no?
1: Nens, i al final sap molt de greu també, perquè al final és el seu moment, és el seu dia, i doncs mira, però doncs, sempre animem de que si no, potser no pots entrar, doncs, a, no ho sé, a panderetes, potser pots provar sort a, no sé, altres veïns que no tinguin tanta llista d'espera i que els s'obri algun espai, o que n'estrin gent, que sempre és benvingut.
0: Quin és el ball més demandat? Si és que n'hi ha algun...
1: Jo diria que Pastorets, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, estic de memòria,
0: però jo diria
1: que Pastorets i Gitanes... És que no sé si em confongo amb les llistes d'adults, però també estan bastant demandades, també. Però sí, acostumen a ser Pastorets i el Foc, també. El Foc també,
0: Déu-n'hi-do. Ah, i el Foc.
1: Sí, també.
0: I si ho traslladem i ho extrapolem als adults?
1: Pastorets, sí, Gitanes... I sí, de baix, així, sobretot. Són aquests dos, jo diria, que els que tenen més llista d'espera. També cal tenir en compte que les llistes, al final, hi ha gent que potser encara no arriba a l'edat, és a dir, que no és 100%. Nosaltres, com a l'assemblea, també, sobretot, posem aquests números en real, és a dir, hi ha tantes persones a la llista, però d'aquestes només poden entrar tantes, que al final també és també perquè les persones vegin que al final doncs la llista és, va variant, depèn de l'any, clar, quan fas els, si tens 18 i quan fas els 20, doncs pots entrar a la llista de Gitanes, per exemple, o sigui, ets com apte, diguéssim, per entrar,
0: sí.
1: Doncs aleshores, clar, és una persona més davant teu.
0: O quanta gent fins i tot s'ha arribat a apuntar, li ha arribat l'oportunitat,
1: clar,
0: i en aquell moment doncs o no li anava bé,
1: clar,
0: o ja estava fent un altre ball, no?
1: Clar, exacte,
0: hi ha mil
1: sí.
0: i unes circumstàncies que no sempre les llistes són allò fidels al 100%, en aquest sentit, em refereixo.
1: No, sí, és a dir, sí, exacte, per exemple, jo entre les Gitanes doncs em vaig apuntar fa anys, i quan vaig entrar una mica també perquè vaig poder entrar, perquè les persones que hi havia davant, algunes van dir que no, és a dir, perquè al final, després de tants anys, doncs logístiques de la vida. Al final, potser ja no vius aquí,
0: clar.
1: Potser per feina, potser
0: has
1: perquè
0: has hagut
1: de marxar, o vés a saber per què, o el que sigui, ja no pots, ja no pots, o simplement ja no estàs als teus plans de festa major, o el que sigui.
0: Clar, aquí és complicat, el tema de les rotacions, és un dels eterns debats que ha tingut la festa.
1: Sí.
0: Quins criteris cal seguir, no?
1: És complicat.
0: És molt complicat
1: i al final també té...
0: És a dir, quants anys jo haig d'estar en un ball i haig de deixar-ho quan faci què? 10, 20, no sé.
1: Clar, al final també té un aspecte molt emocional, que tu al final, fins que tu no estàs, que tu no vols sortir del ball, tampoc pots obligar ningú a marxar. Al final és un tema molt, molt polèmic, sens dubte. Sí.
0: En aquest sentit, la grupa, com ho gestiona, això?
1: Bé, tampoc tenim límit de... d'anys, aleshores, doncs quan hi ha...
0: Dir, en
1: quan
0: aquest sentit, no, perquè ens entenem, no hi ha un protocol estricte que diu, escolta'm, aquest ball, val de gitanes, t'hi has d'estar com a molt 10 anys, al cap de 10 anys has de sortir perquè ha d'entrar més gent. No,
1: de moment no tenim cap pena de protocol d'aquests. És simplement, doncs, quan s'allibera un lloc del ball, doncs es crida a la llista, es mira els primers que hi ha i doncs per ordre, doncs es va cridant.
0: Tot això ens fa pensar i ens porta a deduir que la festa ara mateix gaudeix d'un perfectíssim estat de salut, amb allò bo i amb allò no tan bo, no? Perquè la festa genera debat sobre aspectes que, evidentment, no són potser tan agradables, no? Però en quant a ganes de participar, jo crec, Judit, que a dia d'avui, a 2026, la festa, vaja... seria difícil dir que la gent té unes ganes de participar boges.
1: Sí, no, déu-n'hi-do. És el que dèiem, només mirant les llistes d'espera ja veus que, i a més els que pugen de baix també, en Puigsan, doncs hi ha moltíssima gent, moltíssims nens i moltíssima gent que vol ballar i vol sortir.
0: Té un punt de fenomen social, això, no? Què creus?
1: Sí, potser sí. Abans, clar, si parlem de fa 50 anys, la festa no era la mateixa i la gent no era ni molt menys...
0: Evidentment, hem passat d'aquelles festes majors en què, òbviament, fer els balls no estava tan ben vist, fins i tot, a dia d'avui, en què, vaja, llueix molt.
1: Sí, no, i tant, sí. Dona potser una mica de...
0: Clar, entre allò i això d'ara, evidentment, hi ha un
1: impàs molt gran.
0: Hi ha uns anys, hi ha una evolució, hi ha un creixement.
1: Clar, també al final donar-li valor a aquestes festes, al folclore, doncs també és una mica el resultat, també suposo, doncs, tenir, doncs, al final, ara no sé com està, jo recordo a l'escola l'assignatura Sitges, que ens ensenyaven, que teníem un dossier allà amb tots els balls, al final suposo que també té els seus fruits i també té... la seva recompensa, entre cometes, però clar, també és complicat quan tanta gent vol sortir.
0: Algú ha dit ara que ho dius, això de l'assignatura Sitges, caldria recuperar l'assignatura Sitges. En aquest aspecte, vaja, ho poso bastant en dubte, vaja, perquè qui no coneix, no, la festa major?
1: Però també jo crec que també hi ha molta gent que potser no la coneix tant, potser hi ha molta gent nova que viu a Sitges que no realment no té... no sé com dir-ho, les paraules per descriure exactament el que és i tal, perquè al final a vegades et trobes doncs, això en gent que potser vol demanar a nosaltres si volen entrar bastons i explicar no, nosaltres no tenim colla de bastons, per exemple, has de parlar amb aquestes colles per poder entrar a ballar bastons o el que sigui, al final aquesta pedagogia a vegades doncs, no arriba a tothom, aleshores també clar, al final tenim molta gent de Sitges de tota la vida, però també tenim molts nouvinguts que al final potser no ho tenen tan clar com nosaltres.
0: Sitges ha crescut i òbviament estem fent la mateixa festa major de fa 20-30 anys.
1: Sí. No?
0: Com casa, això?
1: I també per la quantitat de gent que tenim, al final és complicat. I com a balladora també ho patim a vegades.
0: És a dir, com les festes han arribat a aquest punt de massificació, però no només Sitges, no? Sinó això
1: arreu,
0: ho trasllades a la Patum, ho trasllades a Santa Tecla Tarragona, a les Santes de Mataró, per citar algunes de les festes importants, no?
1: Sí, tant. Home, és molt fort que totes aquestes festes...
0: I com ho gestionem, això, no? És a dir, com gestionem tot aquest volum de gent...
1: en un espai tan reduït en com les nostres places, també, que al final no vivim en una, a la plana, ni, és a dir, no tenim aquest espai per ballar, al final són la plaça de l'Ajuntament o la plaça del Cap de la Vila tampoc és tan gran que per encabir-hi tanta gent. Quan arribes aquí ballant el 24 d'agost i gairebé no es pot creuar ni ballar a gust, és molt complicat. I també crec que la comissió ha fet alguns canvis que també no sé si que al final ens descendem al final de tot i potser ja no hi ha tanta gent, fa molta calor i la gent marxa, però almenys l'any passat jo crec que vam notar una mica al carrer Major que hi havia una mica menys de gent que potser altres anys.
0: Es tanquen alguns accessos, sí. I això permet que en determinats punts no hi hagi aquella munió de gent que dificulti fins i tot el pas del Cercle
1: de
0: Vila.
1: Sí, no? I també suposo que el cap de setmana és una mica tot de diferents inputs que al final ajuden a que hi hagi encara més gent del normal.
0: La Festa Major arrencarà el 19 d'agost i a la Grupa hi haurà el pregó satíric, sí. Que enguany declamaran la Pepi i el Josep Maria.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és una parella, un matrimoni molt, molt estimat a la Grupa, no?
1: Sí, sí. La veritat és que a mi em fa molta il·lusió. Són dues persones que he conegut en àmbits diferents i en èpoques diferents, però crec que...
0: Gent d'aquelles que gairebé has vist tota la vida, no?, a la Grupa.
1: Sí, sí.
0: Sobretot tant. Pels més joves, no?
1: Sí, sí, sí. Vull dir, a mi, jo quan ballava gitanes infantils, el Josep Maria era un dels... Quan encara no hi havia gitanos infantils, era del que portava el pal i venia a ajudar a les gitanes. També era, doncs, això, aquesta connexió que ha arribat, doncs, això, a conèixer també al final la Vinyet, és a dir, a tota un univers de gent que sense la Grupa tampoc hagués conegut, al final.
0: El pregó satíric el dia 19, que és una miqueta la prèvia del pregó oficial, que declamarà la Zoe a partir de les 10 de la nit. El satíric a partir de les 7, si no m'erro,
1: sí.
0: Al Palau, després una miqueta el de sempre, no? Aquell homenatge també,
1: sí,
0: a aquella gent, doncs, que bé, d'alguna manera o altra
1: han col·laborat
0: en el dia a dia de la Grupa o en moments molt puntuals, no?
1: Sí, sí, també és això molt emotiu per tots i al final doncs és això, retre un homenatge a una persona que per A o per B ha estat sempre allà o per, és això, el que dius tu, per algun moment o per alguna que hem necessitat, doncs ha estat allà i també doncs és...
0: Anava a dir, sovint
1: també.
0: Gent més anònima, no?
1: Que, sí, exacte, que
0: o potser... no surten a la foto, ara que avui en dia, escolta, li fem fotos, sí. A tot el que es mou, com aquell,
1: sí.
0: Que diu, no?
1: Sí, sí, però sempre va bé, i al final sempre va bé això, reconèixer gent que potser no, no és això, el primer...
0: No està a primera línia,
1: exacte,
0: diguem-ho així, no?
1: Exacte, sí,
0: molt,
1: sí.
0: Bé. Presentareu també la Pubilla i l'Hereu, si no tinc mal entès,
1: sí.
0: I a partir d'aquí ja...
1: Ja donem tret de sortida...
0: Tret de sortida fins al...
1: Fins al 24 de la nit.
0: 24 de la nit, que és quan hi haurà, sí, sí. Aquell fi de festa al Palau amb els gegants moros. Com es presenta la Festa Major d'aquest 2026?
1: Bé, molt bé, molt interessant. Molt interessant, doncs, conèixer també, doncs, haver conegut totes les cares de la festa i també, doncs, amb moltes ganes de tots els actes que es plantegen.
0: I diria que per la Grupa també és un any interessant o important, si es vol dir així, perquè presentareu el dia 22 la restauració del cabassut del Patufet.
1: Exacte, sí, sí.
0: Patufet que va fer 100 anys el 2022, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: Que el 2022 va coincidir també amb els 100 anys del Drac, amb els 125, sí. Dels Gegants Vells. No sé si dir que el Patufet va quedar allà una miqueta...
1: Una mica més.
0: Una mica més amagadet.
1: Home, li vam fer una bona festa,
0: s'ha de dir. Sí, tot s'ha de dir, vull dir que ningú m'entengui, sí, malament, sí. Però vull dir que potser, com que era més petitó... Doncs,
1: clar, ser una figura més petita sola...
0: Va quedar allò més amagadet,
1: sí.
0: Però vaja...
1: Però bé, també li podem donar això al seu protagonisme el 22, abans que el recollin els gegants, i restar un acte petit infantil, sobretot, doncs, per donar-lo a conèixer i que tothom pugui veure, doncs, aquesta restauració que...
0: Bé, estem parlant d'un dels elements...
1: Sí. Més antics de la
0: festa. Més antics de la festa.
1: Sí, sí, i tant. És molt...
0: El Patufet, no? Un personatge tan nostrat en la literatura infantil catalana,
1: sí.
0: Que, clar, a partir d'aquí, doncs, vostès poden tenir més o menys una idea del que representa, en aquest sentit, tenir un cabassut com el Patufet.
1: Exacte, sí, sí. I al final poder-lo restaurar i poder tenir que tingui el seu dia... per poder ser ell el protagonista, doncs també creiem que era important.
0: Un altre dels punts macos serà el dijous dia 20 a la plaça, a la Torreta, a partir de les 6 de la tarda, amb aquest ball de panderetes amb la gent de l'Ave Maria. Hi ha una primera experiència l'any passat amb les gitanes i aquest any serà amb les panderetes.
1: Sí, sí, sí.
0: Quins moments tan potents també amb la gent de l'Ave Maria.
1: Sí, va ser molt emocional, la veritat, i és un dia molt, molt màgic en el sentit de, no només per nosaltres, perquè al final anar assajant amb ells és un dia, cada dia a la setmana.
0: Clar, hi ha una prèvia aquí, vull dir, no es pensin vostès que, és a dir, arribem allà a la plaça i no, aquí hi ha uns assajos previs.
1: Hi ha un previ de coordinació doncs, amb l'Ave Maria, també doncs, això, cada dimarts es va assajar amb ells, i al final doncs, també és un dia això, molt especial, perquè al final és el seu dia i també, doncs, també perquè al final donem una mica de visibilitat, no?, amb totes aquestes persones que segurament no tenen l'oportunitat de participar a la festa d'aquesta manera i que doncs, al final són part de la festa, com tots.
0: Uns anys cap aquí saben també vostès que l'Ave Maria és un dels punts fixes, diem, de visita dels valls, no
1: sí,
0: tots,
1: sí.
0: Alguns. Vull dir que és parada fixa també. Vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, almenys que jo sàpiga, tots els valls de la grup ens parem allà i almenys doncs això, estàs allà 10 minuts amb ells, fas una mica un ball o dos, el
0: que sigui. Són moments també emocionalment potents,
1: clar,
0: eh?
1: I al final, quan l'any passat, quan vam fer Gitanes, doncs al final també té més interacció, al final coneixes els usuaris, els nois i les noies de l'Ave Maria, tens més confiança doncs, per ballar amb ells, per treure'ls a ballar, pel que sigui, al final és un dia molt especial.
0: Doncs per si s'ho volen apuntar, dijous dia 20 a la plaça a les 6 de la tarda, aquest ball de panderetes amb els usuaris i usuàries de l'Ave Maria, en aquesta iniciativa que entenc, Judit, que voldrà tenir una continuïtat i l'any que ve serà una altra. I...
1: Exacte, encara no hem pensat l'any que ve.
0: Encara no està pensat, però vaja, que
1: però
0: això
1: sí,
0: no es pot aturar aquí.
1: I també volem donar moltes gràcies a l'Ave Maria i a totes les persones voluntàries de part de la Junta, de part
0: clar,
1: de les panderetes.
0: L'Ave Maria ho ha rebut, vaja, amb els braços oberts, el següent.
1: I sempre ens donen moltíssimes facilitats per tot i crec que al final doncs, és una col·laboració que val moltíssim la pena per tot el que ens aportem les dues parts, perquè al final, doncs això, és una col·laboració que tampoc s'havia doncs, arribat mai a fer fins ara i sí.
0: Diem que tenim aquesta prèvia tan reeixida, tan potent i arribarem al 23 i al 24, que són els dos dies
1: ja arribarem cansats, després de tantes coses.
0: clar, com, si pregunto com planteja la grup aquest 23 i 24, em diràs, home, doncs com cada any, no?
1: Vull sí, dir, més o menys,
0: que
1: sí,
0: els valls
1: sí.
0: Surtin allò...
1: Exacte, com cada any.
0: Com cada any.
1: Que surtin a l'hora on toca.
0: Sí.
1: Però sí, que doncs, poder gaudir el màxim dels dos dies, sobretot. A veure si esperem que la meteorologia ens acompanyi i que tampoc faci molta calor, que també és un altre tema important.
0: Patiu una mica per això?
1: Per la calor?
0: No, bueno, per la calor i per la...
1: Sí, per les dues coses, una mica.
0: No sé si
1: al final la calor també...
0: Apareixerà o no,
1: Sí, al final la calor també és un tema important.
0: Sí. Qui més qui menys té encara la festa major del 23, amb aquella calorada.
1: Sí, aleshores... També és, també,
0: gent
1: al final...
0: que ho va passar molt malament,
1: sí.
0: Van haver algun que altre desmai, sí, situacions...
1: I al final cada ball té les seves característiques, però estar ballant amb vestit també sencer, doncs és complicat. I el foc també, no em vull tampoc imaginar la calor que es deu passar.
0: Passarà festa major i, vaja, gairebé sense temps a descansar,
1: ja
0: Judit, tindrem Santa Tecla tombant de la cantonada,
1: a
0: no?
1: A tocar, sí.
0: I si l'agost és un mes per excel·lència de molta dràfec al Palau...
1: Setembre també. Déu-n'hi-do, sí.
0: També.
1: Gairebé més que... Sí. A vegades se'n fa més dues vegades, en el sentit de més dies, més hores...
0: Serà moment, Judit, suposo, de repassar llistes, de veure una miqueta... No? Quanta gent hi ha per cada ball...
1: Bé, tenim bastant encarrilat ja, eh? Sí, aquest any hem anat com...
0: Avançar
1: la feina i més o menys estan tot tancat ja de cara a Santa Tecla, perquè així també doncs, per tema vestuari doncs, tenir-ho tot ja més encarrilat, perquè així després és molt més tranquil en setembre, perquè si no s'acumula tot l'últim dia i és certament complicat, sí.
0: Clar, el tràfic del setembre és diferent, òbviament,
1: sí.
0: però vaja, que també és una miqueta allò de dir, bueno, hi ha la tornada a l'escola...
1: Exacte, també és un altre tema interessant,
0: Un altre tràfic, no?,
1: sí.
0: per les famílies que volen, evidentment, que la canalla també pugui gaudir de Santa Tecla. A nivell de vestuari, òbviament, perquè tu també ets cosidora, de fet vas venir fa 4 dies aquí amb les cosidores, hi ha una feina aquí que és impagable, Judit.
1: No,
0: és impagable.
1: Les hores que es fan al Palau o el que sigui cosint és una feina que no es pot valorar amb diners perquè és impossible. És a dir, no...
0: D'aquí que trobem també que aquest any s'hagi fet tan visible.
1: Exacte.
0: I que, en certa manera, no deixi de ser, doncs, mena d'homenatge, doncs, a tota aquesta gent.
1: Sí, sí. Home, al final...
0: Que esteu allà, doncs...
1: I jo no sóc la persona que més... o sigui, allà tenim tanta gent, no només al Palau, a tots Sitges, que Cus, i que al final potser nosaltres ho tenim més integrat, perquè al final ens veiem amb elles cada dia pràcticament i tenim les... ho veus més, però al final a tots Sitges i a tot arreu hi ha moltíssima gent invisible que no... que és igual, que potser t'arregla una vora d'uns pantalons,
0: sí, sí, sí,
1: però
0: qualsevol cosa.
1: Però qualsevol cosa, però sí, sí, o... fer un vestit de pubilla, un vestit d'hereu, això té una feinada increïble, o és igual, un vestit de gitana o una faldilleta de qualsevol ball, té una feinada darrere i unes hores que és, i més també, no només és la feina, les hores, és també el coneixement que hi apliquen, perquè al final és això, has de saber una mica de patronatge, has de saber tallar bé, has de saber doncs, col·locar bé les vetes i que no quedin endurçades.
0: En certa manera, Judit, entenc que la roba de festa major és un petit tresor, no?
1: I tant, sí,
0: que s'ha de mantenir, que s'ha de cuidar, que,
1: sí, sí.
0: Que ostres...
1: I al final, és això, tenim la sort que nosaltres cada certs anys doncs, anem renovant la roba i al final guardem robes antigues, doncs això, per actes, per,
0: sí,
1: actes,
0: sí, sí, sí.
1: Per decoracions, pel que sigui, per tenir doncs, un extra, perquè mai se sap.
0: Uh-huh.
1: Però sí, sí, és un tresor impagable, s'ha de dir. Sí, sí.
0: Per cert, demanen molt els balls de la gruva per sortir fora?
1: Hi ha
0: molta demanda,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: sí? Déu-n'hi-do, sí, sí. Que al final filtrem una mica doncs, segons l'interès. És a dir, si pot ser és a dir, una sortida que es queda a prop, és més probable que més gent pugui també anar-hi.
0: Ja, sí, sí.
1: Al final també la logística de la gent és diferent.
0: De la data...
1: I que al final no és el mateix portar uns gegants, que al final el transport no és el mateix que poder només portar les persones que van amb dos, tres cotxes i ja ho tens. És diferent també.
0: D'aquí dos anys, com dèiem, la grupa farà 50 anys, el 29 seran els gegants moros els que faran, sí, 50, per tant, la grupa... Que...
1: Sí, anem enllaçant aniversaris.
0: S'ha d'anar preparant, allò com es diu en català,
1: sí, sí.
0: Calceu-vos.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Perquè arriben moments, evidentment, intensos, no?
1: I tant, sí, sí. Home, després de nosaltres també van els gegants, que també serà un moment, jo crec, molt interessant, i també doncs, estan allà coent,
0: sí, sí,
1: a poc també les seves idees. I...
0: Per recordar doncs, la història d'aquell grup de sitgetans.
1: Exacte.
0: Que en el seu dia van decidir de fer aquests gegants. Eren gent que vaja, de construir gegants tampoc en sabien.
1: Clar.
0: No eren professionals de la matèria, però en qualsevol cas doncs, hi ha una història al darrere també molt, molt, molt potent. Bé, Judit, no sé si ens hem deixat alguna cosa o...
1: Més o menys ho he passat tot, crec.
0: Hem fet
1: sí,
0: un
1: sí.
0: Bon repàs, no? Vull dir, amb els millors desitjos que la gent de la grupa pugui passar una bona festa major.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Si ha de ploure, que plogui abans.
1: Abans, sisplau, si pot ser.
0: Que refresqui una miqueta aquest...
1: Que sortim fresquets el 23, sí, sí, sobretot, i que no plogui els actes previs, sí, sí.
0: Molt bé. Judit Berlant, presidenta de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, gràcies per aquests minuts i bona festa major.
1: Igualment, bona festa major.

0: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? La obro o no la obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Les 11 del matí no ens hem mogut dels 30 graus. Tema 30 des de quarts de 10, ni d'aquí no baixarem. Més aviat pujarem. 30 amb 3. Bo. Unidó. En uns moments, una conversa que recuperem molt interessant. Era el diumenge 2 d'agost, sota aquella calorada del diumenge, que no era ni més o menys calorada que la que hem viscut els darrers dies, ni més ni menys calorada que la que va passar l'Hugo Bravo en el seu trajecte de París a Sitges, aquests 1.250 quilòmetres que varen començar a finals del mes de juny, 27 de juny, si no recordo malament, 27 o 28, i que van acabar el 2 d'agost. Estava previst arribar més tard, però ell mateix ens va dir que li feia una especial il·lusió arribar el diumenge. Dos dies després d'aquell 2 d'agost, en el qual l'Hugo va fer un discurs potent, potentíssim, sense papers i amb tota la càrrega física i emocional dels 1.250 quilòmetres aconseguits, va fer un discurs al Passeig de la Ribera sobre un podi davant de tots els mitjans de comunicació, un discurs esplèndid, posant èmfasi també en l'objectiu d'aquesta cursa, d'aquesta petita heroïcitat, petita gran heroïcitat, que no era altra que aconseguir fons per la recerca en l'àmbit del càncer infantil. L'Hugo va venir acompanyat a l'estudi del seu fisio. Un fisio amb una trajectòria professional curta, perquè en Víctor Rubio és fisioterapeuta acabat de llicenciar. Però com que és un amic de l'infantesa de l'Hugo, l'Hugo va pensar: ningú em tractarà millor que un amic. I no es va equivocar gens ni mica, perquè a part de els coneixements de fisio,

Vam començar aquesta conversa del 4 d'agost amb la banda sonora de Forrest Gump. En una escena meravellosa, que continua sent meravellosa, l'amiga de Forrest, quan veu que hi ha algú que li vol mal, i són els companys de classe, li diu: corre, Forrest, corre, corre, corre. I totes aquelles crosses que porta Forrest es despedacen quan ell comença a córrer, i és una de les escenes més maques de la pel·lícula, una de les escenes més memorables de la història recent del cinema, i una escena que porta un missatge poderós, poderosíssim. Si vols, home, no sempre, però en la majoria de casos, pots.

0: I en aquesta escena tots érem d'alguna manera Forrest Gump. Aquest Forrest Gump que després es va fent gran, que juga a futbol americà, que travessa tot allò que es pot travessar i que qualsevol persona que el persegueix, sigui amb camió, sigui corrents, sigui amb moto, sigui amb el que sigui, els hi passa la mà per la cara. Bé, el diumenge, no direm que ens va passar la mà per la cara, però érem tan feliços de veure com algú arribava i pensaves que arribarà matat, cansat, però com es pot arribar amb somriure? Però com es pot arribar somrient amb aquesta matada? Hugo, hi vas arribar somrient?
1: Sempre.
0: El perds el somriure en algun moment?
1: Com?
0: El perds el somriure en algun moment?
2: Sí.
0: Víctor, l'ha perdut el somriure en algun moment?
3: Et diria que només l'he vist trist un cop, només un, en
0: quan?
3: Tot el repte.
0: Quan?
3: A l'etapa de Vichy. Només un cop, en aquests 36 dies que hem estat junts, només un cop.
0: Què va passar allà?
3: Bueno, ens vam trobar uns mals físics, però també una barrera mental a l'etapa 14-15 de Vichy, on van aparèixer uns mals al quàdriceps que no sabíem ben bé el que era, si nosaltres teníem una sospita de que potser estava lesionat, que potser s'havia trencat o tal, i tot això va fer una bola, i a Vichy pues, va explotar aquesta bola.
0: Quan tens una sospita, què fas?
3: Home, la sospita era bastant clara perquè la zona estava bastant inflamada, estava ell reportava molts mals corrent, va estar molts dies caminant corrent i em deia és que no puedo, i al final pues, vam decidir parar, o sigui, ell no volia parar, ell estava enfocat en què volia fer, i vaig dir és que hem de parar uns dies a veure com reacciona la zona.
0: Ens peta una mica el cap, eh?
3: Sí.
0: No puedo, no paro.
3: Sí.
0: I tu estaves aquí amb aquest drama,
3: sí,
0: que vivia un amic.
3: Sí.
0: Perquè vas escollir un amic, més Confícies, és el que et dèiem fa un moment, no?
1: Així és. Víctor és un amic meu de tota la vida, de l'escola, des de que tenim que 2 anys. I sempre, ja com quan estàvem a l'escola, em va demostrar que ell tenia una passió i era ser fisio. Quan jo volia ser futbolista, els meus amics volien ser futbolistes, ell volia ser fisio. I jo sabia que per aquest repte pues, necessitava no només un fisio, però necessitava una persona que estigués ahí per apoyar-me incondicionalment i que supese el que a mi em passava realment, i és per això que vaig escollir el Víctor, perquè al final són molts anys i és una persona de confiança i sobretot que és un treballador, vull dir, sempre és un puto treballador, no hi ha una altra paraula. I és per allò que vaig escollir el Víctor.
0: Per tenir el català rovellat, t'expresses molt bé, no?
1: Em costa una mica encara, però...
0: Que et surti el que vulgui, no pateixis per això. Tornem a l'assumpte. Perquè per plantejar-te aquest repte, i ens sembla que el teu pare ho deia, me vaig amar la fregata, i suposo que ta mare també ho hagués dit, esclar, el dia que comentes a tons pares això, ei, cuidao. Què passa aquí? Bé, aquest plantejament, és clar, ha de ser molt potent com per poder-lo, no sé si dir, mantenir com una mena de far a la mesura que van passant els dies, els esforços, i no sé si era més fort el teu plantejament mental que la teva capacitat física per fer

0: I havia sobretot és allò, és un punt mental molt fort i molt treballat. Ja hi havia un treball detrás molt gran, van ser uns 3-5 mesos de molt treball, sobretot mental, perquè jo estava a París acabant la carrera, una carrera molt exigent, i el meu
1: Per
0: dia...
1: cert, aturem-nos aquí. La carrera de...
0: Dret franco-espanyol.
1: Subordinada. M'ho pot explicar una mica, això?
0: Sí, clar. Vaig fer 2 anys a Madrid, a la Complutense, i 2 anys a París, i l'objectiu de la carrera és que puguis...
1: Ho vas dividir expressament o era així?
0: La carrera és
1: La
0: així,
1: carrera és així.
0: i és una carrera pública, que és una carrera bastant complicada d'entrar, però sí que combina els dos, tant Madrid com París, i així quan termino la carrera puc treballar tant
1: Un
0: a...
1: lloc o l'altre.
0: Exacte.
1: Perquè la intenció és treballar de...
0: Ara mateix és un gran dubte, però jo sé que advocat no ho vull ser.
1: No vol ser.
0: No, no,
1: Per
0: no.
1: què?
0: Perquè jo pensava que el que més m'agradava era el dret, i no, realment, al final, per família i tot, era fàcil, i jo pensava que el meu camí estava ahí,
1: És a dir, en el camí, si no recordo malament, i m'ho dius, Hugo, la mare, més
0: Sí,
1: aviat, eh?
0: la mare.
1: La mare.
0: Però, no sé, després de 4 anys vaig terminar una carrera que realment no m'agradava, però com hem fet amb el repte, amb molts collons,
1: Sí.
0: perdona, però...
1: No, no, no, no. És que ara diríem allò, quantes persones han acabat una carrera que no els agradava i l'han acabada? Per què l'havien d'acabar? Perquè l'acabo.
0: Sí.
1: Has fet una carrera que no t'ha agradat
0: Exacte.
1: i has fet una cursa que t'ha entusiasmat.
0: Sí.
1: Què es fa, doncs, amb això ara?
0: Pues ara continuar, però jo tinc clar que jo vull treballar, i hi ha molta gent que m'ha dit, ara aprofita, no, l'impuls de lo que has fet, de lo que has aconseguit, però jo tinc clar que la conta, l'Hugo Runs the City,
1: Sí.
0: és un hobby, és una cosa que m'agrada fer per ajudar la gent, perquè ja ho és, soc una
1: Sí,
0: persona
1: sí,
0: que no
1: sí.
0: deixa de somriure, i el meu somriure crec que és la guinda del meu perfil de xarxes socials, i és per això que crec que ho he aconseguit tot ara mateix.
1: I amb què vols treballar?
0: És una gran
1: I no
0: pregunta.
1: sé si quan un corre,
0: Sí.
1: tot això...
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, ho penso un peso moltíssim. Al final passava moltes hores amb mi mateix, corrents, i tenia espai per pensar en el treball, i sí que és veritat que ara mateix el que més m'agrada és tot el tema de la IA, de la intel·ligència artificial,
1: Artificial.
0: tot el tema també de la propietat intel·lectual. No sé
1: Poca, poca broma amb
0: si...
1: això.
0: Sí. I connectar una mica tot el que és la IA amb la propietat intel·lectual, los derechos de imagen, derechos
1: Sí,
0: d'autor,
1: sí.
0: i crec que ara amb tot con el crecimiento de la IA, hi ha un espai, s'està creant un espai molt gran per aplicar el dret dins de la intel·ligència artificial, i ahí és on...
1: Això és, aquí és on hi
0: Sí.
1: veus, veritablement una vocació de futur, eh?
0: Exacte.
1: Has acabat físio fa un mes.
0: Sí.
1: O sigui que acabes la carrera i l'encàrrec primer és l'encàrrec de l'amic de sempre, que ha de sortir sí o sí.
2: Sí.
1: Això ha de funcionar sí o sí.
2: Sí.
1: Vinga, anem per la prèvia, perquè la prèvia d'en Víctor no la coneixem tant. Com es prepara a una persona que entenc que corria, perquè ell mateix va dir que el seu germà fa uns 3 anys més o menys, Hugo va dir, va, posa't a córrer, però com es prepara això?
2: Bueno, la preparació física, per lo que vam parlar, ell tenia un entrenador personal que ell va agafar per tot el tema de córrer i tal. El que és de preparació mental és també mèrit seu i mèrit de sortir a córrer a les 3 de la tarda amb una calufa aquí que queia, que vamos... I perquè era el que ens esperàvem, o sigui, nosaltres vam sortir d'aquí a cap a París sabent que a 2 dies vista hi hauria una onada de calor. I vam arribar a París a 42 graus, això també s'ha d'entrenar.
1: Parèntesi. Tu també has fet els 1.250
2: Sí,
1: quilòmetres?
2: però he anat amb cotxe.
1: Ah. Per si de cas. Ara ho parlarem també, això, eh? Però, evidentment, s'havia de preparar mentalment també, sí, pel que suposava aquest esgotament, sí, emocional de sentir-se la calor que t'envolta, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Si no només és preparar la part física, també la part mental i emocional. Perquè quan estàs corrent a les 3 de la tarda amb una carretera nacional passant de cotxes a 80 km per hora, ostres, i les cames ja no et funcionen, ostres, n'has de tirar del cap molt, eh?
1: Un sap que no va sol. Ajuda, això?
0: Sí, moltíssim.
1: Si pensa molt quan es corren, que
0: sí,
1: no va.
0: Sí, perquè al final l'organització era que jo començava a córrer i normalment tirava els primers 10-15 quilòmetres i del tirón, i jo sabia que després estava el Víctor, i al final per mi jo sabia que si em passava qualque cosa i jo tocava el Víctor, i el Víctor apareixia com
1: un sant de màgia, eh?
0: Sí.
1: Quants quilòmetres al dia, més o menys?
0: Uns 35.
1: Sí o sí?
0: Sí. Sí que és veritat que, pues, com Víctor ha comentat a Vichy, que ha estat denomenat com la maldició de Vichy.
2: La maldició de Vichy.
0: Ahir sí que, pues, teníem que prendre mesures, i ahir normalment en 3 dies recorria uns 100 quilòmetres. Pues, en 3 dies vaig fer 21 quilòmetres. Llavors estava ahir al límit de dir, és que no arribo a Sitges, no arribo a la fetxa prevista.
1: Perquè entenc que us havíeu donat, suposo també, un marge de dies, no?
0: Sí.
1: Perquè això no fos tan escrupulós, sinó que hi hagués, com a mínim, una certa capacitat de poder respirar si passa alguna cosa.
0: Exacte. Bueno, la primera arribada estava prevista pel 4 d'agost, mm-hmm, el 4 d'agost, que era dimarts, crec.
1: Sí. Exacte,
2: avui.
0: Sí. I pues, al final, pues, mira, jo volia arribar el diumenge perquè al final era més fàcil per la meva gent per venir. Crec que també, pues, el diumenge, per mi, un diumenge a Sitges, jo sempre els diumenges vull estar a Sitges, perquè per mi és el dia més bonic de la setmana, sempre a Sitges, el diumenge. I és per això que vaig lluitar, pues, contra mar i viento per arribar el diumenge.
1: Tornem a Vichy. Tu vas sentir que no donava més de si, res, ja? Ni el cap, ni les cames, ni res?
0: Sobretot, bueno, hi havia un dolor molt gran a les cames perquè jo no havia sentit mai una cosa així al quàdriceps, i bàsicament quan corria era pues, un pinchazo constantemente, pim, pim, pim.
1: Sí.
0: I no hi havia manera de quitar-lo, no? I sí que és veritat que ara els últims 2 dies he patit el mateix, però clar, quan estàs a Vichy, que todavía queden 26 dies, pues dius, estic fotut, estic molt fotut.
1: Sí, perquè esclar, no n'han passat tants de dies com, exacte, per estar tan fotut, no?
0: Exacte. Però al final, pues mira, sí que pues, en Víctor em va dir, Hugo, calma. Ja anàvem amb 2 dies, sí, amb 2 dies de... Bueno, havíem guanyat 2 dies perquè havia fet 2 etapes en una, i sabia que tenia una mica de temps per recuperar-me. Però clar, jo també tinc un repte, a part d'aquest repte, que és córrer tots els dies. I jo ja ara porto 635 dies corrents tots els dies. Llavors, clar, el dia que tenia que...
1: Un moment... 635 dies portes corrent tots els dies, eh?
0: Exacte.
1: És a dir, portes un any i mig corrent tots els dies.
0: Exacte.
1: Incorporant, òbviament, totes les etapes d'aquests 1.250 quilòmetres.
0: Ahir vaig sortir a córrer. El mínim que puc córrer és una milla. I...
1: Que això és un quilòmetre de 300?
0: 600.
1: 600.
0: Sí. I res, doncs, aquell dia que tenia que descansar, doncs, només vaig fer aquella milla.
1: D'acord.
0: Significativa per no perdre...
1: Per tant, si un dia no corres, això també serà un drama, suposo.
0: Jo crec que
1: 635 dies corrent, sí, el primer dia que no corres, això és un pecat mortal, un drama que no es podrà aguantar, això, eh?
0: Exacte.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, no puedo... Què tenia, repeteixo, de físic i què tenia de mental? De físic ens has dit que hi havia aquella incertesa sobre què podia ser això.
2: Sí, sí que podia ser.
1: Però vas pensar en el seu moment, Víctor, que això era més mental que físic?
2: No.
1: Era físic.
2: Sí. Jo crec que era més
1: físic. És a
2: dir,
1: que si ell deia que no podia, és que veritablement no podia de cap manera.
2: Sí. Bueno, la sort va ser que portàvem això 2 dies i alguna cosa d'avantatge, i vam dir, és que o descansem i baixem aquesta inflamació del quàdriceps, o el repte està en perill. de dir, ostres, ens queden 20 i pico dies per davant.
1: Ah, ara pregunto allò de sempre dels ignorants en la matèria, perquè aquí no hi ha gel, crema, que valgui o què?
2: Bueno, vam fer de tot, eh? Vam fer, posar un gel, al principi vam començar a posar molt de gel, gastàvem, no sé si eren 4 bosses de gel al dia o així, després vam passar a provar alguna crema, descarregant entre tapes i tal, que va funcionar durant una estona, però al final tornes a ser una inflamació, i al final, els últims dies vam punxar, vam fer punxa seca allà, i va ser una mica, quan va baixar una mica el to muscular, i va poder una mica recuperar aquest quàdriceps.
1: Què és una punció seca?
2: Bé, és una tècnica de fisioteràpia, normalment no s'imparteix a la carrera, és de fer un curs a part, i bàsicament el que tu vas és amb una agulla, vas a placa motora, a la fibra muscular, sí, que ho entengui tothom, sí, i vas a fer una inflamació dintre.
1: Una mena d'acupuntura, Víctor?
2: Sí.
1: Perquè ens entenguem?
2: Sí, exacte. És una mena d'acupuntura. I res, li vam fer el quàdriceps 2 cops, i ara a Girona també ho vam tornar a repetir.
1: Va funcionar?
2: Jo vull dir que sí, però també és un conjunt de descans, punció seca, el cap, que també estava la mare, que també va venir la seva nòvia, vull dir, va ser un conjunt de coses que van fer que aquest quàdriceps millorés, no és només la punció seca que va fer que millorés, saps el que et vull dir?
1: Es van alinear tots els planetes perquè sí, això pogués tirar endavant.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Després de Vichy, tot millor.
0: Sí. Va ser sortir de Vichy i vam deixar enrere la maldició de Vichy, i ja sabia que ja havia tocat fons, i que després de Vichy ja només entrava al meu cap que Sitges estava a la volta de l'esquina.
1: D'acord.
0: I és per allò que després... Jo estic molt agraït amb Vichy perquè em va ensenyar que si jo vull de veritat, i si el meu cap vol de veritat, podria arribar a Sitges, però podria arribar a Tarifa, si volia.
1: Per tant, no sé si dir-ho d'aquesta manera. El que va passar a Vichy va servir com a rearmament en moral, com a rearmament físic, com a rearmament en tots els sentits.
0: Completament.
1: Es va notar això?
2: Totalment. Totalment. Sí.
1: No sé si, com a especialista, hi ha coses que no es poden explicar?
2: Què vols dir que no es poden explicar?
1: Que un especialista, que un professional pot dir, mira, això es recupera perquè hem fet tot això i tot això, però hi ha una part d'aquesta recuperació per la qual jo no tinc raó, i que se'ns escapa.
2: Home, jo crec que és el que li deia.
1: Perquè si ell estava tan convençut que des de Vichy arribaria aquí ja, passés el que passés, i un altre podia pensar, no, escolta'm, el que passa de Vichy pot passar al cap de 300 quilòmetres més allà.
2: Sí, sí, sí.
1: I en
2: sí,
1: canvi ell convençut que això no tornaria a passar, que el que va viure no ho tornaria a passar.
2: Sí, sí, bueno, és el que li deia a l'Hugo, i a mi aquestes coses, al final vaig acabar la carrera fa un mes, i algunes coses m'escapen, però és veritat que va punxar a Vichy, o sigui, vull dir, va punxar com
1: sí,
2: que
1: sí,
2: va caure
1: sí, sí,
2: a Vichy, però podíem haver caigut abans de creuar la frontera, podíem haver caigut 5 dies després d'haver sortit de París, podíem haver caigut a qualsevol lloc, va ser una pura coincidència, jo crec.
1: Perdoneu-me ara, perquè potser algú a casa deu pensar, bueno, és que això si vols ho pot fer. Això ho pot fer tothom?
2: El que...
1: Això?
2: No.
1: Gràcies.
2: Jo ara mateix he sigut esportista tota la meva vida. Jo li deia a l'Hugo, i tots els seus amics sempre em diuen una cosa quan es pugen al cotxe després de fer 10 quilòmetres amb ell. No sabes lo duro que és fins que no corres una etapa con él.
1: Ho dic perquè està molt clar, el missatge, que si vols pots, però cuidau, que no tothom
2: no,
1: pot
2: no,
1: fer aquestes coses.
2: Jo ara mateix no ho podria fer. No ho podria fer ni... Bueno, l'última etapa va costar la vida a mi. Fer-la.
1: Per fer-ho, aquesta prèvia ha de ser una prèvia molt llarga de preparació, ha de ser una prèvia molt intensa, més enllà de sortir a les 3 de la tarda perquè fa molta calor, o hi ha d'haver altres coses aquí, hi ha d'haver unes capacitats personals, hi ha d'haver unes condicions físiques determinades, hi ha d'haver, no sé si una condició atlètica determinada per
2: clar,
1: fer això?
2: Esclar, sí, hi ha d'haver una condició atlètica, hi ha d'haver una condició també mental, la preparació mental de què abans parlàvem, hi ha d'haver-hi també moltes hores de sacrifici, de sortir a entrenar, de controlar l'alimentació, de moltes coses que al final, quan ho fas un grup i ho poses tot sobre la taula, pues, al final fan que les coses surtin.
1: Què es menja durant 1.250 quilòmetres?
2: Pues, és que nosaltres no som el millor exemple.
1: L'Hugo fa aquella cara de dir menjat de tot. Sí,
2: sí, sí, sí, sí, he menjat de tot. Però de tot.
1: De tot què vol dir?
0: De tot és que més de 10 dies hem menjat McDonald's.
1: Mm-hmm.
0: És totalment contradictori i no, realment no està bé.
1: Perdó, que no hi havia res més?
0: Sí. A les 5 de la tarda, quan terminava a París, bueno, a París, sí, no, a sí. França, que bueno, ja sabeu que a França es menja a les... A què? A les 11, a les 12?
2: Sí, 12, 1 ja comença a estar tot a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors era molt complicat i sí que és veritat que jo terminava agotat i jo veia el McDonald's i li deia al Víctor, Víctor, anem a casa.
2: Anem a
0: menjar a casa. Que ja ens coneixen. Ja ens coneixen. Tenim tots els punts dels McDonald's possibles.
1: Algun en especial del McDonald's?
0: Algun menú en especial?
1: Sí.
0: Sempre el mateix.
1: Alguna predilecció o què?
0: Doble cheeseburger, patates i...
2: Coca-Cola i després cafè.
1: Sí. D'acord. Bueno. Com deia aquell, esclar, l'endemà ho cremava tot,
2: claro.
1: I podria tornar-hi. Eh?
2: Claro.
1: Això és així? Això funciona així?
2: Bueno.
1: Dic, en general, i tenint en compte aquest esforç, no et generava cap mena de preocupació perquè sabies que, sí, que hi havia tota aquesta necessitat d'energia.
2: Sí, al final, l'Hugo, durant el dia, que podia estar gastant entre 3.000 i 5.000 calories diàries. Entre el córrer, la suor, l'aigua... Pensa que has fotut 6 litres d'aigua al dia. Només ell, 6 litres d'aigua al dia. Que normalment un humà està consumint un litre, dos... És el que recomanen els metges.
1: Sí, sí,
2: hi ha,
1: sí.
2: Hi ha persones que no, però 6 litres d'aigua al dia...
1: Per tant, no era cap preocupació. No,
2: no.
1: No sé, ho veu pensar, això de la dieta, abans de començar?
0: Sí, sí, sí, estava molt treballat, però sí que és veritat que després, una vegada comences...
1: La vida real.
0: És que no hi ha manera de controlar-ho. Si, també és veritat que una de les coses que a mi m'agradaria ja de cara a un repte futur és anar al Víctor, una tercera persona i jo, perquè aquella tercera persona s'encarregui més de tot el tema de logística, hotels, comida, sobretot...
1: Que no falti de res.
0: Exacte. Perquè sí que és veritat que el Víctor és magnífic en el seu treball i ho fa perfectament, però hi havia un punt que, pensar en la comida, pensar ara a l'hotel, a l'albergue o el que fos...
1: Ha hagut de fer tots els papers.
0: Sí.
1: On heu dormit?
0: Albergues, hotels... On poguéssim...
1: Ho pensàveu o no, també, el calendari de...
0: No,
1: de
0: on... el mateix dia.
1: El mateix dia.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, no heu dormit a peu de carretera perquè Dios no l'ha querido.
2: Exacte.
0: Exacte.
1: Tot carretera? Tot asfalt?
0: No, hi havia molts camins d'aquest... Bueno, camins de pagesos.
1: Sí.
0: I els, bueno, al final, però hi havia molt de carretera, pues, secundària, carreteres nacionals, que al final, pues, si no anava per una carretera nacional, potser tenia que fer 10 quilòmetres més.
1: D'acord, tornem al físio. Què és millor? L'asfalt? El camí? La combinació dels dos? Tots dos tenen riscos?
2: Tots dos tenen riscos. Al final, l'asfalt, tema genolls, tema articulacions, et rebenta. Tema cartílags i això, et rebenta. Però al final també després tens la sorra, que, bueno, els camins que deus, sí, de pagesos, sí, sí. Que, clar, el que no té unes pedres gegants, té uns forats o té arrels, té de tot gegants, pues, també estava el risc de sopegar-se, de caure, i això, pues, al final els dos tenen un risc.
1: Què agraïes més, els camins o l'asfalt? Què era... Què et resultava més còmode?
0: Els camins.
1: Els camins?
0: Sí, l'asfalt i la carretera era... És que ho havia dit el Víctor. Estàs corrents que no tens allà bé un metre per córrer i tens camions, sobretot entre setmana, tens camions que et passen a 90 km per hora i de sobte estic corrents i la gorra a 15 metres enrere. Era. I jo plorant perquè no podia, perquè no hi havia manera de continuar... Una odissea.
1: Fem un apunt aquí. El calçat. Quin calçat? I la importància del calçat. I si això també es pensa molt abans i si has mantingut el mateix calçat al llarg de tots aquests quilòmetres, com ha anat això?
0: Pues mira, vaig començar amb dos calçats diferents, un de trail i un d'asfalt. I sí que és veritat que vaig començar amb el de trail i ens vam adonar que el calçat de trail em feia mal als tendons
2: d'Aquiles. Teníem una mena de rossadura,
1: sí,
2: que feia que se li inflés el tendó. Va ser treure el calçat i ja un altre cop va tornar bé.
1: D'acord.
0: I llavors vaig continuar amb el mateix calçat que havia començat, amb el d'asfalt, i a meitat de repte li vaig dir als meus amics que em comprasin un altre calçat al mateix, sí, sí, perquè és que estava completament cremat, perquè amb la calor de l'asfalt s'ha derritia.
1: D'acord.
2: Es desfeia
1: absolutament.
2: Però tal qual, o sigui, sí, es desfeia tal qual la goma EVA que porten a baix,
1: sí,
2: es desfeia.
1: És un calçat que coneixies ja?
0: Sí, és no sé si puc dir,
1: sí,
0: són les Brooks Glycerin Max, el segon model. És, jo quan vaig començar a córrer ja em deien que Brooks treballava molt bé, sobretot els temes de molta... com molt acolxat,
1: sí,
0: i jo ja tenia alguna referència. Llavors vaig parlar amb la meva tienda, que és una tienda que està a Vilanova, i sempre vaig a ir, i
1: per tant les havies provat abans.
0: Exacte,
1: sabies quin tipus,
0: sí,
1: de calçat era, sí, suposo, sí, que és molt important això, anar amb un calçat que un ja conegui, eh?
2: Sí.
1: D'acord. Com es va alimentant la xarxa social mentre vas fent tot aquest recorregut i el cap et dona mil voltes de qualsevol manera? Això com es fa?
0: Pues és, jo, a mi no m'agrada dir-ho així, però és literalment un treball. O sigui, per mi era terminar de córrer agotat i arribar a l'hotel on fos i editar durant...
1: Una disciplina?
0: Sí, 2 hores d'edició, i ara pues... ara aquest vídeo no funciona, ara tinc que fer aquest vídeo per aquesta marca que m'ha ajudat a... I era, pues, hi havia molts inputs que realment no controlava, però que amb disciplina i amb hores pues, ho fèiem.
1: No,
0: i...
1: no sé si en Víctor en algun moment pensava, home, ara que podria descansar, i ara ens fiquem aquí a editar vídeos.
2: Home, jo t'he de dir que mentre... A mi em venia molt bé, perquè mentre ella editava, jo el descarregava. Llavors el tenia entretingut i podia apretar més.
1: D'acord. No, queda clar.
2: Mentre ella editava, és que hi ha dies que hem descarregat que m'acabàvem a la...
1: És a dir, tu aprofitaves per descarregar-lo, sí, sí, mentre ella estava...
2: Era l'únic moment que paràvem. Sincerament, era l'únic moment que paràvem a que ell pogués estar tranquil. Quan arribàvem a l'hotel, el podia descarregar.
1: En el seu discurs, quan va arribar, deia que a qualsevol hora, a les matinades inclòs, perquè a la matinada pot venir, jo què sé, un dolor molt fort o...
2: Bueno, nosaltres sempre deixàvem un temps de recuperació també després de córrer. És a dir, saps això de que no et duxis després de sortir a córrer?
1: Sí.
2: O sigui, d'arribar a córrer, és perquè encara sues. No és així ben bé amb la musculatura, però sí que deixàvem un marge d'entre 2-3 horetes. Algun dia que amb aquest marge l'hem acurtat una mica, que hi ha etapes que m'ha acabat,
1: sí,
2: a les
1: 8
2: de la nit, pues, si havia que descarregar-ho a les 12, però s'ha de descarregar a les 12, no hi havia problema.
1: A quina hora sortíeu, més o menys, cada dia?
0: A les 9 del matí.
2: Sí.
0: I deveríem començar abans, perquè sí que és veritat, però que als dos els encanta dormir, i ja vaig veure que tolerava molt bé les altes temperatures, i llavors li vaig dir que l'hora prevista per començar tots els dies era a les 9 i per acabar pues, a les 3 de la tarda, una cosa així.
1: Què és això de tolerar molt bé les altes temperatures? I suposo que, és a dir, consell general, el que ens diuen també, i més durant aquests mesos d'estiu, res d'exercici potent a les hores centrals del dia, etcètera, etcètera. En canvi, és evident que el repte demanava que corres sí o sí.
0: Mm? Sí, bueno, primer de tot, dir que no ho dic a castellà, no soy un ejemplo de nada y no quiero que se me tome en consideración con lo que he hecho, no quiero que la gente lo tome como ejemplo, porque precisamente vengo de estar muy preparado y de haberlo entrenado muchísimo.
1: Uh-huh. Bueno, pues sin tener derecho en su descargo, aceptamos el disclaimer, que dirían los ingleses, ¿eh?
0: Però, com ha dit el Víctor, venien els meus amics a córrer amb mi i... Hi havia un dia que un amic meu, el Carlos, va córrer pues, els primers 8 quilòmetres del dia, que tampoc fa encara molta calor, no?
1: Sí.
0: I als 8 quilòmetres em va dir, tengo escalofríos por el cuerpo, me estoy mareando, tengo escalofríos.
1: D'acord.
0: I clar, jo pues, estava perfecte. Llavors, ahir em vaig adonar que... que per alguna manera, per alguna raó, també perquè hi ha molt treball detrás, bueno, sí, detrás, tolerava molt bé pues, els 35 graus que havia fora.
1: Tots els dies va fer sol?
2: Menys un?
0: Crec que dos dies de pluja.
1: Sí. Dos.
2: Però pluja d'una hora i ja està.
1: És cert que hi ha persones que toleren millor la temperatura? Sí. Pel que sigui?
2: És totalment cert, però no només la temperatura, sinó també el mal. Perquè la tolerància que té el dolor a Lugo és espectacular. O sigui, des del primer dia fins a l'últim, si em comparem a l'umbral de dolor, sí, que es parla molt a les mitges, és una passada, però una passada.
1: És a dir, aquest repte també ha servit perquè el seu llindar del dolor estigui en un nivell molt més alt que quan va començar.
2: Sí, totalment. I això jo crec que tu també t'ho pots dir.
1: Sí. Allò que em deien les àvies, una persona s'oferta davant totes les darrera etapa, que suposo que la darrera etapa ja, després del que va passar a Mataró, que em sembla que ton pare també va dir a Mataró, va tenir una mena de pàjara. Què va passar a Mataró? Si ja estaves aquí.
0: Sí, no, sobretot va ser Girona Blanes, que Girona Blanes ja estava arribant a Blanes i per arribar a Blanes hi havia una muntanya immensa. O sigui,
2: Canvi de terra.
0: I era una pujada d'uns 27 graus de pujada, una barbaritat.
1: Una pujada desagraïda, vaja.
0: Sí. I vaig començar a pujar, pim, 33 graus a Blanes, i ja quan estava arribant arriba de tot, em tambaleava, i estava, per sort, estava la meva nòvia al cotxe, es va baixar corrents, venga Hugo, métete en el cotxe, va Hugo, que no passa nada, i jo, que no, que ja està aquí, que són 3 quilòmetres, que arribo, i ja està a la platja, era la primera vegada que terminava una etapa a la platja, i ja era platja de Blanes.
1: Directament a l'aigua.
0: A l'aigua. I llavors pues, vam parar 15 minuts, gel aquí a la nuca, gel per tot el cos, l'aire condicionat del cotxe a menys 4 graus.
1: Que era un cop de calor.
2: Sí. Va ser, jo crec que ha sigut l'únic que hem tingut.
0: I sí que va ser un moment que, pues, jo ahir em vaig adonar que pese a mi locura i pese a mis ganes de hacerlo todo y de conseguirlo todo pues, lo mejor posible y lo más bestia posible, hi ha un factor molt gran de pensar amb calma, de pensar amb determinació i sobretot d'escoltar pues, la meva nòvia, en Víctor, els meus amics, perquè jo sempre vull més i ja sí que és veritat que...
1: Per tant, aquí hi ha un molt de cor i un molt de cap.
0: Sí.
1: El cap també ha de servir aquí,
0: Sí, completament.
1: Sense cor això no s'acaba i sense cap tampoc s'acaba. No s'acaba de cap manera.
0: I sí que, pues, perdona, però a Mataró és quan va començar va tornar aquell dolor que vaig tindre a Betxí, pues, a l'altra cama. I clar, jo començava a Mataró i em faltava encara Mataró-Barcelona, Barcelona-Porginesta i Porginesta-Sitges.
2: Tres etapes.
0: I jo quan era pràcticament el mateix o encara més dolor que tenia a Betxí. Però com ja coneixia ja aquell dolor, vaig dir que no passa res, continuo.
1: D'acord.
0: Continuo i arribo.
1: Sabies perfectament qui era l'enemic i com guanyar-lo, eh?
0: Sí.
1: Per tant, la lliçó estava ben apresa.
0: Sí.
1: I diumenge vas arribar, perquè tot això, recordin que té un objectiu, que és el de recollir fons per la investigació del càncer infantil.
0: Aquest és, jo crec que és el motiu i la raó que m'ha fet continuar i que m'ha impulsat a continuar dia tras dia. I és que m'emociono dint-la, però sí que és veritat que vaig rebre missatges molt, molt bonics durant el repte de nois i noies que han superat un càncer infantil o germans. I jo sempre ho dic, que és que jo he escogido sufrir este dolor, però ells no escogen sufrir el dolor que estan sufriendo. Yo he escogido luchar esta batalla y ellos están luchando esta batalla simplemente y probablemente por sus hermanos y por sus padres. Y para mí, pues, fer tot això per ells era el motiu més gran que tenia. I mira que mai he tingut un caso de càncer infantil molt, molt a prop a la meva família o a mi mateix. Però em considero una persona molt solidària i sempre vull ajudar i treure un somriure a la gent i pues, era la manera de demostrar qui sóc i sobretot d'ajudar.
1: I l'any que ve, què?
0: L'any que ve, pues mira, hi ha reptes, hi ha moltes possibilitats. Encara no sé bé el que vull fer, però clar, ara he pogut fer això en 36 dies perquè encara no he començat a treballar. He terminat l'universitat
1: i... És que anava a preguntar per això.
0: I tenia els últims dos mesos d'estiu per aprofitar i uns dels dos mesos pues, he corregut, però...
1: Has fet la cursa, sí, sí.
0: Però sí que és veritat que ara, de cara ja l'any que ve, pues, probablement haurà que organitzar per o bé parlar amb la gent del treball o bé pues, fer un repte en 15 dies. I jo tinc clar que sempre que sigui per ajudar i sempre que sigui per recaptar fons per càncer infantil, si són 15 dies i són 50 quilòmetres en 15 dies, cada dia 50 quilòmetres, ho faré i ho faré feliç.
1: Ens queda un minut. Víctor, què li voldries dir a l'Hugo?
2: Que moltes gràcies per haver confiat en mi. O sigui, és un honor per haver confiat en mi i per haver-me demostrat que no només és el físic, sinó que és la part mental el que al final et fa arribar als teus objectius.
1: Mm-hmm. Que hi ha coses que no es paguen amb diners, eh?
2: Exacte.
1: Què voldries dir?
0: Pues que és un amic de tota la vida i ara és un germà de por vida. No hi ha més. És el meu 50% i va seguir conmigo hasta que me corten les piernas.
1: Ah, i ara ja teníem més preguntes, allò de si és veritat que en un repte així es veu una part de la personalitat que no s'havia vist fins ara. Sí?
0: Sí, sí.
1: Vaja. Doncs allò, que en les dificultats es coneixen les amistats, està clar, sí. Que sí. Hugo, felicitats. Víctor, felicitats. Merci. I a tota la gent que us ha acompanyat com no en aquest repte,

0: I els dèiem que obríem plana esportiva perquè d'aquí uns moments els parlarem del naixement d'un nou club esportiu de futbol femení, per ser més exactes, el Sitges Olímpic Club. Si no anem mal entesos, la intenció és que es presenti aquest nou club de futbol el mes que ve, però vaja, en podem parlar perfectament amb una de les seves fundadores, com és la Núria Escarp, que la tenim ja al telèfon. Núria, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Ai, espera, que està allà. Digues?
0: No, preguntava què tal.
1: Bé, doncs la veritat és que molt a tope.
0: Molt bé. Escolta'm,
1: a contrarrellotge ja anem.
0: M'imagino. Escolta'm, la primera pregunta que t'haig de fer és òbvia. Què és el Sitges Olímpic Club i en quins objectius neix aquest nou club de futbol?
1: Doncs mira, els objectius són molt fàcils. És poder practicar un esport, que és el futbol, i que tothom hi tingui cabuda, sobretot les nenes, les noies i les dones, i al final és crear una comunitat on poder practicar aquest esport. I al final també és un club dirigit per dones i on el cos tècnic està pensat en que hi hagin dones professionals per acompanyar aquestes petites i grans jugadores que volem tenir.
0: Heu deixat força clar el vostre missatge a través de les xarxes socials, en què no sou cap secció, és a dir, que no pertanyeu a aquest club, és un club de recent creació. Parleu també d'inclusió real i parleu de futbol sense filtres.
1: Sí, bé, al final creiem que no hem de tenir límits, no hem de tenir barreres, no hem de tenir línies vermelles, i creiem que, poden venir també a venir jugar nens, perquè probablement hi ha nens que no se senten a gust en equips que són 100% de nens, per la competitivitat, perquè potser no poden jugar, perquè no tenen minuts, perquè no se'ls valora. És que al final, de nens, sí, quan ets un nen al futbol base, has d'anar a jugar a fer aquest esport i passar-t'ho bé, i aprendre a jugar en equip. Llavors, inclusiu és que és un club de futbol femení, però també poden venir nens a jugar.
0: Normalment acostumava a passar al revés, eh? És a dir, eren les nenes les que probablement havien de jugar en equips de nens perquè no hi havia doncs equips estrictament femenins. En el cas que ens ocupa, doncs el missatge també ja ha quedat prou clar. No es tanca, sí, Òbviament, a la presència de nenes o noies, sinó que, òbviament, si hi ha algun nen que està interessat en jugar, doncs se li obrirà les portes, òbviament.
1: Exacte. També això neix una mica per la demanda, perquè hem fet una miqueta de veus i al final hem vist que hi ha una necessitat i bé, anem a cobrir-la al final. El que volem és crear una comunitat, un espai segur on tothom hi tingui cabuda i on la gent pugui fer aquest esport i moltes més altres activitats, però sobretot practicar aquest esport com tothom.
0: Tinc aquella certa sensació, Núria, que el futbol femení aquí a Sitges li està costant arrencar. Què en penses?
1: Bé, aquesta pregunta és curiosa, no? No només a Sitges, sinó també està passant a molts llocs, no només aquí a Catalunya, sinó a nivell estatal, perquè les companyes que estan a la Junta també viatgen molt pel tema de futbol i es troben en aquesta situació també. A Sitges costa arreglar? Ai, d'arreglar, d'arrencar? Per suposat. Al final, hi ha diversos clubs, no? I al final, per qui s'aposta més, probablement és per un sènior masculí que s'aposta en una categoria. És el que diem nosaltres. Som una secció dins d'un club, al final. I nosaltres volem trencar amb tot això i volem que el futbol femení sigui l'eix principal. Llavors, per això s'ha creat, no? Una mica perquè el futbol giri entorn als equips femenins, no a altres, i nosaltres només siguem una secció.
0: D'acord.
1: Llavors, toca fer una feina molt gran, molt grossa, però volem que és això, que sigui un espai segur per nosaltres i que puguem practicar un esport amb uns horaris que... I poder competir com volem.
0: Veniu de ser secció, òbviament, de la Unió Esportiva Sitges. Quina valoració feu d'aquesta darrera experiència?
1: Bé, de fet, aquest projecte, el de Sitges Olímpic Club, estic amb una companya que també estava al mateix equip, però bé, encara no hem fet una presentació oficial a les companyes, perquè bé, al final també hi ha hagut altres ofertes d'altres clubs, tinc entès, i al final que cadascú escolleixi on vol anar, no? Al final no, nosaltres no ens emportem cap equip de cap club, no, ni les jugadores, ni la majoria de jugadores, simplement hem creat aquest club per el fet aquest futbol base i per també poder competir en categories superiors. Bé, quina era la pregunta?
0: No, quina valoració feu d'aquesta última experiència, no?, en tant que secció dels Sitges?
1: Bé, jo la meva ha sigut una mica agradolça, la veritat. Bueno, és final agradolça en el sentit de que no eren protagonistes tampoc, no? Llavors, bueno, el femení, els dos equips es van crear per poder tenir, pues, això, més futbol base, poder tenir continuïtat, però bueno, s'ha anat dissolent amb el temps i una mica les intencions, que era de que tothom hi tingués cabuda per poder jugar, pues, es van dissoldre una mica. Llavors, bé, hem tirat per un altre camí, hem creat un projecte nou, que sigui amb igualtat, que hi hagi molta diversitat, tothom hi té cabuda, llavors mirarem només pel futbol femení, és això, mirarem per aquest club, per cada secció, que serà tant de futbol base com de sènior.
0: Teníeu clar que no volíeu continuar vinculades a la Unió Esportiva Sitges, i a partir d'aquí suposo, Núria, que la idea és, vaja, el que està quallant ara mateix, no?, que és aquest nou Sitges Olímpic Club. Sou dues fundadores, si no ho tinc mal entès, tu, òbviament, i la teva companya, la Simona Roca. A partir d'aquí, sí, suposo, clar, hi ha tot un procés.
1: I hi ha dues companyes més, que són de fora.
0: Val,
1: també.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: A partir d'aquí, clar, aquí s'obre un procés, com tots els processos, quan es creen nous clubs, no? Què és el que busqueu, bàsicament? Captar el màxim de jugadores, poder competir a nivell federat. A nivell esportiu, quin seria l'objectiu, sí, Núria?
1: Bé, a nivell esportiu, la idea és tenir el nostre equip sènior de futbol 11 per poder competir, intentar això, doncs, anar pujant de categories, però també sense un futbol base no seríem ningú. Llavors, el que volem és crear una escola, una formació, formar nenes perquè a poc vagin pujant i vagin pujant de categories i poder que aquestes nenes siguin el futur del futbol 11. Mm-hmm. Llavors la idea és això, és crear un futbol base.
0: D'acord. Serà tasca aquesta complicada, no?
1: Home, és complicada perquè ja estem en aquestes dates. No ha sigut gens fàcil el tema del registre amb la Generalitat, perquè el vam començar a fer al novembre i vam rebre el full segellat fa un mes just.
0: Caram.
1: I ara ens està tocant córrer. Llavors, ara ens toca fer moltíssima difusió, necessitem arribar a moltíssima gent perquè coneguin quin és aquest club, per què l'hem creat i en què ens basem, sobretot. I sobretot en demostrar que, bueno, que és un espai segur perquè els nens i les nenes puguin fer un esport.
0: Clar, a partir d'aquí sorgeixen diverses preguntes, no? D'entrada, captació de jugadores. Com teniu algun pla en aquest sentit establert?
1: Sí. De fet, estem ja penjant cartells per Sitges. Això serà una cosa contínua. Farem molta difusió offline, és a dir, a nivell de cartelleria, però també online. Al final, les xarxes és el que es porta avui en dia. I això, missatges de difusió, grups d'amigues de pares i mares. Al final, hem de picar molta pedra, de picar moltes portes i intentar arribar al missatge al màxim de persones possibles. Uh-huh. I és això, a nivell internet tenim ja la pàgina web en marxa, tenim un full d'inscripció online també, llavors bé, queda posar més llenya encara.
0: Uh-huh. Clar. Clar, hi ha un nom, hi ha un club, però clar, físicament...
1: I una equipació també ara.
0: En pots donar algun detall o no?
1: De l'equipació.
0: Sí.
1: Sí, bé, és la marca oficial, com l'espònsor oficial, és Meiva, val? És una marca catalana. També volem comptar molt amb marques de proximitat, amb partners d'aquí a prop, i és Meiva la marca que ens vesteix.
0: Ah, està molt bé. Farem... clar, és molt vintage, això, eh? Clar, qui no recorda Meiva, els que ja tenim una certa edat, Meiva va ser la marca del Barça als anys 80, bàsicament, i clar, allò va crear un no sé si dir un estil o una tendència que s'ha posat, o ha tornat, no, Núria?
1: Sí.
0: Tu que ja estàs posada, també, amb això.
1: Sí, de fet, ha tornat... De fet, a mi em patrocina Meiva com a DJ,
0: sí.
1: I quan va sorgir la idea del club vaig dir, ei, i si els hi comentem, perquè al final és una marca històrica, és una marca que tothom recorda el vaquero amb la samarreta, saps? I l'estil vintage ara mateix està molt en auge. Uh-huh. Llavors, bueno, vam parlar amb ells i es van dedicar a fer una samarreta exclusiva per nosaltres. I la veritat és que tenim moltíssimes ganes de presentar-la ja.
0: Molt bé. Els colors, més o menys... Sabeu quins seran,
1: els
0: ja?
1: Els colors...
0: Sí, per on van els trets, més o menys?
1: Els trets van al color blau petroli,
0: sí.
1: Groc mostassa, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: I el color blanc.
0: Val, per tenir una idea, eh? Més sí. o menys cap a on van els colors.
1: Hem trencat també una mica amb els colors típics que s'utilitzen, no?
0: Uh-huh.
1: I al final dius, bueno, anem a crear una identitat pròpia.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Necessiteu, evidentment, un lloc on entrenar, un lloc on jugar.
1: Sí.
0: A partir d'aquí, suposo, Núria, que ja heu establert alguns contactes o com està això?
1: Bé, ens vam inscriure aquí a l'Ajuntament, de fet que hem seguit totes les passes tal com es tenien que fer, i també hem sol·licitat camp. Llavors, bé, ara a veure, ja sabem que a Sitges hi ha molts clubs, hi ha molts equips, i es necessita espai. Llavors, bé, tindrem paciència i a veure quina franja horària i on ens toca.
0: Clar, anava a dir, només hi ha dues opcions.
1: Sí.
0: Diria que el nou Pinsbens o Aigua Dols, o, si m'apures, el Polivalent, no ho sé, eh? Ara és un parlar. Digues.
1: Sí. No, nosaltres el missatge que hem transmès a la regidoria d'esports és ens dona igual on jugar, volem només un espai on jugar, on poder realitzar aquest esport.
0: Uh-huh.
1: És que ens dona igual, volem poder arrencar, volem poder tenir un espai on rodi la pilota.
0: D'acord. Clar, a partir d'aquí suposo, clar, que és quan estareu o sereu una mica més visibles, no, Núria?
1: Exacte, sí, també farem actes, de fet farem un acte de presentació de l'equipació i també una mica ja del club, on, bueno, ja us convidarem i presentarem això, l'equipació física, hi haurà DJ, hi haurà, bueno, una miqueta de festa, no? Ja que ho fem, doncs anem a celebrar-ho.
0: Mm-hmm. Sereu a temps per l'inici de temporada o la propera temporada se la preneu com no sé si dir com, no diré com un aprenentatge, no? Però evidentment no sé si a nivell de competició sereu a temps, Núria?
1: Doncs esperem reunir suficients nenes, per lo menys. Nosaltres hem dit, amb un equip ja estem contentes.
0: Mm.
1: Que surten dos, perfecte. Però al final això és una feina de formigueta i és picapedra, i si sorgeix un equip estaríem supercontentes. Que surten més, doncs endavant. Però no hi ha pressa. Seguirem fent activitats igualment.
0: D'acord.
1: Sí, és a dir, serà un club que estarà viu durant tot l'any, perquè no deixarem de fer activitats.
0: És a dir, us preocupa relativament poc el fet de poder o no entrar en competició?
1: Home, ens agradaria perquè també volem lluir l'equipació.
0: Clar.
1: Però, clar, i s'ha de començar. Però jo crec que és això, amb un equipet, si comencem ja amb un equipet, ja després tot anirà una mica més rodat.
0: Uh-huh.
1: I ja una mica com que anirà sol, serà molt més fàcil.
0: Molt bé. Parlem, òbviament, del vessant econòmic. Clar, això val uns diners, el finançament. Quin ha de ser en aquest sentit, Núria?
1: Bé, el finançament és, de moment, doncs, estem cadascuna doncs, fent una aportació, però també tenim aquests partners que ens estan ajudant, que ens estan facilitant molt la feina, sobretot amb el tema d'equipacions. I al final és això, és veure també les subvencions que n'hi ha pel futbol femení, que la veritat és que a nivell Catalunya s'està apostant moltíssim, la federació està apostant i la veritat és que ens resulta una miqueta més fàcil.
0: Mm-hmm.
1: No, el poder arrencar, doncs, bueno, jo crec que no serà tan farragós.
0: Mm.
1: Igualment, és això, també comptarem amb partners, amb marques que ja ens van dir que des del primer moment que sortia la llum que ens recolzaran.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bé, ens tocarà això, lluitar una mica, però segur que ens n'en sortirem, seguríssim.
0: Tocarà, com, molt clar. Com diu aquell, arremangar-se una mica, no?
1: Exacte, sí, però amb gust. La veritat és que les noies que estem formant part del Sitges Olímpic Club són noies molt lluitadores, són molt sindicalistes, molt del futbol femení, que també saben el que és competir en Lliga F, és a dir, són gent que sap el que és el futbol femení, el que és a nivell estatal, sí, sí, com a municipi. I és gent que ja ho ha vist de tots colors. Per tant, amb l'experiència de cadascuna, jo crec que fem una suma prou bona per a aquest club.
0: Per tant, no és un començar de zero del tot, no, Núria, en aquest sentit?
1: Exacte, exacte. Al final, cadascuna té un rol. Jo la part esportiva no la toco gaire, la toquen més elles, però el que és a nivell més de Sitges, de papers i tot, soc, bueno, al final, i de contactes, estic jo, i després a nivell més tècnic de secretaria està la Simona. Llavors, bueno, a poc la idea també és anar sumant gent, anar sumant gent a l'equip de junta perquè, bueno, és això, perquè tothom sumi.
0: Perquè ara mateix sortiria un equip amb la gent que sou o no?
1: No, ara mateix no.
0: Ara mateix no. Val.
1: No. Ara mateix no. Per això que estem en un procés com molt inicial d'inscripcions. Uh-huh. Llavors, bé, ara toca aquests dies aprofitar també que arriba a Festa Major i tothom està al carrer perquè...
0: per fer captació,
1: per quitar-los,
0: no?
1: L'atenció.
0: Molt bé, molt bé. Per aquelles nenes, noies, nois, per què no dir-ho així, també, que si vulguin inscriure, què han de fer? Quin procés han de seguir, Núria?
1: Doncs mira, a la nostra pàgina d'Instagram, de moment, tenim l'enllaç del full d'inscripció, llavors aquí ja hauran d'omplir el formulari, que ja seria la preinscripció. Llavors, és això. Probablement una mica més endavant ja faríem una trobada per explicar als pares i mares una mica la filosofia del club i com funcionarà tot, i també parlar de quotes, i al final, bueno, és això, explicar tot.
0: D'acord. Perquè, clar,
1: però de moment és així.
0: Ara mateix el que més us preocupa, què és, Núria? El fet de poder trobar un espai, un terreny de joc on, com a mínim, poder entrenar, no?
1: Bé, bueno, no. Jo el que més em preocupa és el tenir un equipet.
0: Ja.
1: Jo el poder arrencar. Perquè un cop arrencat jo crec que ja tot anirà sol. O això espero.
0: Porteu ja unes quantes setmanes amb tot això. No sé, què et diu el nas? Quines són les teves sensacions? Pensaves que el procés seria farragós, no costaria tant, o ja imaginaves que...
1: Jo pensava que seria molt més fàcil,
0: sí?
1: Però ha sigut molt llarg tot.
0: Ja.
1: Els papers, que si l'acte, que si presenta això, presenta l'altre, ha sigut bastant llarg, la veritat. Però ho hem aconseguit, llavors, un cop ja ha passat això, ara toca apretar el cul, és el que dic sempre. Uh-huh. Apretem el cul i anem a difondre de que existim i que tothom és benvingut.
0: Molt bé.
1: Llavors, és això... el tema equipació també ja està enllestida, ja tenim això, ja tenim el disseny tot fet, ara estan fent ja els 4 models per enviar-nos-los i ja està, falten les nenes.
0: Falta evidentment el material important que són les jugadores.
1: Exacte, sense elles no hi hauria club.
0: Evidentment. Presentació, Núria, teniu data o...?
1: Estàvem mirant finals d'agost.
0: Finals d'agost.
1: Finals d'agost, principis de setembre, val, més o menys, sí.
0: Val. Un cop ja passi la Festa Major, ja passi tota aquesta...
1: Exacte. Que no parem en aquest poble. Llavors hem de també de mirar els calendaris festius i culturals.
0: Sí, sobretot. Bé, Núria, doncs volíem conèixer avui una miqueta més de primera mà el naixement d'aquest nou Sitges Olímpic Club. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, que tingueu sort i bé, ja estarem atents a aquesta presentació.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu-siau, sort.
2: Amb la Núria Escarp arribem a les 12 del migdia. Aquest Sitges Olímpic Club, aquest nou club que es presentarà a finals d'agost passada la Festa Major. Demà hi tornem amb la xerrada del Janios aquesta nit, xerrada castellera, sobre si Sitges pot ser plaça de 8 amb la jove de Sitges de protagonista. Com no, a 2:15. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
2: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura-Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.